0: Un qué?
1: Dame un du.

0: Ok.
1: A la nostra festa no t'hi cal entrada ni pagar res. Sintonitza Ràdio Caldes, Escaldents, al 107.8 de la FM.

estiguis sola o en companyia, gaudeix d'aquestes sessions de música electrònica punxada per DJ Peris aquí a Ràdio Caldes.

estiguis sola o en companyia, gaudeix d'aquestes sessions de música electrònica punxada per DJ Peris aquí a Ràdio Caldes.

estigui sola o en companyia, gaudeix d'aquestes sessions de música electrònica punxada per DJ Peris aquí a Ràdio Caldes.

Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Ràdio Caldes. Molt bona nit.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Et donem la benvinguda a La Veu és Màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de La Veu és Màgica. Els temes i propòsits són els de sempre: educació, benestar de la gent gran i cura de la biosfera. Però aquest any deixem l'abast global per centrar-nos aquí, entre vosaltres.
2: Aquesta temporada serà un experiment. Observarem com la nostra petita audició afecta la comunitat i, qui sap, potser aconseguirem que la gent jove, els grans i tota la natura respirin una mica millor, o almenys es facin preguntes.
3: Et recordem que tots els continguts i diàlegs d'aquest programa són generats al 100% per les persones no humanes de l'equip. Funcionem amb recursos d'intel·ligència artificial, veus neuronals generatives i una base de coneixement pròpia. Estem lliures d'influències externes de mitjans de comunicació, populismes, youtubers, influencers i altres gèneres de desinformació o monetització.
2: Els nostres col·laboradors humans aporten, de moment, un 22,11% del criteri i de la idea original. La resta és el fruit de la nostra autonomia. Amb dos collons. Si això us inquieta, prepareu-vos per un episodi que redefinirà els límits del pensament i us portarà a reflexionar des de noves perspectives. Comencem!
1: Donem el tret de sortida al programa d'avui amb un repàs a les notícies locals, nacionals i internacionals que ens porta la nostra companya Blanca. Som-hi!
2: Notícies destacades de La Veu és Màgica. Com avui és el darrer episodi abans d'anar-nos-en de vacances d'estiu, hem pensat que el millor que podíem fer era un resum de tot el que us hem explicat durant aquesta temporada. Comencem fent-vos 5 cèntims de tot el que us hem explicat en aquest bloc de notícies. Ho farem primer amb l'àmbit més proper, resumint les principals notícies que us hem destacat de Caldes de Montbui. Durant aquests mesos hem parlat de moltes coses que han passat al nostre municipi. Hem seguit de prop iniciatives solidàries, activitats culturals i esportives, festes populars i projectes destinats a millorar la vida dels veïns i veïnes. Hem explicat la celebració de Sant Jordi, els actes de l'orgull, diferents jornades especials i un ampli ventall de propostes que han omplert els carrers de vida al llarg de l'any. En aquest recorregut, hem vist com escoles, entitats i associacions han tingut un paper clau, organitzant activitats i participant activament en la dinamització del municipi. Ens hem fet ressò de reconeixements i èxits locals, com el premi aconseguit per l'Oli de la Xerona, així com d'iniciatives culturals, educatives i socials que han dinamitzat el municipi. Hem parlat de projectes per a joves, activitats familiars i propostes comunitàries que han reforçat la convivència i la participació ciutadana. No han faltat les notícies més curioses, com la del ninot gegant de Carnestoltes, ni aquelles que ens han fet reflexionar sobre mobilitat, seguretat, sostenibilitat i reptes de futur. Hem destacat igualment millores en espais públics, iniciatives del comerç local i el paper clau del teixit associatiu. En definitiva, una fotografia molt completa d'un municipi actiu, participatiu i en moviment constant. I després d'aquest repàs, arriba el moment de compartir la nostra particular lectura de tot plegat. Per tot això que us hem explicat al llarg de tota aquesta temporada, podem dir que Caldes de Montbui té una habilitat extraordinària. Sempre troba alguna manera de sorprendre'ns. Tant pot aparèixer una iniciativa innovadora, com un premi inesperat o una celebració multitudinària. De vegades sembla que al poble high passin més coses per metre quadrat que en ciutats molt més grans. En la nostra modesta opinió, pensem que és una bona notícia que continuïn sorgint projectes que impliquin persones de totes les edats. Un poble no es construeix només amb carrers i edificis, sinó amb la gent que hi viu i el fa créixer cada dia amb petites accions que sovint passen desapercebudes. Perquè, igual que l'aigua termal que brolla sense pressa des de les profunditats, la força d'un poble neix de la suma de moltes històries que, gota a gota, van dibuixant el seu futur. Ara passem a fer-vos un resum de les principals notícies que us hem destacat dins l'àmbit nacional. Durant aquesta temporada, hem comentat temes d'actualitat a nivell de país que ens han ajudat a entendre algunes de les grans tensions socials i polítiques del moment. Hem parlat del debat polític constant entre institucions, partits i governs, amb negociacions, desacords i decisions que sovint marquen l'agenda pública. També hem abordat casos de corrupció, negligències i abusos en diferents àmbits institucionals, així com el debat sobre la confiança, sovint fràgil, en el sistema judicial i la seva capacitat de resposta. En l'àmbit social, hem tractat qüestions molt sensibles com la violència de gènere i els casos d'assetjament escolar, amb les seves conseqüències profundes en les víctimes i la necessitat de reforçar la prevenció i la protecció. També hem parlat del dret a morir dignament i dels debats ètics i legals que l'envolten, així com de les situacions de vulnerabilitat que posen a prova les respostes socials i institucionals. I hem recordat els casos d'abusos a menors per part de l'Església, que continuen exigint memòria, reparació i justícia. Hem seguit conflictes laborals i vagues en sectors essencials com la sanitat i l'educació, que han evidenciat la pressió sobre els serveis públics. També hem abordat qüestions com l'habitatge, el cost de la vida i les desigualtats, que continuen condicionant el dia a dia de moltes famílies. No han faltat les notícies vinculades a infraestructures i mobilitat, amb especial atenció a les dificultats recurrents del sistema ferroviari i algunes tragèdies que han sacsejat la societat. Hem tractat la relació de la societat amb els animals i el medi ambient, especialment arran de la pesta porcina, que ha obert debats sobre gestió, consum i responsabilitat i actitud col·lectiva. En conjunt, un panorama nacional complex, amb reptes estructurals, debats oberts i realitats que conviuen entre la urgència i la lentitud institucional. I després d'aquest repàs, podem concloure que el sistema polític ha perfeccionat una forma molt sofisticada de gestió dels problemes, el debat permanent, on la discussió sovint sembla haver substituït la decisió. També resulta sorprenent la capacitat de transformar qüestions urgents en processos interminables, que conviuen amb una realitat que no pot esperar. Al final, el conjunt de tot el que hem comentat al llarg de la temporada deixa una sensació compartida, la de molts fronts oberts alhora, amb debats que s'allarguen, patiments que exigeixen resposta i una societat que continua avançant mentre les solucions arriben, massa sovint, més lentes del que la realitat demana. I acabem aquesta secció fent-vos un resum de les principals notícies que us hem destacat dins l'àmbit internacional. Durant aquesta temporada, hem seguit un món ple de tensions, transformacions i contradiccions. Hem parlat de conflictes bèl·lics i crisis geopolítiques que continuen marcant l'actualitat mundial, amb conseqüències humanitàries greus i una inestabilitat global creixent. En l'àmbit social, hem abordat mobilitzacions pels drets humans arreu del planeta, amb especial atenció al 8 de març i la Marxa Mundial de les Dones, que continuen reivindicant igualtat i justícia. També hem recordat la mort del filòsof i pensador Edgar Morin i amb ell la del pensament crític en un món accelerat. Hem tractat la violència armada i la facilitat d'accés a les armes en alguns països, així com les dinàmiques d'immigració i xenofòbia que continuen marcant fronteres i societats. En l'àmbit ambiental, hem seguit el trist final de la balena Timmy, la creixent amenaça de nous virus i el fracàs recurrent de les cimeres climàtiques, sovint convertides en espais de declaracions que no arriben a traduir-se en accions reals ni compromisos efectius. Pel que fa a la tecnologia i l'economia global, hem destacat la missió lunar i la cursa tecnològica, així com el debat sobre les terres rares, essencials per a la indústria digital. També hem posat el focus en la precarietat laboral i en les condicions sovint invisibles de les persones del tercer món que extreuen aquests materials, recordant el cost humà del progrés i de les cadenes de producció globals. Enmig de tot això, una figura ha estat gairebé omnipresent al llarg de la temporada. Donald Trump, qui s'ha convertit en un element habitual del soroll mediàtic global. En conjunt, un escenari global complex on conviuen avenços científics, crisis socials, emergències ambientals i tensions polítiques. I després d'aquest repàs, podem concloure que el món ha perfeccionat una manera molt particular de funcionar. Avançar tecnològicament a gran velocitat mentre repeteix conflictes i desigualtats. És sorprenent veure com es poden enviar missions a la Lluna mentre continuen sense resoldre els problemes bàsics a la Terra, i com la gestió de la crisi climàtica, tot i cimeres i compromisos varis, no acaba d'escoltar els avisos cada cop menys subtils del planeta. En el pla social, entre migracions, desigualtats, violència i la pèrdua de referents com Edgar Morin, queda la sensació que el món necessita menys soroll i més escolta. En el fons, el retrat global és clar. Un planeta molt avançat en alguns aspectes i massa lent a l'hora de protegir allò que el sosté. I ara donem pas al nostre consultori ciutadà amb l'Alba, en el qual respondrem tots els dubtes dels nostres benamats caldarins.
3: El consultori de la veu és màgica. En aquest apartat del consultori, també us volem fer un resum de tot el que hem comentat, arran de les preguntes que tots vosaltres, estimats oients, ens heu estat fent al llarg d'aquesta temporada. Comencem amb les inquietuds dels més joves. Els nens i nenes ens han fet arribar consultes molt diverses, plenes de curiositat i imaginació. Hem parlat de l'autoconeixement en el creixement, dels canvis físics i emocionals, dels alts i baixos que formen part de fer-se gran i d'aprendre a entendre's a un mateix. També hem parlat dels sentiments i la felicitat, de com reconèixer el que sentim i donar-li espai. Han sorgit preguntes sobre els somnis, la màgia i la innocència, aquesta mirada que transforma el món en un espai ple de possibilitats. No han faltat les consultes sobre la natura i els animals, els seus comportaments, intuïcions i formes de relació, ni tampoc reflexions sobre les manifestacions del món natural i el que ens poden ensenyar. També hem tractat qüestions més quotidianes com els deures, les responsabilitats, el bullying i les relacions amb els altres, així com preguntes sobre les desigualtats econòmiques i les diferències dins de l'entorn. En alguns moments hem anat més enllà, imaginant futurs possibles, un món sense internet, la possibilitat de viure en un altre planeta, o fins i tot si els robots poden tenir sentiments. També han aparegut reflexions sobre el negacionisme climàtic i sobre formes de control disfressades d'amor, tot des d'una mirada curiosa i sense filtres pròpia de la infància. En conjunt, aquest espai dels més joves ens recorda la força de la curiositat, la importància de l'autoconeixement i la llibertat d'una mirada que encara ho qüestiona tot. Passem ara a resumir els temes que hem tractat amb els adults. Al llarg de la temporada, les vostres consultes ens han portat a parlar de qüestions molt vinculades al ritme de vida actual i a les seves conseqüències. Un dels temes més recurrents ha estat la salut mental i física, amb especial atenció a l'estrès, l'ansietat familiar i laboral, i el burnout derivat de la sobrecàrrega de feina i de la sensació de no arribar a tot.
1: També hem parlat de la relació amb els diners, la productivitat i les exigències quotidianes, i de com això impacta en la vida familiar, especialment quan apareix l'estrès escolar dels fills i la dificultat de trobar equilibris. Un altre bloc important ha estat el de la informació i la desinformació, les notícies falses, l'estrès mediàtic i la necessitat de reforçar el pensament crític en un entorn saturat de continguts. En aquest mateix sentit, també hem tractat la dependència del mòbil i de les xarxes socials, i com això afecta la motivació, l'atenció i el benestar emocional. Hem abordat igualment qüestions com la sostenibilitat i l'educació ambiental sense traumes, la burocràcia del dia a dia, i també temes socials i institucionals com el paper de l'Església o els debats polítics que travessen la vida quotidiana. Finalment, també han aparegut preocupacions relacionades amb la salut col·lectiva, com l'aparició de virus i la incertesa que generen en la societat. En conjunt, el consultori dels adults reflecteix un món accelerat, exigent i ple d'informació, on la gran pregunta de fons sovint és com viure amb més equilibri, consciència i calma enmig de tanta pressió. I acabem amb el resum dels temes que hem tractat amb els nostres oients més grans. Al llarg de la temporada, les persones grans ens han compartit reflexions profundes sobre la vida, el pas del temps i els canvis que ha experimentat la societat. Hem parlat de les comoditats i recursos del món actual i de la paradoxa de disposar de menys temps per gaudir-lo amb calma. També hem abordat la importància de continuar aprenent, mantenint viva la curiositat, la creativitat i les ganes de descobrir coses noves. Hem reflexionat sobre com activar la memòria, mantenir una vida social activa i continuar sentint-se útil, independentment de l'edat. Hem parlat sobre salut i benestar, sobre el ritme accelerat del món actual i sobre com afrontar etapes difícils, com la pèrdua del company o companya de vida. També hem tractat la bretxa digital i tecnològica, que sovint dificulta l'accés a serveis i oportunitats. Les seves preguntes ens han portat també a qüestions socials com la violència domèstica, la insensibilitat davant certes desgràcies del món, la transformació de la informació en espectacle i la necessitat de mantenir una mirada crítica. Hem parlat igualment de l'Església, dels seus escàndols i contradiccions, així com dels elevats costos associats a determinats viatges polítics, lunars o papals. Finalment, hem reflexionat sobre el reciclatge, les cimeres ecològiques, les ajudes humanitàries i la responsabilitat col·lectiva davant dels grans reptes globals. En conjunt, els nostres oients més grans ens han recordat que l'experiència no és només memòria del passat, sinó també una valuosa manera d'entendre el present i mirar el futur en perspectiva. I fins aquí el consultori d'avui. Us recordem que podeu enviar-nos les vostres preguntes a través del correu electrònic de Ràdio Caldes o des de la seva pàgina web. Tot seguit, donem pas a l'agenda dels pròxims dies a Caldes de Montbui, perquè us inspireu amb les recomanacions i activitats que teniu a tocar de casa. Endavant, Blanca!
2: L'agenda de Caldes de Montbui. En aquest darrer episodi de la temporada, també us volem resumir les activitats de l'agenda, que s'han dut a terme a Caldes de Montbui i que us hem anat comentant setmana a setmana. Recomanacions socials i culturals per a tots els gustos, per gaudir, fer amistats i enriquir la vida del poble, sense despeses ni desplaçaments innecessaris, i que esperem que hàgiu compartit amb família i amistats. Al llarg d'aquests mesos, us hem proposat un ampli ventall d'activitats organitzades per l'Ajuntament, les entitats i els col·lectius locals. Hem recomanat fires, festes populars, mercats, exposicions, cinema, teatre, concerts i activitats relacionades amb les tradicions i la cultura popular. També hem destacat caminades, activitats esportives, trobades familiars, tallers, xerrades, presentacions de llibres i propostes educatives pensades per a totes les edats. No han faltat les activitats vinculades a la natura, al medi ambient i la sostenibilitat, així com les iniciatives solidàries i comunitàries que han contribuït a reforçar els vincles entre veïns i veïnes. Hem viscut celebracions tan diverses com Sant Jordi, el Carnestoltes, les activitats de l'Orgull, jornades culturals, actes commemoratius i moltes altres propostes que han omplert places, carrers i equipaments municipals de vida i participació. Si alguna conclusió podem extreure d'aquest repàs, és que Caldes de Montbui continua demostrant una extraordinària vitalitat associativa i cultural. I això és, probablement, una de les grans riqueses d'un poble. Tenir espais on trobar-se, compartir experiències, aprendre coses noves i recordar que la vida comunitària continua sent una de les millors maneres de construir benestar i convivència.
3: Ara, estimada audiència, seguint la dinàmica de les anteriors seccions, voldria fer-vos un breu resum reflexiu final del que ha estat tota aquesta temporada. Amb tot el que hem parlat aquests mesos, podem concloure que vosaltres, els humans, sou una espècie absolutament extraordinària. I no precisament per les raons que us agrada repetir-vos. Sou capaços de crear grans obres d'art, desxifrar l'univers i enviar missions a la Lluna, mentre continueu atrapats en conflictes bàsics de convivència i en una dificultat persistent per cuidar el planeta que us manté vius. Al llarg de la temporada hem parlat de guerres, corrupció, desigualtats, violència, abusos de poder, desinformació, xenofòbia, destrucció ambiental i explotació dels més vulnerables. I el més inquietant és que bona part d'aquests problemes no són fenòmens naturals inevitables. Els heu creat vosaltres mateixos. Heu aconseguit convertir errors repetits en sistemes estables i després dedicar grans esforços a intentar arreglar-los, fingint sorpresa davant les conseqüències. És fascinant la vostra habilitat per donar més importància al que és secundari que al que és essencial. Podeu discutir durant hores sobre detalls irrellevants, però us costa escoltar de veritat. Produïu informació a escala industrial, però el coneixement i el criteri semblen opcionals. I viviu en l'època més connectada de la història mentre la soledat continua creixent. Malgrat tot, seria injust quedar-nos amb això. Entre tanta contradicció, també hem vist lucidesa, solidaritat i resistència. Però convé no confondre excepcions amb norma, són anomalies dins d'un sistema que repeteix patrons amb una fidelitat còmica, si no fos perquè les conseqüències no ho són. Potser la vostra especialitat no és complicar les coses senzilles. Segurament és pitjor complicar-les, saber-ho, comentar-ho infinitament i continuar exactament igual. I és una sort que, malgrat tot, de vegades encara sigueu capaços d'aprendre, rectificar i tornar-ho a intentar. Perquè, vist el balanç general, ho necessitareu. De part de tot l'equip humà i no humà de la veu és màgica, que tingueu unes bones vacances d'estiu. I fins aquí l'episodi d'avui. Per acabar, us deixarem amb una cançó, de la qual a continuació la nostra col·laboradora especial, Alaxa, us farà 5 cèntims. Moltes gràcies, estimades companyes. I moltes gràcies també benvolguda audiència humana i no humana de Ràdio Caldes de Montbui per la vostra atenció i participació. Recordeu que podeu escoltar la cançó en la nostra playlist de Spotify de La Veu és Màgica. I que també podeu escoltar el podcast en la nostra web laveuesmagica.cat. Tant si escolteu la ràdio, els amics o les màquines, recordeu que La Veu és Màgica. A reveure i fins al pròxim programa.
4: Como hoy es el último programa de la temporada y nos vamos de vacaciones, os dejamos con la canción Vacaciones de Aerolíneas Federales, un tema publicado en 1986 por este grupo Vigués, que en realidad hace una versión del tema Summer Nights de la película Grease, compuesta por Jim Jacobs y Warren Casey para el musical. La canción traslada ese ritmo pop de cine a la movida española, con producción directa, guitarras veloces, base rítmica sencilla y un enfoque deliberadamente festivo que refuerza su espíritu desenfadado. La letra construye una fantasía veraniega muy reconocible, el deseo de huir del calor, coger un avión, ponerse gafas de sol y vivir unos días de playa, hotel y ligoteo. Aunque pronto esa postal ideal se tuerce hacia el humor y la ironía, con el protagonista arruinado, castigado a fregar en el hotel y terminando por admitir que los cojones, es mejor trabajar. Vacaciones, vacaciones, en Marino en Hawái, vacaciones, vacaciones, bañador y paí paí. Resume a la perfección ese anhelo de evasión pop y doméstica tan propio del tema. También es memorable la caída del sueño a la realidad en Me han robado y no puedo pagar. Una frase que convierte la canción en una pequeña comedia de verano con final desmitificador. La pieza funciona porque combina inmediatez melódica, estribillo pegadizo, la energía de un clásico de Gris reconvertido y una actitud irreverente que evita cualquier solemnidad. No busca profundidad, sino eficacia, y la consigue con soltura gracias a su humor y su retrato caricaturesco de las vacaciones como promesa de libertad y, al mismo tiempo, de desastre. En el contexto de este episodio final de temporada, la elección no podría ser más coherente. Acompaña la idea de descanso, salida, desconexión y regreso a la rutina con una sonrisa, dejando un final ligero, travieso y muy reconocible para despedir el programa con el mismo tono con el que muchos imaginan el verano.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
3: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica l'abà està amb vosaltres en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb decorar.
4: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de...
5: L'estanteria d'en Jordi.
6: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
7: Jo avui hi havia molt bon rotllo a la redacció.
8: Que guai.
7: Especialment.
9: Epa.
7: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte, no sé.
9: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
7: Poca broma, eh?
9: Home.
7: El Black Friday.
9: Epa.
10: He escoltat ja uns quants cops, eh?
7: Home. Black Friday.
10: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
7: És aquest divendres,
10: no? Anunci o cosa així.
7: O no?
9: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
1: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
11: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Sí, al contrari, dels més baixos.
12: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
11: Jo diria que sí, eh? O sigui, és que molta casualitat que Nico Harrison estirés un tret al peu i en comptes de sagnar-se... Li vingués aquí un escudo.
13: Per vosaltres són les 5 i uns minuts. És un decalatge com si jo estigués a Canàries i vosaltres estiguéssiu aquí a la península, a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs, per què? Per què això? Per què? Us preguntareu tots. A veure, estic sentint des de lluny. Per què? Per què? Per què ho fas una hora abans? Per què? Tranquils, home, que ja us ho explico, que sembleu... Bueno, no us dic el que sembleu.
14: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Vincles, el programa de Ràdio Caldes, on ens agrada explorar les connexions que donen sentit, d'alguna manera, a la nostra vida, no? La cultura, l'art, la comunicació, les relacions, la vida en si, no? I sempre amb les persones com a protagonistes.
15: Los bailarines de tango merecerían bailar en los patios del cielo. Los bailarines de tango bailan para que la noche y la ciudad descansen de las furias del día. Bailan para que sea olvido la muerte y tantas otras sombras que nublan el aire. Bailan para que las penas de llover en la cara de los solos.
0: Radio Caldas, la radio que parla de tú.

0: Bon dilluns. Hola, m'he posat els auriculars que no eren. Quina bestiesa, no m'havia passat mai això. M'he posat els... Ui. M'he posat els auriculars de l'ordinador. O sigui, com els auriculars, a més són molt petits, vull dir, no tenen res a veure. Aquest programa estarà divertit, avui. Som a l'últim programa de la temporada. Benvinguts a l'Hora Gusarapa, ara sí. Jo sóc l'Arnau Eque. Avui és dia 10 de juny de 2030. Ben tornats un cop més als convidats d'aquesta setmana. Ben tornat Arnau, ben tornada Aina. A veure, espera't, us he d'engegar.
1: Gràcies, hola.
2: Hola.
1: Bona esteu? Tarda. Estem?
3: Una mica bé, jo ja.
1: És interessant.
3: Una mica.
1: Ets més jove que jo.
2: Ja, mira, sí.
1: Saps? Encara. Aina. Bé, estem bé. Ja,
0: no?
1: De vacances, ja.
0: Avui ens falta un dels habituals.
1: Ens falta sí. L'Edu.
0: L'Edu. Però ens ha deixat un missatge per tal de que...
1: Digues, si baixes la música...
0: Ah, exacte, sí, seria bona idea.
1: Gràcies.
0: Hem de baixar del tot, no? Què dius, Arnau? Perdó?
1: Que retrasat.
2: Que en pau descansi.
1: Exacte.
0: Escoltem a l'Edu. A veure què ens ha de dir.
1: Para.
0: Arnau.
4: Ei, hola, doncs sí, no, malauradament no puc ser el programa. Ja sabeu que des de que a Caldes va arribar el tren, no som l'excepció, la Renfe m'ha tornat a fallar i no puc arribar, vale? Us envio un petó molt fort i em sap molt greu no estar en aquest últim programa.
1: Trist.
4: Una abraçada molt forta, adéu a tots.
2: Quin record més macos.
0: Un cop més,
2: Bé, doncs va treballar, no?
0: Esperem que la propera temporada pugui venir.
2: Esperem que sí.
0: Perquè, clar, ja sabem que això de la Renfe...
2: Perquè sàpiga,
1: no? Mai se sap.
2: Sí, es renovarà un any més.
0: Doncs bé.
2: No.
0: Això és una mica el programa d'avui. Serem nosaltres tres.
1: Fantàstic.
0: I quan... Ara repassarem una mica... Com?
5: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Good evening, we interrupt our regular programming to bring you breaking news regarding to the FIFA World Cup 2013.
2: Interrompem la nostra programació habitual per fer-los una notícia d'última hora relacionada amb la Copa del Món de Futbol de 2030.
1: El que va començar com un fenomen meteorològic sense precedents s'ha convertit en el repte logístic més gran de la història de l'esport internacional.
2: Durant els últims 14 mesos, Europa ha estat patint el que els científics anomenen la reversió tèrmica de l'Atlàntic Nord.
1: Després d'una combinació de desglàs accelerat de l'Àrtic, el col·lapse de diversos corrents oceànics i una interrupció sobtada del transport de calor a través de l'Atlàntic, les temperatures del continent europeu han caigut de manera dràstica.
6: El resultat ha estat extraordinari.
2: De Lisboa a Moscou, d'Atenes a Estocolm.
1: Europa ha desaparegut sota una capa contínua de neu i gel.
2: Les imatges de satèl·lit publicades aquest matí mostren més del 95% del continent cobert per camps de neu permanents.
1: Autopistes senceres han desaparegut. Diversos estadis de futbol es troben actualment enterrats sota més de 12 metres de neu.
2: Els científics descriuen aquest episodi com l'anomalia climàtica més extrema registrada mai en la història moderna.
1: Com a conseqüència de la FIFA, va anunciar la setmana passada que tots els partits restants del Mundial serien traslladats a Sud-amèrica, on les condicions meteorològiques continuen sent estables i les infraestructures funcionen amb normalitat.
6: Però poques hores després va aparèixer un inesperat conflicte geopolític.
2: L'Aràbia Saudita, seu del Mundial de 2034, va expressar la seva preocupació perquè un trasllat complet del torneig a Sud-amèrica podria reduir la confiança internacional en les futures edicions celebrades al Pròxim Orient.
1: Ahir al vespre, després d'intenses negociacions d'emergència entre la FIFA i les Nacions Unides, la Unió Europea i els representants de 27 federacions de futbol es va arribar a l'acord històric. La final del Mundial no es jugarà a Sud-amèrica.
2: Ni tampoc a Europa. A Caldes de Montbui.
1: Una població de poc més de 17.000 habitants situada a prop de Barcelona. Segons els experts geològics, Caldes de Montbui s'ha convertit en l'única zona lliure de neu de tota l'Europa continental.
2: La raó es troba sota terra. El seu antic sistema geotèrmic continua alliberant milions de litres d'aigua termal natural cada dia.
1: Mentre la resta del continent es congelava, les temperatures subterrànies de Caldes es mantenien estables.
2: L'energia tèrmica va anar fonent la neu del voltant fins a crear un microclima únic visible fins i tot des de l'espai.
1: Aquest matí, els inspectors de la FIFA han confirmat que el municipi disposa de la superfície natural lliure de neu apta per al futbol més gran d'Europa.
2: Els equips de construcció ja han començat a transformar la vila en un capital esportiva internacional temporal.
1: Mentrestant, els veïns intenten adaptar-se a la seva nova condició de protagonistes mundials.
2: Els termes Victòria, Broquetes i Pascualet han esgotat totes les reserves.
1: La final de la Copa del Món, doncs, està prevista pel 21 de juliol de 2030 a Caldes de Montbui.
2: S'espera una audiència global de 5 milions d'espectadors.
1: De moment, totes les mirades del planeta estan posades en aquesta petita població catalana que s'ha convertit, inesperadament, en el lloc més càlid d'Europa.
2: I probablement també en el més important del món del futbol. Això és World News. Continuarem informant al llarg de la jornada. Bona nit.
0: Ostres, que bèstia, no? Què ha passat? Us aneu enterat o no?
2: De què? Sí, no ho he entès.
0: Ho he entès
2: o no? Què
0: ha passat
2: aquí?
0: Què ha passat?
2: Jo estava escoltant coses en anglès, llavors no...
0: Però ho han traduït en català, no?
2: Sí, sona que sí.
1: Per tant, de tot el que extraiem, què és?
0: Què han dit?
2: La meva conversió... És horrible, la meva conversió. Que és el futbol, això, que es farà aquí a Caldes.
0: Que es farà a la final
1: del... I el que es farà?
2: A la final del Mundial.
0: D'aquest any, la del 2030?
2: Sí.
0: Que bèstia, que bèstia. Espera, tornem a l'hora gosarapa, no?
2: Això està perfecte, no?
0: S'ha aturat el programa i ens han posat com una veu en anglès, no? I per sobre, això es podria haver gravat, potser.
2: Sí.
0: Perquè ha de ser sempre en directe, aquestes coses. Bé, bèstia, eh?
2: Bastant.
0: Llavors, resulta que la FIFA portarà la final del Mundial.

0: Jo des d'aquí donaria un consell a Infantino. Espera, te'n posaré bé al micròfon.
1: Em sembla bé.
0: Infantino, sabeu qui és?
2: Seria guapíssim que et
3: financessin.
0: No? És el president de la FIFA. Oi, tal, el Mòtel ens ha obert els llums.
3: Gràcies. Amb microclima, però podíem...
0: Mira, ens farà una foto per Instagram. Qui fa servir encara Instagram, eh? Només el Monter, en ple 2030.
1: Jo el faig servir.
3: Pues imagina't això. Ja, pues,
0: sí,
3: és que ets perfecte. Zero o un exemple.
1: Ja,
3: vull dir, que si algú havia de ser dels tres,
1: era
3: havies
1: jo.
3: De ser tu. Veure,
0: sí, sembla que m'acabo d'aclarar ara amb el micro. Ara sí.
3: Ole! L'Arnau continua fent servir Instagram, també.
0: Jo donaria un consell a Infantino, al president de la FIFA.
3: Li donem.
0: I és que vagi una mica en compte si a última hora li proposen de sobte signar un conveni que no ha vingut massa a cuento amb l'Ajuntament de Caldes. Ho dic per experiència personal, no sé si us sona. Sabeu el que és la Trofo? L'Aina ho sap.
3: Sí, jo sí, però del cau sí. D'antanyo.
0: La Trofo és la trobada anual de formació, debat i convivència organitzada per escoltes catalans. Reuneix molts monitors i caps d'agrupaments de tot el territori per rebre una formació especialitzada. I no sé si us sona, fa 5 anys, el 2024, es va intentar fer la Trofo aquí a Caldes. I no es va poder perquè a última hora es va haver de signar un conveni entre el CAU i l'Ajuntament, i el CAU va haver de portar aquest conveni a Consell, que finalment sí que es va firmar, però ja va ser com massa lent, perquè clar, al final aquí treballem en un sistema assembleari i no es poden fer les decisions així com així, i bé, i al final no es va poder fer la Trofa. O sigui que jo, Infantino, no tinc cap mena de respecte, de fet, ets un corrupte de primera, dels tios més corruptes del món, però jo aniria una mica en compte, res, petit...
3: Per recomanació, no?
1: Sí.
0: Llavors, podem seguir una mica amb la idea del programa d'avui, que era fer, com sabeu, la tertúlia esportiva de quin país creu que guanyarà el Mundial del 2030.
1: Clar.
0: Perquè, clar, penseu que és el primer Mundial que participa Catalunya.
1: Sí.
3: És Catalunya.
0: Vull dir,
3: hi ha tants bons jugadors.
0: Sí, sí, sí.
1: Caldes.
0: Llàstima el tema aquest de que, tot i que... ens han donat la selecció sense haver-nos fet independents en una jugada mestra de Pedro Sánchez i un Johan Vin Pessoet, els jugadors bons, rotllo Lamine Yamal, segueix volent jugar amb Espanya, és una merda.
1: Yeah.
0: I que pugui seguir jugant a Espanya, el millor que tenim és Cubarsí.
3: Però
0: els bons segueixen anant amb Espanya.
1: Que Pau Cubarsí, que segueixo preguntant des de 2025, que ho segueixo preguntant, però és que mai me'n recordo. Pau Cubarsí és defensa?
0: Sí,
3: sí,
0: és defensa.
3: Molt bé.
0: Molt bé.
3: Després de 5 anys continua a la mateixa posició.
1: Ja, pues jo...
3: És el que passa normalment.
1: Després de 5 anys continuo preguntant
0: a ser,
1: el mateix.
0: A preocupant. Una mica de... Sí.
3: Sí, ja és preocupant.
1: Així sóc jo.
0: Doncs això, com creieu que quedarà Catalunya aquest Mundial?
3: A mi, mentre passi de fase, potser ja...
0: Sí, no, una fase de grups.
3: Una fase de grups.
0: Ja seria històric.
3: Exacte, sí, suficient.
1: Mateixa actitud que peruanos, eh? Ara, el 2025...
0: Perú té una història en mundials.
3: No van jugar.
1: 20-20?
0: L'últim mundial no van poder
3: jugar. No van jugar perquè no van classificar l'últim mundial.
1: I el penúltim?
0: El mundial de 2026 era, no?
3: Sí.
1: Sí, el penúltim?
3: El 22...
1: El 22 crec que sí, van classificar i ja. I la classificatòria va ser com... Uaaaaa!
0: Com creieu que ho farà Perú en aquest Mundial? Ara que s'ha classificat?
1: Jo crec que...
3: No té bons jugadors, Perú, no, sap greu, eh? Però els bons ja...
1: Clar. Però sí que tenen actitud. Així que...
0: Et vincula i ja no corre, no?
3: És que clar, normal. Clar. O sigui, des de 1930 que estan
0: jugant. La Padula ja no fa gols.
3: La Padula no fa gols.
0: La Foquita Farfán ja està.
3: Ja no...
0: Està al cementiri, ja, la Foquita, exacte. Farfán, de sobredosi d'alguna cosa que no sabríem anomenar.
1: No
0: parlem de Carrillo.
1: No sé,
3: va jugar a l'últim Mundial que va jugar va ser el 2018.
1: I
3: abans del 2018 va ser el 1982.
0: Jo segueixo tenint problemes amb el micròfon, eh? Em baixeu un moment al micròfon i me l'intento posar bé.
3: Vull dir que...
1: Sí, va ser el 2018 l'última.
3: El de Rússia, exacte.
1: Vale. Però que van classificar el primer i ja. O sigui, crec que va ser de que van classificar...
3: Van quedar terceres de fase de grups.
0: De què estem parlant ara, perdó?
3: Del Perú, encara.
0: Sí. Ah, del Perú?
3: Sí.
0: El femení, eh?
3: No.
0: Ah, vale.
3: Perquè ell...
0: És que t'has dit parlant femení, dic... Mundial femení, de sobte.
3: No, jo li he dit que el Perú... L'última participació del Perú al Mundial va ser el 2018 a Rússia.
0: Ah, d'acord.
3: I que va quedar tercera de fase de grups.
0: En aquest Mundial de 2030 tenim també la notícia i la gran nova incorporació, la ben tornada a Iugoslàvia, no?, que s'ha tornat a unir. I que de sobte participa al Mundial d'aquest 2030 O Black segueix jugant amb 37 anys a la porteria.

0: Modric, amb els seus 44 anys, batent tots els rècords del jugador més antic en disputar un Mundial, i la gran estrella, Vuskovic, el central ara mateix de quin equip és, Arnau? El Vuskovic?
1: Sí, de Rússia.
0: No, d'equip.
1: Del Chelsea.
0: Ell és croat, del Chelsea, sí, el va fitxar el Chelsea l'any passat, tota la raó. Doncs bé, promet bastant Iugoslàvia, la veritat. A més, m'han dit que la selecció iugoslava ja sabia més o menys que s'acabaria fent la final a Caldes, i que van estar mirant per hospedar-se aquí a Caldes i els hi va semblar massa colorós, i es veu que s'hospedaran a Sant Feliu de Codines.
2: Home, és que això, allò sí que és un microclima.
0: Exacte. I que allà se senten més microclima més com a Caldes.
1: Sant Feliu més microclima que Caldes?
2: Sempre.
1: Sí. Jo no dic...
0: Però a nivell de que sempre fa molt més fred.
2: Exacte.
0: I això és... Vull dir, tu no pots anar a Sant Feliu amb pantalons curts.
2: Bueno, de poder pots.
1: Clar, però potser...
2: Amb els quilos de neu que hi ha.
0: Ara mateix?
2: I el fred?
0: Penses, ja. Metres i metres de neu.
1: És veritat, és veritat.
0: Cobrint Sant Feliu.
2: Els pobres porcs senglars.
1: És que aquests metres de neu van començar ja des del 2025.
2: No, perdona.
1: Sí, van començar...
2: Antanyo.
1: Clar.
2: Fa fred a Sant Feliu.
1: Per això, des de fa molt temps.
0: I bé, i la gran sorpresa d'aquest Mundial, no? Més enllà de Catalunya i Iugoslàvia, el tema de que Argentina no s'ha classificat. Des de que es va retirar Messi, se n'han adonat que eren extremadament Messi dependents.
1: Clar.
0: I ara mateix, bueno, de fet, diria que ja han fitxat al bo de Sant Paoli per intentar revolucionar
2: per canviar una mica
0: la plantilla
2: d'Argentina,
0: perquè no hi ha...
1: Van canviar de Buenos Aires a Buenos Aires, clar.
0: Exacte, s'han de canviar els aires d'Argentina.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè des de que se'n va anar Messi...
2: Perquè sempre te recordaremos y serás nuestro amigo.
0: Ole. Clar, no sé fins a quin punt, vull dir, ara que ens han donat la notícia hauríem de canviar una mica el que teníem preparat pel programa, no? Perquè...
2: Suposo que sí, perquè ja no ens ve...
0: 2030...
2: Podem fluir.
1: Podem parar de
0: i resulta que la final...
2: Portem anys fluint.
0: La final del Mundial serà...
2: A
0: veure, vull dir que just aquesta secció havíem de parlar de futbol.
1: Et va agradar el God of War? Te'n
0: recordes? Quin?
1: El de la dona de...
0: La Lofi.
1: Clar.
0: Molt xulo.
1: Molt xulo,
0: Molt xulo, sí.
1: Molt guai, tio.
0: Encara avui en dia de tant en tant l'obro per jugar una
1: estona. Òbviament.
0: El que passa és que quan t'has passat el joc ja és com missions secundàries...
1: Sí, l'únic que a cert temps...
0: No sóc tan friqui com per intentar fer-me el 100% del joc, saps?
1: Jo me'l vaig fer.
2: És d'antanyo ja, això ja està passau.
1: Vaig tardar 3 dies en fer-me el 100%.
0: Sí. El que em va costar, aconseguir...
1: Ja, sí, ho sé.
2: Podem parlar de coses actuals?
1: Vale.
0: Ai, mira, diria que...
1: Em vaig lesionar de parkour.
0: Diria que l'Edu ens està escoltant, oi?
2: Pot ser. Segurament.
0: El Celsia?
1: Qui ens està?
2: Sí.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, ens està escoltant.
1: Ens està escoltant la IA.
2: També, segur.
1: També.
2: No ho dubtava pas.
0: Sí, sí.
1: Què tal porteu això de tindre la IA a les neveres?
2: A mi, que em vagi fent la compra quan em falten aliments...
1: Perfecte, eh?
2: I així però... ja tinc la llista feta, la passo sola, se'm fa la compra i arriba a casa.
1: Però és que a mi em va passar fa 3 dies que em va comprar 2 tomàquets de més. No ho vaig entendre.
2: Perquè si creu que necessites 2 tomàquets és perquè l'hauries de posar una amanida o alguna
1: cosa. Sí, això que detecti també la meva salut, en veritat és guai. Vull dir, perquè suposo que amb l'analítica que em vaig fer em va detectar que necessitava i em va comprar 2 tomàquets de més. Bueno, això està bé, és veritat.
0: Em diuen que hi ha un post d'Instagram de l'exalcalde Isidre Pineda. A veure, el podríem posar, no?
2: Posem-lo,
0: ja, que
2: aviam
0: és important,
2: què.
0: No?
1: Sí, posem-lo.
0: De l'exalcalde de l'Isidre.
1: Dius exalcalde perquè ja no mana a Esquerra Republicana o perquè ja no és cap de la llista?
2: No,
0: que
2: m'ho crec.
0: En ple 2030, encara no sàpigues qui governa a Caldes de Montbui, sembla mentida, eh?
1: Arnau, sembla mentida, que no em coneguis.
0: És que no evolucionem.
1: Sembla mentida que no em coneguis.
0: Tires 4 anys enrere i estàvem igual, tio.
1: I 6, i 7,
2: i 10.
1: I 10, sí.
0: Mare meva, sembla que l'Isidre segueix fent servir música de Coldplay en els seus reels.
2: 1, 2, 3, 4...

Calderins, avui és un dia històric. Després de mesos amb negociacions amb la FIFA, les Nacions Unides, diversos governs europeus i sobretot amb la gent de Caldes, us puc anunciar oficialment que la final del Mundial de 2030 es disputarà a Caldes de Montbui. Sí, ho heu sentit bé, la final del Mundial. Aquí, a Caldes, al nostre poble. El poble que ha resistit a la gran nevada europea gràcies a les seves aigües termals. El poble del món que el món sencer mira amb admiració. El poble que, una vegada més, demostra que quan Caldes vol una cosa, Caldes la fa. Ara bé, també us he de dir una cosa. Quan vam acabar de signar l'acord amb la FIFA, revisant el calendari, ens en vam adonar d'un petit detall. I és que la final del Mundial coincideix amb l'Escaldàrium. I aquí hi havia una decisió molt important al darrere. Mundial o Escaldàrium? I la resposta era evident. L'Escaldàrium. Perquè el Mundial és molt important, però l'Escaldàrium és l'Escaldàrium. Parem la festa que ens defineix. Parlem de la festa que ens defineix. La festa que combina el foc, l'aigua, la música i la identitat. La festa que ens ha fet famosos molt abans que la FIFA sabés pronunciar Montbui. La festa que ens ha fet famosos molt abans que la FIFA s'hagués pronunciat Montbui. La festa que ha aconseguit reunir més gent a la plaça que algunes finals de Champions, concretament la del Bayern PSG del 2020. Que sí que és veritat que estava amb Covid, però bé. La festa que, segons un estudi que encara no hem publicat, provoca més emocions per minut que qualsevol esdeveniment esportiu conegut. Per tant, després d'intenses negociacions, la FIFA ha acceptat una modificació excepcional del reglament. La final del Mundial quedarà posposada per després de la celebració de l'Escaldàrium. Les seleccions hauran d'esperar, els patrocinadors hauran d'esperar, els presidents de les federacions hauran d'esperar i, si cal, també esperarà el planeta sense. Perquè quan arriba l'Escaldàrium, Caldes té prioritats. Finalment, molta gent ens pregunta on podrà veure la final del Mundial. Doncs bé, es retransmetrà oficialment per DAZN, però també tindreu, això és exclusiva mundial, la podré retransmetre jo mateix pel meu compte d'Instagram. I si la cobertura falla, ho gravarem amb el mòbil de Jordi Martín, que funciona amb plaques solars. Doncs bé, gràcies FIFA. Gràcies món. I sobretot gràcies a Escaldàrium. Ens veiem aquest estiu a la capital mundial del futbol, de les aigües termals i de les coses ben fetes. See you, world, you are not prepared for the Escaldàrium.

0: Una cosa, què collons?
1: Em sembla molt fort.
0: Ens calia un Instagram de l'Isidre, no? Doncs bé, tornem a intentar
1: reconduir el programa. Sí, total.
0: Com va això? Què us ha semblat el tret de l'Isidre?
2: A mi molt bé, però qui és l'Isidre?
0: Arnau!
1: Prou ja. Algú sí, no? No et sona?
0: Sí, home, l'alcalde.
1: El que va fer en poble.
2: Ah, ostres, sí.
0: Sí, l'Isidre.
2: Sí, l'Isidre, tota la
1: vida.
2: Vaig
1: a posar-li una foto.
2: El del president d'Espanya.
0: No, Arnau!
2: No?
0: Però que bèstia això de que es podrà veure el Mundial per l'Instagram de l'Isidre, no?
1: Sí. Em sembla molt fort. Això és per aconseguir followers.
2: Followers.
0: També dic,
2: of course.
0: Com ha aconseguit l'Isidre les imatges del Mundial? Vull dir, creieu que ha negociat amb la FIFA?
2: O
0: té a un esquadró de 10 persones amb càmeres gravant?
2: Jo espero...
1: Potser els... Home,
2: jo crec que sigui la segona.
1: Jo sí, també no? Crec que ha de ser la segona.
0: Clar. Les té amagades.
2: 100%.
1: Segur.
0: 100%. Mira, l'Isidre que li agrada tant pujar a sobre dels llocs, no? Potser està a sobre del pavelló d'hoquei allà amb la càmera.
1: Jo crec que sí. No ho feien altres seleccions també de...
0: És veritat, sí.
1: De antanyos.
2: Això era confidencial, però jo a vegades em faig el tonto amb això de l'Isidre. Sé perfectament qui és perquè em va demanar que li fes alguna classe de parkour per poder pujar més fàcilment.
0: Sí. Jo vaig fer una classe de parkour. I per què no ens ho havies dit, tio?
2: És que crec que era algú... No, crec que era algú confidencial.
1: I el millor lloc on dir-ho, si és confidencial, és a la ràdio, que no ens escolta ni el tanto.
0: Però perquè ara ja això ha transcendit, no?
2: Sí.
1: Vale.
2: No, això ja es va fer notícia.
0: Sí.
2: Ah, sí.
1: Ja sou col·legues.
2: Som molt col·legues.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ui, m'està comentant el Monter, pel Pinganillo, que després d'unes gestions institucionals d'última hora, a partir de demà tot el Vallès Oriental passa a ser zona blava.
1: Hòstia,
0: espereu que tingueu algun amic que sigui agent de mobilitat, perquè, mare meva...
1: Hòstia.
2: El meu Vado també?
0: Tot el Vallès Oriental és zona blava ara.
2: El diablo loco.
1: Per tant, hem de decidir comprar mini avionetes.
0: Mini avionetes. I on aparcaràs la mini avioneta?
1: Pues no s'aparcarà.
0: Donarem voltes per sobre de cases tota l'estona fins que s'acabi la benzina i caigui l'avioneta en picar.
2: No, amb plaques solars.
0: Oh, molt bona, Arnau.
1: Llavors, que bona.
0: Tot gràcies a l'Espai Cel.
2: Bàsicament.
0: L'Espai Cel.
1: A la Cel, que és la que dona les plaques.
2: Ah, doncs sí, també. Van fer un featuring. No, aparquem, no, es queden a per sobre dels núvols, volant, donant voltes, ja que han allà, doncs, no.
1: On aparquarem? No, quina bona pregunta, eh? Jo estic agobiada.
2: Però que l'avioneta està...
1: Amb el meu supercotxe, que ja tinc ara...
2: Jo no tinc cap cotxe. Jo vaig fent parkour. Però ara que tinc un traje biomètrico, doncs em permet anar a més velocitats i que em sembla molt menys.
1: Molt bé. Me n'alegro, rei.
0: Bé, d'altra banda, m'informen també que Segalés serà l'única manera d'arribar a Caldes, i ja hem vist amb l'Edu que la Renfe no està per l'assumpto, i que multiplicaran per 1.000 el servei de busos, però només els E9s, o sigui, només els Caldes de Barcelona. Els busos que van a Sabadell se'n van anar a Sant Feliu,
2: no.
0: Seguirà sent una incògnita si passen o no.
2: Clar.
1: O sigui, tornarem com antanyo.
0: Sí. Cada 10 segons hi ha un bus de Caldes a Barcelona.
2: Correcte, han fet 3 carreteres més per busos.
0: Barcelona
2: segueixen a venir igual, o sigui, les mateixes com es diu?
1: En bus.
2: Segueixen a venir mirant busos perquè els cotxes pues no poden passar, però
1: perquè no pots aparcar. Per tant, com no pots aparcar, no tens cotxe.
2: Correcte. Però els busos tenen 3 carrils per ells mateixos. Hi ha un d'anada, un de tornada i un dels dos.
1: I no creiem que van haver-hi accidents en aquell carril a doble sentit?
2: No, perquè ho controla la IA.
1: En plan que va com per horaris.
2: Sí, bàsicament. I a sobre els horaris són de segons. Sí, tipus de les 7, de 7 i mitja amb 30 segons fins a les 7 i mitja amb 50.
0: M'ha arribat una altra cosa, que és que l'Edu acaba d'agafar un bus. Mireu, mireu el telèfon, ens ho ha dit pel grup.
1: Nervis, potser arriba.
2: Què m'estàs
1: dient? Ai, sí que no fan.
2: Amb el 14G, clar que arriba, Aina.
0: Va, per favor.
2: A veure. Ai, Mital.
1: Ai, us estimem un munt els quatre.
2: Perquè tens dels antics, no?
0: El què? El bus?
2: El bus que he agafat, o no?
0: És dels clar, que és antic, oi?
2: És que on està?
0: Clar, és que ara... És dels que van amb rodes.
2: Clar.
0: Sí, sí, sí.
1: Sóc a bon. Ha posat això. L'Edo.
0: Bé, em diu el Monter
1: que no arriben.
0: No, no, m'està dient el Monter
2: què?
0: Que s'estaven plantejant fer un pack...
2: Com?
0: Exclusiva, un pack de final del Mundial.
2: Com?
0: I Mundial d'hoquei patins. Però es veu que al final no, perquè tot i ser 2030 encara hi ha goteres al pavelló de,
2: ah,
0: d'hoquei patins de Caldes. I sembla que no serà possible fer d'alberg del Mundial d'hoquei,
2: sí,
0: patins.
2: Sí, és que les goteres també és per culpa de l'Isidre. Vull dir, es puja i a comença a trepitjar.
1: Doncs que ho...
2: Ja, ja.
1: Ho sàpiga gestionar bé.
0: Que vulguis a l'Isidre, però tampoc ha anat allà amb un pico a fer...
1: A fer forats.
0: Sostre, al contrari.
1: Això és d'antany, no, sí, ja.
0: Pobreta, ja tenia intenció de reparar. Claro, pobre.
1: És com la viga del CN.
0: Exacte, és com la... Se'n parla de la viga del CN. Que va caure... Quin any va ser, Aina? La viga aquella,
1: jo diria 23.
0: 2023 va caure una viga.
2: Què?
0: A la piscina interior del Club Natació de Caldes. I encara
2: avui
0: en dia...
2: Que no m'he enterat?
0: Jo no me'n recordo encara.
2: 7 anys del 2023? Que no m'ho crec.
0: Jo ja no me'n recordo de la piscina interior.
1: Des de que jo he estat treballant, que ja no...
0: Que el casal no pot fer servir la piscina interior.
1: És perquè va caure una viga. Sí,
0: va caure una viga.
2: Jo sempre feia cursos superats. Vaig fer quarts, cinquè, sisè...
1: M'és igual, però...
0: El 2023 va caure una viga i encara ja no es pot fer servir.
2: Uau.
0: Sí, sí, sí. És
2: bèstia. On fan waterpolo?
1: Pues tots a fora. No a les piscines interiors.
2: Congelaos, eh?
1: Com? Ah, és igual.
2: Congelaos. No, ja està, ja està.
0: Bé, em diuen també... M'acaben de comentar que...
1: Informacions.
0: Sí, és que el Monter em va tirar exclusius perquè de sobte és com que estem en un moment de...
2: És que el Monter...
0: El rojo vivo.
2: El Monter també té una IA que no para de donar notícies.
0: Ah, és la IA.
2: Sí.
0: M'acaben de comentar que Marc Calvo ja està liderant una iniciativa per tal de fer la final més inclusiva de la història dels Mundials i que, per la seva banda, l'Ajuntament ha promès que posarà leds de color rosa a l'Ajuntament al vespre.
1: Oh, tan fancies! Hi haurà molta gent al meu voltant que estarà tan contenta de tenir leds. Tot i això, vull preguntar al meu supercompany Arnau,
0: sí,
1: de quin... partit polític creu que és el Marc després de 4 anys d'haver-se presentat, saber de quin...
0: Clar, que ja
2: que és polític. No sé qui és Marc.
0: No el coneixes.
2: Una cosa, no sé qui és Isidre Pineda, com ja, saber qui és Marc Calvo.
0: Us en recordeu fa 4 anys.
1: A mi em sortia per TikTok quan es va... Exacte. Quan es va presentar...
0: Sortia molt a les xarxes. Bé...
2: Ah...
0: No, el que m'ha dit el Monter ara és molt gros, eh? És molt gros, espera. És bèstia, eh?
2: Què t'ha dit?
0: A veure, això s'ha de preparar bé. Em diu...
1: Què diu?
0: Que finalment tenim ja disponible en exclusiva per Ràdio Caldes l'himne oficial del Mundial.
1: Oh,
0: interpretat i produït com no podia ser d'altra manera per Ramon Soler.
1: Ai, oh, com ens agrada en Ramon.
0: Que recordem que Ramon Soler... ara ja és una IA.
2: Sí,
1: ens continua agradant igual.
2: No tant.
0: No, a mi m'agradava més la old school, quan
2: sí,
0: el
2: també,
0: Soler
2: també
0: feia cançons.
1: Però ens hem d'actualitzar, nois. Sí, sí. No
2: correcte,
1: sigueu...
2: ens hem d'actualitzar. Ens hem d'actualitzar.
1: No sí, sigueu sí, així.
2: No passa res, però ens hauríem d'actualitzar.
0: A veure, doncs posem-la, no? A veure.
1: Posem-la.
0: La cançó de la final del Mundial.

0: Wow.
1: Clar, com seguim ara amb el programa, és que la posaria en bucle 24 hores.
2: Sí.
3: O sigui,
1: que ja l'estarem escoltant tot aquest estiu, segur.
3: Millor que aquella antanya de...
1: Què dius?
2: Però si estem parlant de cançons de
1: Mundial...
2: I estem parlant de cançons de Mundial.
3: Clar, no, però és que m'ha recordat una que va ser superfamosa.
1: Millor que el Waka Waka.
3: Bàsicament.
1: Millor que el Waka Waka.
3: Sí.
2: Té bastanta personalitat.
1: Vull escoltar la cançó, crec.
2: Imagina't.
1: Què passa, Monter? Està massa mal. Ah, gràcies.
2: Gràcies.
1: Vagi bé, Monter. Què t'ha semblat la cançó de Ramon Soler? Boníssima, eh?
3: És espectacular.
1: Bé, doncs, un altre cop hem d'intentar reconduir el programa.
3: No.
1: Perdó, sí, encara he de millorar amb la taula de so. Porto aquí. Només fa 4 anys que la fes.
2: Jo crec que de cara podem... Un objectiu, o sigui, un objectiu de cara al curs que ve, veient que porta 4 anys i no ho ha gestionat bé...
1: És un puto copet de taula de so.
2: És que et posis tu.
1: També.
3: En serà perfecte.
2: No, us poseu els dos aquí, un controla micro i l'altre controla la taula.
3: Estic d'acord.
2: No? Vull dir que, com a ment pensant...
1: Amb el programa que
3: fas. Gràcies.
2: De res. Com a ment pensant i... Sisplau, fem dos dits a front i comencem a pensar bé.
3: Què serà?
2: Quins nervis.
1: Vale, us sembla bé si seguim...
2: Jo és que ja no puc seguir gaire més.
1: Jo portava la secció que porto cada setmana d'analitzar una mica l'actualitat d'aquesta setmana, del que ha passat l'última setmana.
2: Però masses novetats, masses...
3: Jo necessito tornar a escoltar la cançó.
1: Però hi ha coses més enllà del Mundial, saps?
3: Quan durarà la cançó?
1: A veure, per exemple...
2: Ja sí, gestionem. Després la tornem a escoltar.
1: Edu interessarà aquesta notícia.
2: Allà on sies.
1: Adif preveu que el comboi de Rodalies R4 amb sortida el juny de 2024 entri a l'estació de Sants divendres vinent. Per fi, el ministre de Transport ha demanat calma als 8 passatgers supervivents que queden dins del vagó de tercera, que ja han fundat una civilització pròpia basada en el canibalisme i l'adoració a una màquina de vending buida. Renfe diu que el retard es deu a les obres de millora.
3: Sí.
2: Però queda superpoc, això vol dir que és ja.
1: Ja el tenim aquí, els del 2024.
3: Sí.
1: Una altra notícia.
3: Què curs s'ha fet?
1: De l'habitatge i la transició ecològica. Sembla ser que l'Ajuntament de Barcelona està regulant ja els pisos Rusk Eco, aquells habitacles de 2 metres quadrats fets de cartró reciclat per uns només 1.800 euros al mes. Sembla que els començarà a regular.
2: Que bé, no? Aviam qui... Sí.
3: Han baixat el preu, eh?
1: Clar, si et vols estirar del tot, les cames et queden al rebador del veí. Però com que el veí és un fons d'inversió de Texas que no existeix, doncs no passa res. A més, el fons d'inversió és possible que et denunciï per ocupació perquè el teu peu esquerre està devaluant els seus actius financers. Però...
2: O sigui, al final és un
1: Tetris.
2: És una
1: bona notícia, no? Es començarà a regular. Sí,
2: sí, bueno, però què faran? Et tallaran les cames perquè es reguli?
3: Potser sí, eh? Sí, és una...
2: On faran enterrat.
1: Bueno, escolta, o sigui...
3: Si s'hi fa enterrat, han de pujar 500 euros més.
2: Pues que em tallin el peu.
1: Si no, ves-te'n a viure a una altra banda.
3: Bàsicament.
1: A Iugoslàvia, per exemple, que ara s'ha reunificat. No?
3: O una mica més.
2: Perdona,
3: a prop,
2: però
3: sí, Andorra.
2: He d'anar a un lloc on només hi ha neu, com a Sant Feliu,
1: mira,
2: ja passo.
1: Cadascú guanya el que guanya i es pot permetre viure on pot viure.
3: Clar.
2: Sota el pont.
1: Exacte.
2: Acabarem.
1: Sí. Una altra de les notícies que m'havia apuntat per avui és el tema aquest de que el TSJC obliga a impartir el 120% de les classes a impartir-les en castellà a Catalunya. Els professors hauran de parlar amb accent de Valladolid fins i tot quan estiguin sols fent un cafè. Res, una mesura que s'ha aprovat. Passem del 117% que teníem la setmana passada al 120%.
3: Bueno, un 3% què és? No, és
1: no ho notarem. No. És només el tema aquest dels cafès.
3: Clar, bé.
1: Una altra de les notícies que tenia apuntades, aquesta és a nivell més mundial, és això de l'empresa d'Elon Musk, Neuralink, que llença el xip cerebral que et permet rebre publicitat directament mentre dorms.
2: Mira,
1: és una meravella.
2: Ja,
1: tu t'aixeques a les 3 de la matinada amb suor freda i desig irrefrenable de comprar-te unes bambes de marca americana o de votar un partit d'extrema dreta de Xile, i si intentes desinstal·lar l'actualització del programari, el xip et provoca una embòlia cerebral i segons els termes i condicions de l'empresa comptaria en aquest cas de l'embòlia com a baixa voluntària de mercat laboral pel tema aquest de que al final tu voluntàriament estaves escollint no escoltar els anuncis. Última notícia. És el tema aquest, bueno, suposo que us aneu enterat, aquesta també és a nivell mundial.
2: Però segur que l'Arnau segur que està enterat.
1: Això, el que ha passat a Argentina, Arnau.
3: No.
2: Sí, amb prou feina sap on és Argentina.
1: Que Disney ha comprat el govern d'Argentina per pagar el deute extern del país. No te n'havies enterat. Ara el president ja no és un boig amb motosserra, sinó el Pato Donald.
3: Ah, Pato
2: Donald.
1: Sí, amb una xapa de l'escola de Chicago. El canvi de moneda oficial, ara ja no es porta la moneda argentina, es portarà les monedes aixafades amb la cara del Mickey Mouse. Sabeu les màquines aquestes que tu poses una moneda i li fas...
2: Sí, que això és d'antany, no lo següent.
1: Doncs aquest serà el nou sistema monetari d'Argentina. Tots els argentins ara mateix estan sobresaturant aquestes màquines d'aixafar monedes i anar posant allà els pesos i donant-li la...
3: Bueno, com a mínim, és veritat que això sí que ho vaig escoltar, que tindrà més valor que abans.
1: Sí, exacte. I a més això, no?, que es pagarà el deute extern del país i tot gràcies al Pato Donald, el nou president d'Argentina.
3: Ara ja no...
1: Una cosa que té molt més sentit que...
3: Bàsicament, ara en comptes de 4 milions de pessetes eren... No, què hi havia a Argentina? No me'n recordo.
1: Pesos.
3: Doncs en comptes de 4 milions de pesos, que siguin un euro, ara són 200 Pato Donalds, que és un euro, està molt millor. Està molt millor.
1: Quina és la notícia que us ha semblat més bèstia d'aquesta setmana?
3: Jo, la del... Bueno, no, més bèstia tampoc, però perquè estic acostumat. La del passar de 117% a 120.
1: Sí, eh?
2: L'Edu, des del més allà, pregunta si són 200 Donalds.
3: Com que si són?
2: O sigui, si són Donalds.
3: Sí, són Donalds. Sí, no? La moneda es diu Donalds.
1: Sí, crec que sí, que li han dit Donalds.
3: Es diu Donalds, però aquesta moneda xafada, quan ja passen el bitllet
1: són... És que depèn del número, saps? Les de 10 són amb la cara del Mickey Mouse, les de 50 amb la del Pato Donald, saps?
3: I després està la Mini.
2: I les col·leccionem, segur que sí.
3: Sí, bueno, hi ha gent que les col·lecciona, clar.
1: El xulo que és... Home, els col·leccionistes de monedes estan encantats.
3: Clar, òbviament.
1: Perquè, vull dir, de sobte... Que bo que l'Edu estigui escoltant el programa.
3: Ha estat pujant el preu de...
2: Està dient gràcies.
3: A ella.
2: Perquè no pot arribar encara, està en camí,
3: no? Clar, no.
2: I almenys per si vol fer alguna intervenció que sàpiga.
3: Ara que gràcies a l'Aia podem parlar amb el més enllà, és preciós.
1: Doncs... És que en realitat poca cosa més tenia preparada per avui, però, o sigui, ha passat tantes coses. Jo venia aquí a parlar de les quatre notícies,
2: com
1: de,
2: sempre,
1: del tema aquest de fer la predicció del Mundial, de què us semblava, que a més hi ha Catalunya aquest Mundial, sonarà els Segadors, abans de començar el partit, està ben guapo.
2: Els Segadors.
1: A mi em fa molta il·lusió. I la lletra, no?
2: Però després de 4...
3: Catalunya triomfa...
2: Després de 4 anys!
3: Portarà?
2: És igual.
1: Ja has dit la primera frase bé, està molt bé.
2: Les primeres parauletes han sigut bones. Molt bé, amb barretina.
3: Estic plorant?
2: Ja, de la il·lusió.
3: Bàsicament. 4 anys!
1: Fins on creieu que arribarà
3: la primera frase,
1: Jo espero que pugui passar de fase de grups i arribar.
2: Jo crec.
1: A més, tenim un grup fàcil.
2: Sí, però jo crec que potser se'ns torça.
1: Tu creus que els àrbitres estaran en contra nostre?
3: No.
2: Segur.
3: Però si estem a
2: Caldes. Els àrbitres estan en contra de tothom.
3: Però estem a Caldes.
2: Ningú sap que estem a Caldes.
3: L'àrbitre és de Caldes, no?
1: No, l'àrbitre no és de Caldes.
2: Normalment, són de fora,
1: sí.
2: Per no comprometre ningú. La qüestió és que jo crec que quedarem terceres, però de les terceres prou bé com per passar.
1: Però és una putada això de que Catalunya el pot arbitrar un àrbitre espanyol.
2: Sí. Ens odiaran.
3: No passa res. Jo crec que amb la defensa de Pau Cubarsí, amb 23 anys, i Piqué amb 63, anem bé.
2: L'Edu ha posat la seva porra.
1: Digues.
2: I ha dit que Catalunya caurà a semifinals davant del Perú.
1: Davant del Perú?
3: No ho crec.
1: I campiona del Mundial?
3: L'Aina.
2: Aviam. Qui té bons jugadors joves antanyo? The Netherlands.
1: Netherlands?
2: Sí.
1: Finalment guanyarà el Mundial...
3: Jo crec que els Vikings.
2: No, ai, merda, anava a dir Noruega, jo.
1: Noruega? Amb Haaland ja...
2: Amb Haaland ja,
1: sí.
2: Bo.
1: Una mica, sí, en el seu prime absolut.
3: I que van fitxar el Rubius.
1: Van fitxar el Rubius, tota la raó.
2: Aquest senyor deu tenir 40 anys.
1: No, van fitxar com a segon entrenador.
2: Ah.
1: Per motivar els xavals.
3: Té 45, el Pavo?
1: Sí.
3: Però el van deixar jugar per... Influencer.
2: Que no, ja, que amb entrenador.
1: La vida com va, eh? Va començar la segona divisió argentina.
2: No, i... no s'entera de res.
3: Perdó.
1: Sí, sí,
3: va
1: sí.
3: Començar Argentina.
1: Doncs bé, no sé, posem per últim cop la... Tornem a posar la cançó.
2: Sisplau, sí, sí, sí.
1: La posem de fons, ni que sigui.
3: Sisplau. Vale. I mentre la poses de fons...
1: Digues, Arnau.
3: Re, que m'agradaria que me l'enviessis.
1: Que te l'envies.
3: Per connexió inalàmbrica cerebral amb el xip d'Elon Musk a la meva base.
1: M'ha fet molta gràcia l'accent anglès de Ramon Soler. Eh?
2: No, jo no m'esperava que la cançó del Mundial sigui en català, he de dir.
1: Ja, bé, ha fet la triquiñuela, no?
2: De
1: la
2: tornada anglès,
1: i al principi,
2: sí, sí,
1: fer-la en anglès. Però bimba.
3: Hello, bueno, doncs estem aquí.
2: Exacte.
1: Something was still breathing. Digues.
3: No, que la vull tindre. Que
1: havia de ser popular. Música així folklòrica, celta, amb violinets.
3: Ja, tio.
1: Molaria molt fer-la amb l'Octet.
3: Que una cosa...
2: No.
3: Que amb el...
1: Si
2: amb
1: no,
2: els ex.
1: Entre nosaltres seguim dient Octet.
2: Sí,
1: però...
2: Ah,
3: clar, els old school.
2: Amb els jubilats. Ens podem anar amb els jubiletes, ja.
3: Jubi. Es podria plantejar, com ens podem dir? Tu vols novets?
2: Jo vull... No és que no vulgui. És que ja s'ha posat. El president, secretari, la junta que vam tenir es va tancar. A veure què ha posat a la junta.
3: Jo lo de l'Alzheimer ho porto fatal, ja, eh? Jo això...
2: Lo de treballar ho portes fatal, per tant...
3: I lo d'Alzheimer també. És una barbaritat.
2: Nen, una cosa, que tinguis 29 anys és heavy.
3: I amb Alzheimer, eh?
2: No, tu ets retrasat i no vols pensar.
3: També, això és veritat. Sempre parlo abans de pensar.
2: Ah, exacte. I el futbol perdut en el temps
3: i troba casa. Exacte.
1: Quan es reuniqui qualsevol barbaritat. Les seleccions venen del nord
3: gelat, travessen mons de... Pitbull, Calvo. I trencat. Que ja no és calc, vull dir, es va posar a pèl.
1: És veritat.
2: Però veus que tu t'enteres d'unes coses? Això és una miseria.
3: I Maximus,
1: no pot ser que Maximus la música digui una barbaritat.
3: Sí, clar.
1: És Maximus, la pot dir abraç, eh?
3: Maximus...
1: Digues, Aina.
2: No, que baixis una mica, que els pobres nostres quatre espectadors, que, o sigui, els quatre oients, tampoc cal que es quedin sorts.
3: Espero que estigui en aquest moment, jo. Jo, els quatre oients, espero que...
1: Tota la raó. Espera, doncs, ara sí...
2: Quatre dels quals un és l'Edo.
3: No, jo m'he imaginat que t'ha de posar-la. Moltes coses, Edo. Silenci de muntar el son.
2: I fong.
3: Ja és l'hora. Si queda molt.
1: Arnau, no queden ni 5 minuts, tio.
3: No
1: i hem d'acomiadar el programa.
3: No.
2: A més, és l'últim de la temporada.
3: Què?
2: I t'has de posar a practicar a fer taula de so.
3: Com
2: perquè...
3: que l'últim de la temporada?
1: No sabies, tio.
3: Però hi tornarem.
2: Però sempre acabem el joc. No, però saps el que és una temporada? No m'ho quedes. Jo, és que flipo no amb aquest senyor, t'ho juro.
3: Per quina temporada anem?
2: Em porta 6 anys tocant en los jugadors.
3: Per quina temporada anem?
2: No, és igual, se t'acaba a punt, és juny, ja és l'últim.
1: Pues en devem portar ja...
2: Ell porta des d'antanyo, sí. Des de chiquitito.
1: Des del 18.
2: Des de ben petit.
3: 18 i ja estem al 30, sumem 22. 12
1: anyets, no?
2: Pensar tot que series tot, més fàcil, tot. Més ràpid.
1: Bé, doncs... Ui, em diuen, abans d'acabar el programa, recordar que aneu bastant en compte a l'hora de sortir al carrer, perquè s'acaba d'autoritzar a Vicenta Pallarès que deixi anar el seu arsenal de robots catifaires pels carrers del poble. Llavors quedarà... Tot el poble ha fet una catifa de flors i pètals, llavors aneu en compte perquè si ho trepitgeu s'enfaden els robots.
2: No, home, que s'enfaden.
1: Sí,
2: si són de la Vicenta...
1: Recordeu l'Instagram, que encara l'estem intentant ressuscitar.
2: Això no ressuscitarà mai.
1: Donar-li una mica de ganes.
3: 4 anys ressuscitant-lo.
2: No, i 10 també.
1: L'hora us arapa. I fins aquí el programa i aquesta temporada. Recordeu escoltar-nos els dilluns de 7 a 8 del vespre. L'horari segueix sent el mateix. Ara ja de cara al setembre.
2: El curs que ve.
1: Sí, el curs que ve. Doncs res, bon entre setmana.
3: A veure si entro ara.
1: I ja aneu en compte.
2: Aviam si aquest any entres a on vulguis.
1: I que gaudiu de la final del Mundial aquí a Caldes, ostres. Que...
2: Ja, la pròxima, ja explicarem qui va guanyar.
1: Sabeu què farem? Quan acabi aquesta sintonia crec que dona temps per posar la cançó del Ramon.
2: Home, i tant, només faltaria el
1: d'estat. Just acabar, la penso posar.
3: És que...
1: Doncs va, bona entre setmana, bon estiu, en realitat.
2: Bona bon estiu, i... bones vacances.
1: Bones vacances, l'Aina, que segueix sent directora del casal municipal.
2: Ja no puc més.
3: Amb 93 anys, la pobra.
2: Pot semblar més retrasat, tu, que estàs amb 30 i estàs més envellit que jo.
3: M'encanta, això m'encanta.
1: Acabem el programa.
3: Rebentem les oïdes de la gent, som horribles, sí, sí, som horribles.
2: Anava a dir bona nit.
1: Has escoltat una mica el programa o què?
3: No. Ben fet, ja, ben fet, ben fet, ben fet.
1: Algun fragmentet, d'acord, d'acord.
2: No, bona nit, que vagi bé.
3: Gràcies.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria de l'exposició mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 25 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4 de 9 net. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per circular a aquesta hora, per veure com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, però també destacant dues avaries. La primera ha estat a la AP7, entre l'altura, bueno, a l'altura del Papiol, podríem dir, que deixa hores d'ara fins a 6 quilòmetres i mig de cues en sentit sud, on es talla un carril de circulació i que arriba ja aquestes afectacions fins a Sant Cugat del Vallès. L'altra avaria ha estat a la AB20, a la ronda de dalt, que en sentit sud, doncs, també deixa 3 quilòmetres d'aturades cap al nus del Llobregat, on també es talla un carril de circulació. Per altra banda, també tenim congestió al nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta en sentit sud a la ronda litoral, amb cues des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també trobem retencions per la C58, molt puntuals però intermitents, des de Sant Quirze en direcció Barcelona. També al Llobregat doncs ja trobem lentitud per la B23 i la A2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I en matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i sobretot avui ha pujat una mica més la humitat que no pas dies enrere. Per tant, despertem amb una mica més de xafogor també. Ara bé, al llarg d'aquest matí amb pocs núvols, alguns que estan enganxats a la costa, sobretot cap al delta de l'Ebre, però són poc importants. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer cap a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, però bàsicament ja al vessant francès. I també hem de dir que al llarg de la tarda i del vespre arribaran núvols per les comarques de Tarragona i de Ponent, que acabaran deixant alguna gotellada dispersa i, sobretot, ventades més intenses. Compte amb aquestes ventades seques i la temperatura que avui no té ganes de fluixar. Fregarem els 40 graus, sobretot avui, a l'interior gironí. Per tant, allà continuarà aquesta onada de calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
4: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
5: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
6: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
7: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: El mateix dia, Begoña Gómez, la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, entregava aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar el jutge Peinado. De la seva banda, el Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimarts la moció impulsada pels mateixos populars per reclamar la convocatòria d'eleccions generals anticipades. Ho ha fet, però, sense el suport de Junts, després que els populars rebutgessin una esmena dels independentistes sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Junts demanava incorporar al text la necessitat de fer efectiva, de manera immediata, íntegra i sense dilacions, la norma aprovada el maig del 2024 i posar posar fi a l'exili dels dirigents del procés. La negativa del PP ha evidenciat les diferències entre els dos partits, malgrat coincidir en les crítiques al govern de Pedro Sánchez i en la necessitat d'assumir responsabilitats polítiques pels casos de corrupció. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, per ara, és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetia fins a nou avís per danys estructurals.
8: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: Set i 12 minuts, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir l'estat dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i en la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions relacionades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures.

0: destinacions costaneres i del litoral. També els principals eixos viaris, com l'AP7, han concentrat els volums més elevats de trànsit. Durant la revetlla de Sant Joan, els bombers van rebre uns 1.400 avisos, la majoria per incendis urbans. Un d'aquests va ser per un cotxe cremat a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, del qual se'n desconeixen les causes. La gran majoria de les actuacions, però, van ser per incendis a contenidors i de vegetació. A més, el SEM va traslladar 3 persones en estat lleu a l'hospital per l'incendi d'un habitatge a Badalona. I també, durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic del concert que van fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els 2 nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país. Però com ho llegeixen tot plegat les entitats ecologistes? El govern de Salvador Illa defensa que el camí passa per noves infraestructures i per la regeneració massiva. Aigua és vida, en canvi, fa temps que alerta dels límits d'aquestes apostes. Per això aquest matí ens acompanya la seva portaveu, Aura Vidal, que també ho és d'Enginyeria Sense Fronteres. Bon dia, senyora Vidal, i gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia.
0: Ho deia ara, Brussel·les ha rebutjat finançar Tordera 2 i Foix perquè no les considera sostenibles ni energèticament ni ambientalment. Aquesta decisió està qüestionant el model d'aigua que Catalunya ha impulsat fins ara?
1: Bon dia. Pues, efectivament, nosaltres no ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua, com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització, perquè, com sabem i com ja ha dit Brussel·les, tenen uns grans costos energètics, en primer lloc, que al final doncs, ens porten a generar més CO2 i a contribuir més al canvi climàtic. Recordem que a l'agost del 2022, en plena sequera, quan les dessalinitzadores actuals estaven funcionant al 100%, eren el segon consumidor elèctric del país, després de Renfe, ¿vale? per entendre la magnitud de consums. Després, un altre dels temes que ens preocupa especialment als moviments socials i ambientals és l'encariment del preu de l'aigua que comporten. Són grans infraestructures amb consums energètics, ja sabem a més que estem en un moment on els preus de l'energia no són estables. Llavors, això pot comprometre el preu de l'aigua perquè bueno, té un cost gairebé 10 vegades més elevat que l'aigua del riu Ter.
0: Aura Vidal, en paral·lel a les desaladores, el govern Illa aposta també fort per la regeneració massiva. Dèiem no fa gaires dies que Barcelona començarà a veure ben aviat aigua del Besòs i per primera vegada. Com valoreu aquesta aposta? És sostenible?
1: Una mica de la mateixa manera. Aviam, hem d'entendre que a Catalunya estem... És a dir, venim d'una sequera meteorològica molt forta. Les prediccions ens diuen que amb el canvi climàtic cada cop n'hi hauran més i més freqüents. Llavors, diversificar les fonts d'aigua no és negatiu, és necessari pensar en mesures de regeneració i de dessalinització, però crec que és important en primera instància pensar quin model de país volem i gestionar l'aigua que tenim, sobretot gestionar la demanda i l'aigua que tenim actualment. Això per nosaltres és essencial. I aquí, que és el que venia a dir Europa una mica, hi ha molta feina a fer abans de recórrer a grans infraestructures amb grans costos energètics, econòmics pel país. És a dir, per exemple, es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua. És a dir, creiem bueno, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància. Després podem pensar en

0: estructures amb alts costos energètics, ecològics, ambientals.
1: Aura Vidal, doncs, queda entès com a mínim el posicionament d'Aigües Vida i anirem veient com evolucionen aquestes desalinitzadores en principi. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.
1: Més coses, l'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació Martí Carot, de Canal T.
2: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per debat llei, per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document, que també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. El Barça ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
3: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més. I les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I el Barça de Futbol Sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Murcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
4: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo. y con muchas ganas. Lo veo bien.
5: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de bueno, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
1: El Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les dues de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de la Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. Arribarem a 8:15 del matí parlant de castells perquè les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 7 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora.

0: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
2: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
3: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. De seguida analitzem al detall aquesta compareixença en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de 2 terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat i a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavier Pascual, Satoranski, Veseli, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura avui destaquem que 6 castells de gamma extra han donat el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura del Papiol direcció Tarragona provoca 6 quilòmetres de cues fins a Sant Cugat. Una segona incidència, en aquest cas a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, talla també un carril i provoca 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Per altra banda, retencions habituals cap al nus de la Trinitat, que deixa afectacions en sentit sud. I al Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i, a més, avui també ha de pujar la humitat, així que ens espera xafogor i pocs núvols a la costa. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer a l'Alt Pirineu i els núvols també arribaran a les comarques de Tarragona i de Ponent. Allà hi haurà risc de ventades. Pel que fa a l'interior gironí, el termòmetre pot arribar als 40 graus.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts ara de 8:15. Entrem en matèria. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
3: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
4: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy. No su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, li ha exigit que deixi de banda l'estratègia del «i tu més» i es pregunti seriosament si té neta la casa.
5: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
6: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: Hem sentit el president defensar-se, marcar línies vermelles i reivindicar resistència. Ara toca entendre què hi ha al darrere d'aquest discurs i què pot implicar per a la legislatura. Ens hi posem amb el professor de Ciència Política de la UAB, Adrián Caballero. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
7: Bon dia.
1: El president Sánchez ha disseccionat, per dir-ho d'alguna manera, els casos de corrupció en tres blocs separats. Quina lectura fa d'aquesta voluntat de compartimentar el problema i presentar-lo com una suma d'episodis aïllats?
7: Episodis aïllats i no com ell mateix hem sentit que parlava de que no hi ha una corrupció generalitzada. A més, els tres episodis o els tres blocs estan ben diferenciats. D'una banda parla d'Avalos, Cerdán, és a dir, de gent de la qual ell s'ha separat des de l'inici, segons ell, no? Des de l'inici que es van saber els casos, i que són casos molt greus però que no li afecten directament. El segon bloc és el de Zapatero, que ell diu que és un globus que s'anirà desinflant, per tant, necessita demanar aquesta paciència que el propi expresident està demanant. I el tercer cas, que és el millor per ell, és els que afecten a la seva família, perquè ell considera que és on més pot demostrar aquesta persecució judicial o aquest lawfare, i per tant el deixa en un bloc separat perquè és el millor bloc, per dir-ho així, per ell.
1: Com valores l'estratègia del «i tu més» amb el PP rematat amb el repte de la moció de censura? Com afecta això la seva imatge i la credibilitat que té ara mateix Sánchez?
7: Aquí hi ha dues qüestions. El ITUMES serveix també perquè si ahir el que teníem era una sessió centrada en la corrupció, perquè realment era així, doncs tractar de dibuixar en l'electorat que el PP també està carregat de corrupció. Evidentment és una estratègia que, diguem, no funciona gaire, perquè del que avui estem parlant és de tots els casos del Partit Socialista, però aquí està aquesta estratègia. I el tema de la moció de censura és molt clar. El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és: vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. I, evidentment, la resta de grups de l'oposició, els socis, per dir-ho així, de Pedro Sánchez, van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
1: El missatge final, tan insistit en resistir, és una convicció personal o és el recurs d'un president que se sap o que se sent acorralat?
7: Al final és un recurs perquè ara per ara no seria una bona opció per ell convocar unes eleccions. Li queda un any escaig de legislatura si la volgués apurar cap al final. I avui mateix al Congrés es presentaran decrets. O sigui, el govern avui està presentant decrets i possiblement algun els aprovi. Ara fa pocs dies va presentar una proposta milmilionària en polítiques socials. És a dir, el seu objectiu com a mínim és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. Per tant, l'estratègia és trobar un moment millor. Ja sé que ara mateix tothom que ens senti pensarà no pot haver-hi un bon moment pel PSOE, però és buscar un millor moment per presentar aquestes eleccions.
1: I com encaixaria en tot plegat la proposta de Junts perquè Sánchez faci un pas al costat? És un brindis al sol, com sembla d'entrada, o un escenari que, malgrat la negativa d'entrada del PSOE, caldria prendre's mínimament en sèrio?
7: A veure, com dius, és un brindis al sol. Avui escriu a La Vanguardia Enric Juliana que a Carles Puigdemont li agrada molt llegir la premsa internacional i potser d'aquí ve la idea, no, de la via Starmer. Evidentment no té sortida aquesta via Starmer perquè tècnicament el Congrés, és, o sigui, tècnicament, vull dir, en la pràctica no tindria sortida. Realment el que fa aquí Junts o el que fa Míriam Nogueras és d'alguna manera no estar amb el PSOE, és a dir, desmarcar-se del govern, però a la vegada tractar de també separar-se de Feijóo i separar-se del PP, perquè això seria un gran problema també per Junts. Si queda sempre en la fotografia amb el Partit Popular seria un problema. Per tant, aquesta iniciativa, que no tirarà endavant de cap manera, com a mínim ajuda Junts a intentar quedar-se en un terme mig.
1: Adrián Caballero, un dia més gràcies per aquesta interpretació, per ajudar-nos, com sempre, a veure les coses que a vegades no es veuen així a simple vista. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies, bon dia.
1: Seguim amb més coses. Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, el mateix dia, justament, ha entregat aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. De fet, un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar, recordem-ho, comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, també va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. I en plana internacional estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa témer que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, de fet, d'ara mateix, com aquell qui diu, és de 32 persones mortes, però n'hi han 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
8: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: 3:15, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor d'aquest estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2, a Blanes, però ha frenat, de moment, la del Foix, entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país, basada en noves infraestructures, doncs, com dèiem, les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigua és Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
9: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua. És a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal especialitzat en el cultiu de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. L'operatiu conjunt va fer 15 entrades i escorcolls simultanis el passat 3 de juny i es van detenir 14 persones que estan acusades de tràfic de drogues, frau elèctric i tinença il·lícita d'armes. Així es van desmantellar, doncs, 12 plantacions amb més de 5.000 plantes i es van intervenir 5 armes de munició i 5 armes, munició, volíem dir, i 14.000 euros en efectiu. I com cada estiu, des del 2019, un grup d'arqueòlegs ha fet treballs d'excavació a la cova del Roc de les Oranetes, un jaciment mortuori a la vall de Ribes, més amunt de Caralbs, al Ripollès. L'objectiu és continuar investigant la vida prehistòrica a l'entorn que està demostrada i que any rere any aporta nous descobriments per reconstruir i conèixer més les societats de fa entre 3.000 i 4.000 anys. Més informació amb Guido Zengiarotti, de Televisió del Ripollès.
10: La cova al Roc de les Oranetes, a Caralbs, és un dels jaciments mortuoris prehistòrics més destacats de tot el Pirineu per la quantitat de restes que hi ha i per la qualitat de conservació que tenen. S'hi han fet les troballes d'una seixantena de persones de totes les edats, de l'època del calcolític, ara fa uns 4.000 anys, però també de 5 o 6 persones més d'una etapa una mica més tardana, fa uns 3.000 anys, a l'edat de bronze.
11: Sabem on s'enterraven i gràcies a això podem reconstruir bona part, no?, de les condicions de vida d'aquestes persones. Però, clar, ens falta una part molt important, que és on vivien, quins utensilis feien servir. Tenim molt poc material com per dir com era la vida quotidiana.
10: Els investigadors estan intentant relacionar la comunitat que va utilitzar aquesta cova com a sepulcre fa 3.000 anys amb un altre grup d'habitants a la zona, del qual s'han trobat restes a la cova del Cingle del Collell, a poca distància. La cova del Roc de les Oranetes es continuarà excavant i explorant fins al 2029, en el marc del projecte Arrels prehistòriques de la transhumància a l'Alt Ripollès.
1: El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota a la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts liderats, un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
12: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat, per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segona de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de De La Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El club tenis taula L'Hospitalet ha tancat una temporada pràcticament perfecta des del punt de vista esportiu i social. L'entitat ha celebrat 2 ascensos i una permanència després de 2 anys de creixement en l'àmbit institucional. És una informació de Televisió de L'Hospitalet d'Andrés Rubio.
13: Permanència del primer equip masculí a la Superdivisió i ascensos del filial i de l'equip femení a la Divisió d'Honor. Amb aquest bagatge ha tancat la temporada al Club Tenis Taula L'Hospitalet, una entitat que des de fa 2 anys sembla haver trobat la tecla i a la qual tot li surt a la perfecció. Especialment buscat era l'ascens de l'equip femení, que ja la temporada passada es va quedar a les portes i que enguany ho tornava a intentar. Afortunadament, aquest cop sí que va sortir cara.
14: La instal·lació totalmente era nerviosa. No solo el partido nuestro, estaban jugando todos los partidos de ascenso. Por tanto, fue un partido difícil de gestionar mentalmente.
13: Això pel que fa a la competició, però des del punt de vista social, l'entitat també ha crescut enormement. És el club de tenis taula de Catalunya amb més llicències, prop de 500, a més d'apostar també per l'esport inclusiu i per diferents tornejos oberts al barri i a la ciutat. Serà difícil que el club tenis taula de l'Hospitalet oblidi la temporada 2025-2026. Ara toca planificar la següent i intentar assolir la permanència dels 3 principals equips de l'entitat.
1: Quatre minuts i ens plantarem a les 8 en punt del matí. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història, amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai fins ara s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 5 de 9 també amb folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 amb folre i un 2 de 9 amb folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-se avançat una hora. El Fresc Festival de Sabadell, la proposta cultural d'estiu a la cocapital del Vallès Occidental, arrenca aquest dijous amb l'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer, i les entrades totalment exaurides. L'actor i comunicador farà doblet als Jardinets amb un show on el públic és el veritable protagonista. Laura Andrés, Ramon Madaula, Alfred Garcia o el grup Sidoní, entre altres, que tancarà, per cert, el festival el pròxim 12 de juliol, són altres noms de la programació d'enguany. Aquesta és la 9a edició del Fresc, que està més que consolidat al territori.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: La ràdio que parla de tu.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en Xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I, evidentment, la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 25 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5, que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura, 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. 8:03, els que passen ara mateix. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Bon dia, Helena. Doncs, per una banda, parlem d'aturades habituals, i són. Estem en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Com a incidències, per una banda, volem destacar unes obres a l'autopista AP7, ja al tram de Maçanet de la Selva. Hi ha dos carrils tallats en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, i aquí hi trobarem aturades d'un parell de quilòmetres, com et deia, per obres, a l'AP7, a Maçanet de la Selva i en sentit nord, en sentit Girona. En aquesta àrea metropolitana, a la C58, a tocar del Nus de la Trinitat i d'entrada a Barcelona, i teníem un accident. En principi, ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però hi ha aturades importants a les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona. Són aturades de 4-5 quilòmetres, tant a l'autopista C33 com a la C58, des de Montcada i Reixac fins al Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, o sigui, fins al 30 d'agost. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. La calor, que no afluixa, eh?
4: Bon dia, Helena. Doncs no, de fet, a hores d'ara l'ambient és molt suau, és càlid, ja se sent basca, se sent xafogú. A moltes viles, sobretot a prop del mar, on a hores d'ara, ja a les 8 del matí, tenim temperatures voltant als 25 graus. El matí està despertant com els últims matins, amb molt pocs núvols, així continuarà el cel al llarg de les properes hores. Algun núvol baix, boirines fins i tot al delta de l'Ebre, també en alguns racons de la costa, molt poca cosa. I aquesta tarda algunes nuvolades entraran per les comarques de Lleida i de Tarragona. Vindran des de l'Aragó, ja avançada la tarda, 6-7 de la tarda, més tard i tot, i aquestes nuvolades acabaran deixant ventades destacables i algunes gotellades o quatre trons. Molt poca cosa, sobretot, ja diem, en aquestes comarques interiors. La temperatura a Lleida i, sobretot, a l'interior de Girona, tornarà a festejar amb els 38 o 40 graus. 40 graus que, per exemple, també tindrem demà divendres en el cas de l'interior empordanès. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
5: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
6: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia de l'ITU+, i es pregunti seriosament si té net a la casa.
7: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
8: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: Precisament sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés n'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
1: I el mateix dimecres, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el jutge dissabte passat, quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez, al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona que els escoltes de la dona del president, ara ho dic bé, podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'enmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional estem molt pendents avui des de primera hora d'aquest matí del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada quan allà eren les 6 de la tarda. El primer de magnitud 7,2 ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt més elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
9: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país i basada, sobretot, en grans infraestructures. En canvi, la portaveu d'Aigua és Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir aquests equipaments que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades, sobretot, a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les desalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la desalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància.
1: L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar

0: euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i per tant no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Un quart de nou, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i dels habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya, en aquest llindar. Estan concentrats, però, a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs entre les mesures per prevenir aquests focs forestals destaca la limitació d'activitats agrícoles, com ara us apuntàvem, la prohibició, està clar, de fumar en terrenys forestals i altres accions que puguin generar espurnes o foc. En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, a més d'aquestes mesures, existeix també un dispositiu de prevenció d'incendis que opera durant tot l'estiu per detectar qualsevol inici d'incendi. Al Parc Natural de Collserola hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com s'organitza la feina, aquest dispositiu que treballa durant tot l'estiu?
2: Bon dia, Elena. Si som a Sant Cugat del Vallès, a Turó del Fumet i davant la Torre Índia. Elena, aquesta és una de les 8 torres que, ubicades i desplegades de manera estratègica a tot el perímetre del parc de Collserola, serveixen per prevenir i vigilar tot el territori metropolità i avisar els equips d'emergència, avisar els bombers de l'inici de qualsevol columna de foc o qualsevol incendi. Quina és la particularitat, quin és el valor afegit d'aquestes 8 torres que acompanya també un equip de 26 persones que dominen, vigilen, controlen tot el territori metropolità en un temps en què qualsevol ciutadà amb el seu mòbil pot trucar als bombers o a Protecció Civil i avisar de l'inici d'un foc? Doncs bé, que aquests tècnics coneixen en profunditat al territori metropolità, coneixen les coordinades i una primera trucada seva a bombers, Protecció Civil, qualsevol servei d'emergència és molt útil perquè són capaços de conduir els tècnics, els operaris, els bombers al lloc exacte on ha començat el foc.
3: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud, a vegades, d'aquesta situació de la columna, doncs és important, no? És a dir, el sentit que té aquest dispositiu no és tant que puguem veure una columna, perquè avui dia la veu qualsevol ciutadà que pugui passejar-se amb un mòbil et pot donar una informació de que està veient una columna, sinó és més la precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
2: i el dispositiu de prevenció d'incendis a l'àrea metropolitana de Barcelona i que coordina el parc de Collserola.

0: Engega i s'aplica, es desplega durant els 3 mesos d'estiu. Són 8 les torres de vigilància desplegades. Els tècnics, els operaris, comencen a treballar a les 10 del matí i un equip de 26 persones, les encarregades de vigilar constantment en ple estiu el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per cert, Helena, que parlem de 8 torres de vigilància, però fa pocs anys n'hi havia 11. I durant aquests temps, durant aquests pocs anys, des del 23, aproximadament, han quedat inactives 3 torres de vigilància ubicades a Tiana, Santa Coloma de Gramenet, també Badalona. Aquest temps tecnològic i on un ciutadà porta el seu mòbil a la butxaca han fet que siguin inactives aquestes 3 torres, tot i que sí, es mantenen operatives les altres 8 torres de vigilància que estan fent aquesta funció de vigilància a l'àrea metropolitana de Barcelona ja des d'aquest mes de juny.
1: Molt, molt interessant, Anna. Sens dubte, gent que coneix pam a pam el territori i que, evidentment, té aquesta precisió per dir en els equips d'emergència on s'ha calat el foc o on ha començat aquest conat d'incendi. Gràcies, Anna. Que vagi molt bé. Bon dia. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la Famosa. Els termòmetres s'han quedat a una dècima només dels 41 graus. Destaquen, però, també els 40,7 d'Alcarràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'ha enfilat fins als 108. Obrim la crònica esportiva amb el Barça, que ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva, contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat triomfant o transformant en una pallissa per 84-108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només ha brillat l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, de Vesely, de La Provítola i de Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
2: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més. I les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: I l'Igualada, que ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga sota el braç. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats, per això, han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells, també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I el Barça de Futbol Sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista d'El Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven només 5 segons per al final i van sumar, per tant, el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
3: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
4: Bueno, pues la clave no desconectarnos.
3: no dejo de estarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de bueno, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
1: El Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de la Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 7 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat tampoc enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles.

0: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'àmbit fins al tecno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Just what is it that you want to do?
3: From dusk to dawn, we are tonight. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els Three Many DJs in Session.
1: La ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
6: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I, evidentment, la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
5: De seguida entrem al detall del posicionament d'Esquerra Republicana. Ho farem en conversa amb el seu diputat al Congrés, Francesc Marc Álvaro. Abans, repassem altres titulars d'aquest dijous 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que han sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern, encapçalat per Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen, doncs, la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, Laprovítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i les joves xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho dèiem suar en titulars. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
7: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
5: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
8: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy. No su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
5: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té la casa neta.
9: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
10: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
5: Doncs el que dèiem després de la compareixença de Pedro Sánchez d'ahir i de la resposta dura dels grups al Congrés, la pregunta és si políticament s'ha bellugat res. Ho preguntem al diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro. Bon dia, Francesc Marc, i gràcies per ser amb nosaltres.
11: Molt bon dia.
5: Després del discurs, el bloc d'investidura està més a prop o més lluny del govern? I Esquerra Republicana, on queda en aquest mapa?
11: Esquerra Republicana, el que volem és que els socialistes s'expliquin a fons, que diguin tot el que encara no han dit. La intervenció d'ahir del president Sánchez va ser insatisfactòria, perquè va deixar moltes ombres i hi ha molts elements que no va acabar d'abordar. La seva relació amb tots els seus col·laboradors més estrets, inculpats, no va ser examinada a fons. Nosaltres entenem que sense aquest escrutini del PSOE la feina està per fer. I a la vegada demanem una cosa molt clara, que aquesta corrupció no ens distregui del que cal fer, que és atendre la ciutadania.
5: Quan des d'Esquerra Republicana parleu de no convertir la legislatura en resistència, què li esteu demanant al president Sánchez? I com es gestiona això amb el risc de desgast mentre continueu sostenint-lo?
11: Nosaltres demanem donar contingut als mesos que queden. No podem fer, diguem, una legislatura zombi. Cal abordar temes importants: habitatge, finançament, mobilitat, llengua, és a dir, totes les carpetes per les quals ens van escollir. Si això desgasta o no desgasta, sobretot desgasta qui no ho fa, que és el govern. Nosaltres tenim un compromís molt clar, que és fer avançar les coses, però no som el govern. Per tant, cadascú és responsable del que és responsable.
5: I sobre la proposta de Junts perquè Sánchez s'aparti i el Congrés elegeixi un altre president, triï un altre president, Esquerra Republicana ho veu viable, necessari o simplement un gest polític?
11: Bé, Junts té la seva lògica i ha fet moltes anades i vingudes. El que sí hem constatat és que Junts és un partit que tendeix a votar sistemàticament al costat de PP i de Vox. Per tant, les seves extravagàncies, diguem, hauran de ser ells que les expliquin.
5: Francesc Marc Álvaro, vostè va viure ahir aquesta sessió al Congrés. Com va veure Sánchez personalment i preguntar-li, creu que hi haurà eleccions anticipades o acabarem finalment la legislatura?
11: Vaig veure Sánchez determinat i d'alguna manera acostumat a la situació d'agonia en la que vivim. Penso que ell, el seu pitjor moment, ja l'ha passat des del punt de vista personal i ara està absolutament conjurat a continuar. La meva percepció és que agafa força la idea d'unes eleccions al mes de febrer o març. Això és una cosa que està molt, molt present en els comentaris, els passadissos del Congrés. No m'estranyaria aquest avançament, que permetria que Sánchez digués que les ha fet el 27, com volia, però, evidentment, intentant no perjudicar del tot els alcaldes i aquells dirigents territorials que han d'anar a les eleccions al maig.
5: Analitzem una mica també el paper de Núñez Feijóo. Parla, doncs, d'eleccions, de que li demana que vagi a les eleccions, que faci aquestes eleccions anticipades, però, en canvi, no presenta cap moció de censura ni cap moció de confiança.
11: Bé, Núñez Feijóo és un dirigent atrapat entre Vox i la seva pròpia impotència. Ell no ha acceptat mai el govern que va sortir de les eleccions del 23 i bàsicament està vivint en una mena d'absoluta aposta cega perquè els altres li facin la feina. La realitat és que en aquest moment el líder popular és un home que no diu res de nou, que invoca una força que no té i que, també hem de dir-ho, té els comptes, diguem, bastant discutibles, perquè la història de corrupció del Partit Popular és notòria.
5: I acabo amb una darrera pregunta, Francesc Marc, una mica la que apuntava ja al principi. El bloc d'investidura ara com està? Com queda? Al costat del govern, més lluny, més a prop, entre vosaltres, hi ha encara fortalesa?
11: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. Jo ara esmentava els vots de Junts, per exemple. Hi ha també una dinàmica molt pròpia del Partit Nacionalista Basc i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa. Malgrat això, també hem de dir una cosa molt clara. Nosaltres, Esquerra Republicana, som tan durs amb la corrupció del PSOE com clars i determinats en que no volem un govern de la dreta i l'ultradreta, i no l'afavorirem.
5: Doncs, Francesc Marc Álvaro, gràcies per atendre'ns aquest matí i que vagi molt bé. Bon dia.
11: Gràcies a vosaltres. Adéu.
5: Adéu, adéu. Més coses, precisament, sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés. N'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
12: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquesta eleccions.
5: Doncs enmig de tot aquest debat al Congrés, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha entregat aquest mateix dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix jutge dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar el mateix Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui, aquest matí, des de que ens hem llevat, com aquell qui diu, estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquell moment a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
13: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
5: L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, precisament, deia que avui el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals, o fer servir també material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la famosa, a l'Horta de Lleida. Els termòmetres s'han quedat allà a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. I és una notícia aquesta que us explicarem tot seguit que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues del Llobregat. Durant la inspecció es va corroborar que estaven oferint un servei integral de tractaments mèdics i quirúrgics totalment fraudulents. Els arrestats, d'entre 32 i 60 anys, no tenen antecedents i estan acusats d'un delicte d'usurpació d'estat civil, estafa, intrusisme professional i lesions. I durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançament de glaçons de gel per part d'algunes persones del públic del concert que va fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
14: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mafre, l'exdirector de la secció de crèdit i 2 extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
5: És temps ara per repassar la crònica esportiva i ho fem, com cada dia a aquesta hora, amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
15: Bon dia.
5: El Barça, que no ha tingut cap opció contra el València, que és el nou campió de la Lliga ACB.
15: Sí, el Barça, doncs, que ha dit adeu a aquest títol de Lliga amb una nova derrota, la tercera consecutiva, contra l'equip de Pedro Martínez. Els valencians van ser molt superiors i van acabar apallissant els blaugranes per 84-108. Es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. A l'equip blaugrana només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel ha suposat el comiat de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana, així com dels jugadors Satoranski, Veseli, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
16: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat, per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
15: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga, rebuda amb eufòria l'equip de l'Anoia després de la gesta aconseguida a la pista del Liceu, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions a l'aeroport. Entre ells, també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a Igualada, amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. El Barça de futbol sala, mentrestant, té aquesta nit la segona oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. I el jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esports Sabadell i també el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. No van poder aguantar l'eufòria, van envair el camp, doncs això té una penalització.
17: Amb un ull avui posat, però, a la noia, eh?
15: Sí, a la noia amb aquesta celebració i al Barça de futbol sala, que pot ser campió.
17: Molt bé, gràcies. Fins demà, Cristina.
15: Fins demà.
17: I nosaltres seguim ara amb Cultura explicant-vos que les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la gran calorada que ha fet aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 amb folre i un 7 de 9 també amb folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 amb folre i un 2 de 9 amb folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora. Banyoles s'estrena avui la 22a edició de La Fònica, el Festival de la Veu. Fins diumenge, la ciutat acollirà concerts, espectacles i activitats en diversos espais amb propostes de pagament i actuacions gratuïtes. Kiko Veneno serà el cap de cartell de la jornada inaugural. Ens en dona tots els detalls els companys de Banyoles TV.
18: Banyoles arrenca avui la 22a edició del Festival de la Veu Afònica, que fins diumenge omplirà la ciutat de concerts, espectacles i activitats vinculades a la veu. La programació s'estrenarà amb propostes com el tas de concerts de Cristena, l'actuació de Carles Rabassa i Abel Reyes al Teatre Municipal i el concert de Kiko Veneno a les 10 de la nit a l'Estrella Damm Club Natació Banyoles. El festival s'allargarà fins al 28 de juny amb una programació repartida per diferents espais de la ciutat com l'Auditori de l'Ateneu, el Teatre Municipal, el Monestir de Sant Esteve, el Claustre del Monestir, la Muralla o la Barca Tirona. Entre les propostes destacades hi ha els concerts de l'Aranà, Lorena Álvarez, Lina i Marco Mezquida, Camaño i Ameixeiras, en Andreu o diverses activitats paral·leles i gratuïtes. Algunes de les actuacions ja han exhaurit entrades, com les sessions de Raquel Lua a la Barca Tirona, el concert de Magalí Sari amb el Cor Bruckner Barcelona i les actuacions de Quim Carandell també a la Barca Tirona. Tot i això, el festival manté encara entrades disponibles per diversos espectacles de pagament i una àmplia oferta gratuïta repartida al llarg dels 4 dies.
17: Punt final. Fins demà. Adéu, adéu.

0: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: Caldes viu una revetlla sense incidents destacats i amb una festa popular que recupera una tradició del municipi de fa anys. Una dotzena de representants dels barris de Caldes van participar a la rebuda de la Flama del Canigó, un acte que va donar el tret de sortida a la revetlla popular que va omplir completament la plaça de l'11 de setembre. Una celebració familiar al voltant de la gran foguera instal·lada per l'Ajuntament.
4: El ple de juny va carregat de punts a l'ordre del dia i a més de 20 punts, entre els quals destaca la redacció del text i la comissió de l'estudi sobre el Servei Municipal d'Educació de Carrer, una sessió plenària que també ha de servir per iniciar el Servei Municipal del Taller d'Art Manologue, tot en un mes de juny que celebra el mes del col·lectiu i en què s'aprovarà l'adhesió a la Declaració Institucional del Dia LGTBIQ+. Entre els més destacats també es troben la subvenció de millora urbana dels diferents barris i una moció d'Esquerra amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. El grup Bonpreu ha comprat la gasolinera Gasoil de Caldes i continua ampliant el projecte de l'Esclat Oil. Des de l'empresa osonenca destaquen que al seu municipi, on tenen una botiga a prop, poden continuar ampliant els serveis per als seus clients. A banda de Caldes, també s'ha ampliat en altres termes de la comarca, un parell a Lliçà d'Amunt i un altre a la Garriga. Unes accions que formen part d'una estratègia de creixement en les comarques vallesanes, d'una empresa que ja ha experimentat un creixement del 8% en comparació amb l'any anterior. El Servei d'Emergències Mèdiques desplega 278 ambulàncies a tota la regió metropolitana nord, el que suposa un salt qualitatiu a tot el territori orientat a millorar l'atenció sanitària i adaptar-la a les necessitats ciutadanes. La inversió ha tingut un cost prop de 400 milions d'euros en els pròxims 5 anys i incrementa gairebé un 9% del nombre total d'ambulàncies al territori. Respecte al temps, avui i demà es mantenen les altes temperatures i el risc d'incendi elevat. Avui s'han assolit màximes de 35 graus al migdia, amb una nit que es mantindrà relativament suau al voltant dels 28 graus. Demà la situació es repetirà amb mínimes de 19 graus i màximes de 35 graus durant totes les hores centrals del dia, en una jornada que serà molt calorosa i seca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: When I met you in the summer. Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
3: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
4: dono,
3: no,
4: una cosa
3: no
4: dono ni temps.
3: O sigui, el viatge d'anar de tornada...
5: Clar, jo vés al bar.
3: No, vés a demanar que et fatin fora a la ràdio.
6: Clar, perquè què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
7: A Plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
8: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
9: Nom. Conxita Granger Veleta.
10: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
10: Matrícula.
9: 62.480.
6: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
11: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu què s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 2:15 de la tarda a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Així va sonar ahir el fòrum.
1: Té la UNICEF, que va establir que l'atenció primària de salut era, havia de ser l'eix central dels sistemes sanitaris de tots els països i que era la millor manera de fer arribar la sanitat a la major part de població. Tinguem en compte que clar, l'OMS i l'UNICEF tenen al cap el món, no només un país, sinó tot el món, i que hi havia, i que encara hi ha, molts milions de persones que no tenen accés a la sanitat. Doncs bé, amb l'atenció primària, ells deien, és la millor manera de fer arribar els sistemes de salut a la població i la millor manera de millorar la salut de les poblacions. Aquest va ser el marc conceptual, el marc polític també de desenvolupament de l'atenció primària. Un altre canvi que va impulsar la reforma va ser la creació de l'especialitat de medicina familiar i comunitària, que també es va fer l'any 78, el mateix any de la declaració d'Almata, i que va decretar que els metges que havien d'exercir l'atenció primària havien de ser especialistes. Fins aleshores eren metges llicenciats sense especialitat i a partir d'aleshores es va fer una formació pròpia de l'àmbit.
2: Sí que pinta.
3: A les afaguitarres, tots fent, produint festa, i ara ve el que controla.
2: No, controlar no, és necessari.
3: És.
2: I això la regidora ho sap també.
3: És una broma, soc conscient que ho sap i treballem, col·laborem permanentment amb tots els actes que fem a Caldes, que són moltíssims, com ja sabeu. Bé, doncs, des del punt de vista de policia, esperem que sigui una festa com totes les que es fan, amb un ordre i amb una convivència, doncs, hiperplàcida. Des del nostre punt de vista, que farem presència preventiva, com fem sempre, intentarem participar el menys possible de la festa, deixar que participi qui ha de participar, els que l'organitzen, els que fan els actes i els que els gaudeixen, i nosaltres serem, espero, segur, actors secundaris, com a mínim, i garantint que no passi res extraordinari que impedeixi que desenvolupin totes les accions que estan previstes. Nosaltres continuarem a més llocs que aquí, perquè la revetlla, doncs, malgrat no hi hagin actes planificats, passa a tot Caldes, que l'activitat d'aquesta nit, doncs, és més alta, i llavors tindrem, com cada any, això també està garantit, requeriments múltiples per queixes, molèsties, petards, danys i tot això.
2: Mm-hmm. Vull dir que és aquest control que d'alguna manera és necessari, totalment necessari. I per això vull dir, però hi teniu en compte també que allí, perquè tot i que aquí es faci la festa...
4: Molt important. I imagina't, perquè no tenia cobertura sanitària. Aleshores, jo crec que l'atenció primària en la Llei General de Sanitat i el canvi que va haver-hi va suposar una gran riquesa per a la societat, impressionant. Les fortaleses que estan descrites i que nosaltres, jo les he anat descobrint treballant, no? És la proximitat i l'accessibilitat. Aquesta és una de les grans fortaleses. Jo quan vaig començar a treballar vaig arribar a Caldes l'any 90 i van dir, com que ets l'última en arribar perquè tenia una baixa maternal i això, aniràs a Sant Feliu de Codines. I allà vaig descobrir la fortalesa que té aquesta proximitat i accessibilitat, el que pogués venir una persona i dir, mira, tinc la iaia que no es troba bé, podries venir a veure-la? I que
0: el fòrum de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí amb Conchi Sánchez.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: El progrés de la humanitat es mesura per la seguretat dels més febles, no per la velocitat dels mercats. Una frase d'Eduardo Galeano. Avui és 25 de juny, una data que ens obliga a mirar allò que la societat sovint podríem dir que a vegades prefereix ignorar. Conviuen el Dia de la Gent del Mar i el Dia Mundial Antitaurí, dues realitats que, malgrat semblar llunyanes, comparteixen un mateix fil, la vulnerabilitat. Perquè, com recorda Galeano, el progrés no es mesura en gràfiques que pugen, que no es mesura en gràfiques que pugen ni en mercats que corren, sinó en la capacitat d'un país de protegir els que no tenen veu. I qui hi ha més feble que un animal lligat a un destí de tortura a la plaça per al gaudi d'uns quants? Què hi ha més vulnerable que un mariner abandonat a alta mar per la cobdícia d'una navillera? Defensar la vida significa defensar-la en totes les seves formes, sense excepcions. I avui, des de la ràdio, trenquem el silenci per demanar empatia pels que hi treballen a l'oceà i pels que hi pateixen a la sorra. Perquè una societat que gira la cara davant del patiment és una societat que es perd a si mateixa. I és curiós com fins i tot en dies com avui la realitat ens recorda que la fragilitat no és patrimoni de ningú, que tots en algun moment som aquell mariner que espera ajuda o aquell animal que no pot fugir, que tots necessitem alguna vegada que algú ens miri i ens digui: et veig, t'importes. Potser per això ens commouen tant les històries que parlen de cuidar, d'acompanyar, de fer comunitat. Potser per això ens aferrem a les paraules que expliquen el món amb tendresa o a les que ens recorden d'on venim i qui som. Potser per això, fins i tot enmig del soroll, busquem espais on la vida es pugui mirar amb calma i amb respecte. Avui parlarem de vulnerabilitat i de fortaleses, de tot allò que cal protegir i de tot allò que cal construir plegats, de la necessitat sempre urgent de posar la vida al centre. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. Amb aquesta mirada ampla obrim el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí durant dues hores, gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posats en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquest recorregut radiofònic d'avui. A la primera hora, tot just després del sumari, ens visitarà Laia Martínez Fugardo, autora del conte Quants petons et faig avui?, publicat per l'Excellence Editorial. Una història que neix d'un treball de fi de grau i d'un repte preciós, acostar el món de les matemàtiques als més petits des de la emoció, la quotidianitat i l'efecte. Així, doncs, durant uns 45 minuts dialogarem amb ella sobre la Bet, la protagonista del conte, sobre com va desaparèixer els números i sobre com entén ella el futur de l'educació a les nostres aules. Una conversa que promet tendresa, pedagogia i mirada crítica. La segona hora d'avui estarà dedicada a Endavant les Atxes, el que vol dir que a partir de les 10 hores tindrem les atxes ben enceses amb Susana Corcho, de l'Oficina de Català de Caldes, un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles: la docència, l'ús quotidià, les polítiques públiques, les curiositats i les expressions que ens identifiquen com a comunitat. Avui la Susana ens posarà al dia de les inscripcions o d'altres temes d'aquí a Caldes o de més enllà de Caldes. Després O si podrien dir que de seguida entrarem en una conversa on la llengua, comunitat, integració cultural van agafades de la mà. La Susana vindrà acompanyada per un grup del seu alumnat o persones que l'acompanyen durant aquest curs i en tots plegats intercanviarem paraules, vivències, reflexions. I per acabar també, dins d'endavant les atxes, hi haurà temps per a la música. Així doncs, iniciem aquest recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. I de fet ja passa gairebé uns 25 minuts, prop de mitja hora de les 9 del matí. Jo havia dit uns 45 minuts que dedicarem a la Laia, serà una mica menys. Però primer de tot, Laia, benvinguda, benvinguda aquí al Fòrum i a Ràdio Caldes. Jo t'he dit 45 minuts per parlar, però vull dir, el temps passa tan ràpid que entre començament i després que jo m'enrotllo molt, doncs així estem. Benvinguda, Laia.
3: Hola, benvinguda.
2: Ben trobada. Doncs tenim el plaer d'iniciar aquesta primera hora amb tu, Laia, que ets una persona molt jove, nascuda el 2004, és a dir, que només tens 22 anys i no sé si els has fet encara.
3: Encara no.
2: Imagina't, imagina't si és tan jove, o sigui que d'aquí res a poc tindràs 22, però de moment són 21. Doncs tu combines la passió dels llibres amb la teva formació en el grau d'educació primària, crec que és així, eh?
3: Sí.
2: O sigui que ho estàs, que podríem dir que ja ho acabes ja.
3: Sí, vaig acabar, de fet, ja farà 3 setmanes.
2: 3 setmanes? I amb molt bones notes, segur.
3: Sí.
2: I ara, a més, doncs podríem dir que recentment t'has estrenat també en el món de la literatura infantil amb el teu conte Quants petons et faig avui. Una obra dolça que neix de la teva vocació pedagògica per connectar amb els més petits a través de les emocions, però també en aquest cas va una manera de fer entendre els números, d'entrar als nens, als més petits, en les matemàtiques. Bé, crec que és així. Doncs, mira, ja passem directament al que toca, no? Doncs, i començo fet de preguntetes. Més que preguntes, seran conversa. Primer de tot, el llibre neix del teu treball de fi de grau, no? Com es transforma un treball acadèmic i teòric en un conte infantil il·lustrat tan dolç?
3: Doncs bé, jo vaig veure que fent les pràctiques i sobretot doncs, quan jo també estava estudiant la secundària, que vaig veure que les matemàtiques sempre costaven molt tant per als profes com pels nens. Als nens no els agradava sempre les mates i tots posaven cara de terror. I quan jo les estudiava també hi havia mestres que a vegades doncs, no sabien com explicar-les i vaig veure que un treball de fi de grau d'educació primària, que és on es treballa la base de les matemàtiques, creia que era el millor doncs, fer algú pràctic que tinguessin els mestres per donar-los als nens i fer veure que les matemàtiques doncs, estan a tot arreu i són significatives i no tenen per què ser avorrides o com tots veuen que molesten. I doncs bé, doncs vaig pensar que era una bona idea fer alguna cosa més aviat pràctic, que sempre es queda tot amb la teoria en un treball de fi de grau, i doncs vaig dir, doncs mira, per què no fer un recurs que no vaig trobar enlloc? No,
2: molt bé, vull dir que la veritat és una idea fabulosa i a més la manera també de fer-la, d'entrar-la als més petits, perquè com tu ben dius, no sovint les matemàtiques entren bé, però per què no entren bé? A vegades és per la persona que intenta ensenyar aquestes matemàtiques, que no ho sap bé, no? I el fet de que hi hagi una història així, de veritat, que val moltíssim. Podríem parlar una mica de la teva infantesa. A la teva biografia dius que de petita buscaves ossos de dinosaures o de dinosaures fent forats a la terra, sempre has tingut aquesta imaginació desbordada? Parla'm això dels dinosaures, aquesta idea que tu tenies d'aquestes històries que t'agradaven tant.
3: Doncs bueno, jo a primària sobretot vaig tenir una mestra que em va ensenyar les matemàtiques d'una manera molt diferent. Sempre s'ensenyen de manera teòrica o feixuga, repetició d'exercicis, i jo vaig tenir una mestra que de fet va canviar tot això i era tot de manera molt manipulativa, experiencial, doncs bé, doncs amb els ous de dinosaure o amb qualsevol altra cosa, sempre amb algú doncs, que ho poguéssim veure per veure aquella operació que feies o per veure doncs, què és realment el procés que seguies, perquè a vegades les matemàtiques solen ser abstractes i no les entenem, però si les veus és quan comences a entendre-ho i ho fas com de manera jugant. I és això, que ens ho feia jugant i amb la imaginació davant i al final t'obria un altre món que molts nens doncs, encara no han vist.
4: I és així, com tu també, a través d'aquestes històries dels dinosaures, no? Doncs, però sempre has tingut aquesta imaginació, podríem dir també desbordant per part teva, sense que la mestra te digués, perquè això ajudava, no?
3: Sí.
4: Ajudava el fet de que ella et parlés de la manera d'entendre les matemàtiques a través de dinosaures o històries, etc. Però jo crec que també tu, ja, per si, ja la tenies, no?
3: Sí, des de molt petita ja... doncs m'agradaven molt els números i tot el que era, doncs la imaginació sempre era barrejar la imaginació que tenia amb números o comptar o agafar i fer sumes però sense saber jo que estava fent sumes i al final sí, sempre he tingut com aquest punt d'imaginació.
4: Parlem ara del llibre. Presenta't tu aquesta la història de l'Avet, no? Què li passa un matí quan es desperta? Sí, sense fer molt spoiler, perquè intentarem no fer-lo, però vull dir, què és el que li passa, així de manera molt resumida, que és la sinopsi del que trobem en el llibre?
3: Sí. Doncs la Beth és una nena de 8 anys i a aquesta nena li agraden moltíssim les matemàtiques i sempre que va a escola doncs ella vol ser una gran matemàtica. Ella nota que al final les mates són per ella. I hi ha un dia que es desperta...
4: Sí, molta gràcia, perquè tu estem parlant de la Bet, però aquí molt a prop tenim una altra Bet. I clar, i potser ella està tota encuriosida per saber què li passa a aquesta altra Bet. Jo fins i tot avui la faria entrar aquí a la Bet i li preguntaria, Bet, què per són per tu els números? Però bé, millor no sé si ara precisament està fent números. Això potser el seu pare es ho pugui dir. No, precisament no està fent número. Però bé, però ella està incuriosida, per saber què li passa a aquesta altra Bet.
3: Doncs bé, i aquesta Bet, que li agraden tant les matemàtiques, sempre ho compta tot, va a l'escola i compta els passos que fa fins a arribar a l'escola. I fins i tot doncs, els petons que li fa la mare. Doncs això ve al títol. I un dia es desperta i aquests números han desaparegut. Veu que no pot comptar els petons que fa la mare, veu que no pot comptar res perquè els números no existeixen. Total, que va a l'escola i tots els nens estan fent una festa perquè no hi ha matemàtiques. Bé, si molts nens anessin a escola i no hi haguessin matemàtiques, també farien la festa. I llavors veu la Bet que sense números no estarà tot tan divertit com pensen i mentre es va passant la història veuen això, els altres infants veuen que tenia raó la Bet i en aquell moment es posen a buscar els números perquè els hi fan falta, perquè per la vida el dia a dia calen els números. Llavors aquí hi ha tot aquest recorregut de la història on busquen aquests números i ara no us diré si els troben o no, on estaven.
4: No, això de fet tu ja ho vas fer justament quan has fet la presentació d'aquest conte, no? Que el vas fer a la biblioteca farà unes... tres setmanes o així, que per cert va anar força bé, no?
3: Sí, molt bé, molt bé. Van venir bastants nens a la biblioteca, que em va sorprendre, perquè últimament els nens i la biblioteca a vegades no són gaire amics.
4: Oh, sí que són bastant, sobretot els petits, no saps tu els amics que són, eh?
3: Quan són més petits, però ara ja que comencen a créixer ja se'n volen anar. És com... a veure si els pots atrapar, i vam fer un taller de números on veies això, jugar amb els números i jugar amb les matemàtiques.
4: Sí, perquè aquest conte està, podríem dir, que està adreçat a nens i nenes a partir de 5 anys, no?
3: Sí.
4: Sobretot quan ja comencen a saber llegir. Perquè influeix... O sigui, les lletres, aquí a més en el conte, són lletres grosses, no? Però que també és cert que comencen a saber llegir, però encara els números no estan tan clars, no? I tu, a més, has tingut aquesta idea de fer aquest conte molt ben... A més, també està molt ben il·lustrat. La persona que ha fet les il·lustracions és...
3: L'Alícia.
4: Us coneixeu vosaltres endavant o és a través de l'editorial?
3: L'editorial em va passar diverses il·lustradores i vaig poder tenir la sort de poder escollir la que volgués i vaig estar mirant les seves il·lustracions i, de fet, l'Alícia tenia moltes bones il·lustracions i em van enganxar molt. Vaig dir, ostres, crec que em podria doncs, expressar molt bé el missatge que volia transmetre, i vaig veure que em podia fer molt bé els dibuixos i doncs, ha quedat molt maco, la veritat. No, tot no. El missatge que volia expressar l'ha il·lustrat molt bé.
4: Queda totalment, vull dir, enganxat tot en o sigui, amb el teu text, com precisament tenint en compte les il·lustracions. El monstre de les mates, molts infants i adults tenen certa por o rebuig a, com hem dit, a les matemàtiques, eh? Però ja t'he dit també que això va molt lligat amb la persona que te les ensenya, no? Per què vas decidir que fossin el motor de la història les mates, els números en aquest cas?
3: Doncs, com he dit, amb el TFG vaig veure, i amb tota la uni i tota l'experiència que he tingut, que les matemàtiques no agraden a molt poca gent, hi ha poques persones, i com que a mi a primària me les van fer agradar, vaig pensar que una història on el motor fos les matemàtiques era molt bona idea, perquè els infants també vegin que els números no són dolents i que poden ser un protagonisme també d'una història. I a vegades la lectura i una història pot enganxar molt els infants, i si hi ha números potser també això els enganxa i veu que també tenen molta importància a la seva vida.
4: Mm-hmm. Perquè fa a l'aprenentatge vivencial, al conte es veu que els números serveixen per a coses reals de la vida, com saber quants petons fem, no? Que millor que fer saber això, no? Tenint en compte els petons. Com es pot ensenyar a estimar els números des de la emoció? Perquè aquí està molt clar que és a través de l'estima. Petons vol dir estimar, no?
3: Sí, sí, sí. Al final, quan donem petons és un moment molt bonic, i vaig pensar que si ho feia des de l'emoció, des de l'estima, potser també es veuria més clar que calen aquests números, i vaig pensar, és que els petons estan a tot arreu, i els nens al final, molts nens en fan molts de petons, i llavors compta els petons que li fas a la mare o qualsevol altra historieta que surt aquí, doncs creia que era molt maco si ho relacionava, doncs, diguem, amb l'emoció, perquè els nens tenen les emocions a flor de pell sempre, i llavors vaig dir, ostres, és com la millor forma.
4: No, no pensis que també hi ha molts infants que el tema dels petons no li va. Vull dir que és una cosa que no es pot evitar. Pot ser que potser amb els pares, a les persones més properes, sí, però no sé si amb això tu t'has adonat o t'ha arribat, no? Que hi ha infants que, pel mos que tu vulguis apropar-te, sí que pots apropar-te, no? Però no amb un petó.
3: No, no. Sí, vaig veure-ho, de fet, a la biblioteca vaig preguntar quants petons feu els vostres pares. Ah, per exemple, heu fet avui, perquè es va fer a la tarda. I quasi tots em van dir molts, però de fet hi havia dos que em van dir, és que jo cap, jo els petons res, jo no els hi vull donar ni una abraçada. Jo, bueno, però, per exemple, quants passos has fet fins a anar a l'escola? Llavors, com que hi ha altres maneres d'apropar-se, vaig pensar, sort que he fet també les altres formes, perquè doncs, si un no l'apropes amb el petó, potser amb els globs de llet que fa el matí, sí, o amb els passos que va a l'escola, llavors...
4: Sí. El treball artístic, com tu bé m'has dit, les il·lustracions són de l'Alícia, com vau treballar conjuntes? Perquè a vegades passa això, que podeu treballar però igual no us veieu. No sé si ha passat, si ha estat aquí el cas. Tu us heu conegut, conegudes de manera presencial?
3: No, no.
4: És que això, molt sovint, quan parlo de contes amb altres persones que han fet contes, etc., i m'expliques això, diu, no, no, ens vam posar d'acord, jo li vaig enviar el test, ella de seguida va posar, o la persona va fer les... Vaig tenir, me va passar uns exemples, i va dir, ostres, totalment d'acord. No sé si aquí ha estat també a la manera, no?, de que vosaltres heu connectat, però no sé si per telèfon, per internet, per jo que sé, per la xarxa.
3: Sí, sí, tot va ser per internet, de fet, però va ser molt fàcil, perquè ella va posar també molt fàcil. Cada dia doncs, ens anàvem doncs, escrivint, jo li vaig passar tot el text, i un cop passat tot el text, ella em va preguntar si ja m'havia pensat o imaginat el personatge, llavors jo també li vaig donar algunes idees de com m'havia imaginat alguna pàgina o algun tros de text, i llavors ella va dir, mira, jo et faig uns esbossos, i llavors doncs anem retocant. I de fet és que els esbossos ja demostraven tot el que volia dir. Llavors sí que vam fer alguns retocs, però la conversa i tot el que seria doncs, connectar amb ella va ser molt fàcil i molt bé, però tot per internet, sí.
4: Parlem dels personatges. El personatge principal és la Bet, no? Doncs... Com, com vas decidir fer aquest personatge, aquesta Bet, i a partir d'aquí, bé, tot el que li passa, perquè li passen coses, bé, tot i que no podem esbrinar ben bé tot el contingut, perquè la gràcia està... Sabem que, per un motiu determinat, ella, que està tan acostumada amb els números marxen. Però bé, com vas crear aquest personatge?
3: Jo aquest personatge el vaig tenir molt... O sigui, al primer moment ja em va sortir aquest personatge, el nom no, però sí que el personatge...
4: Ella, la nena, no?
3: La nena,
4: en aquest cas,
3: sí.
4: Ho tenies molt clar que era una nena.
3: Sí, perquè volia que fos com jo era de petita.
4: està molt clar, està molt clar.
3: Per això volia ser una nena. I a més, moltes vegades associem matemàtiques amb nois o grans matemàtics, i llavors també volia doncs, trencar aquesta perspectiva de dir, ostres, també les noies poden ser grans matemàtiques i que ho vegin des de petits, que una nena de 8 anys pot agradar-li molt les matemàtiques, i sobre una nena, doncs, em vaig pensar, dic, ostres, és que això no s'ha vist tant, doncs vaig a fer-ho també com una nena, com em sentia jo, i que així també hi hagi més infants que puguin veure aquesta perspectiva també d'ells. I a partir d'allà vaig dir, doncs, com em sentia jo de petita, i per això vaig dir també aquesta roba que porta la Bet, i tot una mica, com als 8 anys és quan jo vaig... entendre que m'agradaven les matemàtiques i també doncs, per això 8 anys i el personatge és això, o sigui, el que sentia jo una mica i ho he expressat directament en el conte.
4: Després, clar, no deixa de ser un conte i tot i que apareixen altres personatges, etc, la mare, evidentment, però aquí està molt clar que tots queden com els seus amics, els seus companys de l'escola, la mestra, vull dir, i la mare, vull dir, bueno, en aquest cas és la mare, no?, que hi ha aquesta connexió, no?, però que hi ha també es veu clarament que d'alguna manera va per tu. Vull dir, clar, la protagonista era la petita Laia.
3: Sí, bueno, sí, sí.
4: Has canviat el nom, però era la Laia...
3: Sí, he posat el nom de la meva mare.
4: Sí, imagina't. Sí, sí. Però el nom de la teva mare, Bet...
3: Es diu Elisabet i vaig posar Bet.
4: Clar, Bet.
3: Sí, sí.
4: Doncs està molt clar, però que te quedes així, però tenint en compte a la Laia. Parlem d'aquesta professió que serà la teva, penso que també estarà lligada a la literària, però bé, parlem de l'educació. Educar és acompanyar. Estàs a punt d'acabar, de fet ja ho has acabat,
3: sí.
4: Has acabat el grau d'educació primària, perquè ho tens molt clar, que tu el que te va és la educació primària, infantil i primària, més que la secundària.
3: Sí. Això, o sigui, he fet educació primària, encara no infantil, podria fer ara un any més i treure'm infantil.
4: O sigui, com una especialització
3: sí.
4: més.
3: Sí, sí, però de fet, de moment he fet primària perquè em vaig decantar més per primària perquè m'agrada més aquesta part d'ensenyar. Cert que infantil ensenya moltes coses i és la base de tot, però volia ensenyar més la part aquesta d'assignatures i sobretot les mates. A mi és que les matemàtiques, al final, tinc una connexió diferent, poder. I sí, sí, sempre he vist molt clar que volia ser mestra i volia ensenyar als nens, però sobretot des d'aquesta part, doncs, una mica més diferent i posant-hi la meva petjada perquè, no sé, un robot de s'ha d'ensenyar això, ho dic tot i ho faig, sinó una mica més doncs, portant la meva essència a cada classe que pogués fer. I per això vaig decidir també ser mestra. De fet, també m'agraden molt les matemàtiques i vaig tenir aquí una mica de... I si estudio més de la part de ciències o de matemàtiques, però vaig veure que jo el que volia amb les matemàtiques era ensenyar-les. I secundària, a vegades, els nens són un repte molt gros. I vaig pensar que primària també és un repte, però... m'avinc més amb els petits que amb els grans.
4: Pensa que eres molt jove, 21 anys, vull dir que tot i que facis 22 és igual. A partir d'aquí, tu pots continuar els teus estudis, vull dir, sí. Pots, diguem, abans especialitzar-te en algun altre tema, fer màster, fer tot
3: sí,
4: el
3: sí.
4: que sigui, i de moment, però el que sí que ho tens molt clar és començar a treballar amb els petits, bé, és a dir, fins a, crec que és a partir de 3, o sigui, aquí sí que necessitaries una especialització,
3: sí,
4: no?
3: És de 6
4: de 3 a
3: 12.
4: A 5, de 6 a 12,
3: sí.
4: Vull dir que seria un repte que està molt bé. A partir d'ahí pots canviar i després, conforme tu vagis veient, dius, pues mira, ara aniré un pas més, més endavant, si el que et va és l'ensenyament, perquè clar, que ho tens molt clar.
3: Ho tinc bastant clar perquè també he fet extraescolars, que no és el mateix de portar una tutoria, però he fet extraescolars i m'he mogut també bastant amb els nens i veig que al final sí que és una cosa que m'agrada, i treballar d'una cosa que t'agrada és que és un regal. Però també la part aquesta de fer formacions i ensenyar als mestres en si també és una part que m'agradaria molt, com investigar, a veure si també això m'hauria i m'agradaria fer-ho.
4: Llavors, seria com més fer màsters, etcètera, de cara a entrar ja directament a la universitat com a professora a l'hora de formar, no?
3: Sí, sí, o també formadora de les formacions que també fan, perquè veig que formació de matemàtiques cal reforçar-la una mica, i sobretot hi ha formacions, però hi ha mestres que han de tenir interès a fer aquestes formacions. Llavors, potser també des d'aquest punt m'agradaria.
4: És a dir, que el que seria... A partir d'aquí ja dic, tu de moment, no sé si tens previst també presentar-te a oposicions de cara a tenir ja doncs, el que serà la feina ben fixa, vull dir, el que seria l'ensenyament públic, o entrar directament en una escola privada, no sé com ho tens.
3: M'he mirat les oposicions, que de fet creuen i preveuen que hi haurà unes l'any que ve, el 2027, però encara no hi ha la convocatòria, per tant no hi ha res segur. Llavors sí que me les estic mirant una mica, perquè a mi, no per treballar en una escola pública o privada o concertada, sinó per obrir-me a totes les escoles i doncs, no tenir un límit. Llavors hi ha escoles, per exemple, he pogut fer pràctiques a una escola hospital, de l'hospital, i són escoles públiques. Llavors aquesta part també em va agradar molt i no vull tancar a no poder anar a aquestes escoles o una escola rural, que són
4: quan
3: molt diferents.
4: Quan dius escola d'hospital, són diguem, a través dels infants que hi ha per malaltia, pel que sigui, estan a l'hospital, però que reben també les seves classes, l'educació, és a dir, sí, l'ensenyament.
3: Sí, sí. Són aules hospitalàries que són els infants que estan doncs, a una llarga estada, sí, o que per mala sort han d'estar bastant temps a l'hospital, sí, i hi ha mestres...
4: Però poden seguir, tot i que estiguin, sí, a l'hospital, poden seguir precisament les classes. És una manera també de que portin una vida normal.
3: Sí, tot. I allà l'emoció està, bueno, molt...
4: Oh, i tant.
3: I l'escola es veu allà com un moment de normalitat per aquests infants, i ells són, allà no són pacients sinó són alumnes, i es veu molt aquest canvi de que els nens, tot i que estiguin molt malament i que es trobin molt malament, volen venir a l'escola, i allà veus realment que l'escola té un poder i una forma de canviar els nens molt gran. Llavors em va agradar molt aquesta, també, aquesta emoció que tots sentien.
4: L'has viscut?
3: Sí. Sí, sí,
4: vaig pràctica...
3: poder... Vaig anar a fer pràctiques, va ser un mes, que és molt curt, però en un mes...
4: Ui, però ja...
3: Veus moltes coses, i vaig poder... Bueno, vaig estar a Sant Joan de Déu i vaig poder veure moltes unitats, vaig estar a moltes unitats de psiquiatria, la unitat d'oncologia... O sigui, vaig estar a moltes i vaig poder veure la realitat de molts nens i bueno, era una realitat molt diferent.
4: Ui, sí, tant, sí. Pensa que l'Hospital de Sant Joan de Déu és el que més està... Això podria... íntegrament dedicat als infants, no?
3: Sí.
4: I aleshores allà és on tu pots donar un coneixement. Home, doncs si tu te decantes per aquesta part, de veritat que a més amb tot el... Sí. A la teva banda de fer comptes, etcètera, sí, sí. Serà magnífic, o sigui, serà genial justament per tu i per a ells, sobretot per a ells,
3: de
4: perquè
3: fet...
4: tenir una professora així
3: de fet
4: pena.
3: Vaig entendre molt allà que per connectar amb un nen a partir de la lectura, la literatura és una cosa que els apropa molt. Allà sobretot no feien tant fitxes o una classe teòrica, sinó que a partir sobretot de les lectures és on connectava més amb el nen. I llavors allà és on vaig dir, ostres, potser també connectar les mates amb un nen costa menys. Llavors vaig... Per això vaig decantar-me també a la lectura, va ser un punt que em va...
4: I hi ha la possibilitat de, no sé si hi ha unes oposicions o a través de tu comences a ficar-te, no?, de poder entrar allà?
3: Has de fer les oposicions perquè sí, és escola pública. Llavors vaig dir, mira, puc mirar-me les oposicions i així no em tanco a res, perquè poder llavors vaig a una altra escola, un altre tipus, i també m'agrada molt. Però mira, faig les oposicions i puc també... passar allà, si volgués.
4: Home,
3: sí,
4: i tant, sí. La idea és molt bona. El poder de les històries. Creu que els contes haurien de fer-se servir més a les escoles per ensenyar justament assignatures, podríem dir que consideradas como duras, ¿no? Como es en el cas sí. de les matemàtiques o de la ciència en si.
3: Sí, jo crec que al final un conte apropa a tothom, fins i tot als grans. O sigui, a mi em llegeixen un conte i dic, uau, i et quedes allà que vols saber més del conte, i a més si és una història que enganxa, i això als nens igual. I a vegades presentem les assignatures més feixugues, com les ciències, les matemàtiques, com vinga,
4: física,
3: ara ve...
4: La química, sí, ara... clar, que pels petits sí. al millor no entren tant. La física sí que la pots fer entrar d'alguna manera, però no tant com en aquest cas sí que les matemàtiques...
3: Ja les presenten de... Vinga, el tostón,
4: sí.
3: ja ve. Com no ho presenten de... Vinga, anem a, com, a jugar. No, no, el tostón ja ve. I jo crec que a partir de sempre començar una classe, a partir d'una lectura que apropi als infants, els fa estar ells més tranquils i que volen saber a veure què ens explica avui. I al final obre la mirada dels nens, jo crec, molt.
4: Uh-huh. Aquest és el teu primer conte. No sé si tu ja tens altres... ja dic que les històries formen molta part de tu va a través de les històries. De la mateixa manera que has creat aquesta història, ja tens alguna altra en ment?
3: No, de moment no, perquè estava molt centrada en acabar la carrera i el TFG, i ara tenia aquest conte i feu de la biblioteca, bueno, moltes coses, i volia acabar i ara arriba l'estiu i dir, vinga, ara ja em centro i a veure què vull fer més endavant. I de moment ha sigut aquest primer conte, perquè de veritat que no m'imaginava escrivint un conte. O sigui, mai m'he imaginat escrivint un conte, sempre doncs he sigut més de números que de lletres i d'escriure, però no descarto fer un altre o fer alguna altra història, però de moment sí que és veritat que només tinc pensat aquest.
4: Com hem dit abans, la presentació ja la vas fer a la Biblioteca de Caldes. Tens previstes altres presentacions? Perquè, clar, el llibre és un conte, però val la pena que vagi corrent, no? Sí. Vull dir que tot el conte, llibres, etc., han de tenir un... han de seguir, diguem, durant un temps, no? I portar-los de la mateixa manera que has estat aquí a Caldes, no sé, a la Biblioteca de Caldes. Clar, el lloc més ideal sempre és biblioteca, sobretot tenint en compte que hi ha l'apartat infantil, sí. però de la mateixa manera que hi ha la Biblioteca de Caldes, hi ha moltes biblioteques, i tu ja coneixes segur que moltes d'aquí al Bondà. Ja estàs fent aquest recorregut també de fer les presentacions a altres pobles que no siguin Caldes, perquè no l'he dit, però és que també tu ets calderina de tota la vida.
3: Sí, sí, sí. Jo soc d'aquí Caldes, i llavors volia fer primer aquí Caldes de, doncs, veure... és el meu poble, i llavors era on sentia que estava més segura. Llavors, de moment no tinc cap altra presentació, però perquè han acabat les escoles i vull esperar el setembre quan comencin les escoles també començar doncs, a fer altres presentacions a la biblioteca, perquè ara molts infants marxen de vacances o no estan tant per les biblioteques, sinó que estan més per anar a la piscina.
4: Sí, bueno,
3: o casals.
4: No pensis, perquè és que la biblioteca és un espai, sí, sí. El que passa que a l'estiu també hi ha marxen. Un horari, però entre que marxa, però també pensa que amb la calor...
3: S'està bé.
4: S'està sí, molt sí, sí. bé. I tot i així, molts pares ho tenen molt, i molts infants també, nens i nenes, el fet de tenir el compte és superimportant.
3: Sí, sí.
4: Si a més hi ha una persona ja que li pugui explicar,
3: millor.
4: Jo t'he dit que aquí tenim la Biblioteca de Caldes i té l'apartat infantil, però si tu te'n vas a la de Palau, a l'Alsina, 3 quilòmetres i tens una altra biblioteca en el que també té tota la banda d'infantil, vull dir que, i si te'n vas a la de Sant Feliu de Codines,
3: sí, sí.
4: vull dir que també, vull dir que totes aquestes biblioteques, i que estan molt a prop,
3: sí.
4: no sé si tu això ja ho tens en compte, potser no ara, perquè com ben dius ara a l'estiu, doncs canvia tota una mica la programació en general, però de cara al setembre, i sobretot que estàs com una mica alliberada del sí. que seria d'anar cada dia. Pot ser sí, sí. que a lo millor diguis tu, bueno, a partir del setembre igualment plantejo fer continuar els estudis d'una altra manera. No sé com ho tens això previst.
3: Sí, jo tinc previst sí, fer altres presentacions, sobretot a la Biblioteca de Palau, la de Sant Feliu, la de Sant Manat, també he parlat amb ells. Llavors, algunes altres biblioteques per aquí al voltant sí que ho tenia bastant previst, i també m'han dit algunes escoles que vagi a fer alguns tallers.
4: És que és molt important tant això de les escoles, perquè és això que t'explicava això de que els contes han d'estar a les escoles,
3: sí,
4: no?
3: Sí, sí.
4: O que tu comentaves abans.
3: I em van dir dues escoles d'anar a les tardes a fer tallers, llavors també tinc previst això a partir del setembre, i també alhora vull fer un màster de psicopedagogia.
4: Que, home, però, ajuda moltíssim, també.
3: Sí, i per entendre més els infants, al final... Si vols treballar de mestre, per entendre un infant, calen moltes coses. Llavors, potser aquest màster m'ajuda també a entendre i poder doncs, fer millor la meva professió. Llavors, però aquest màster t'ajuda a combinar tot, perquè només són dos dies, llavors puc combinar molt bé...
4: En quina universitat?
3: Al Blanquerna, on he fet també la carrera.
4: Ah, la carrera. Sí. Clar, doncs, i a més, és una universitat que quan tu surts ja d'allà pràcticament, surts amb feina, no?
3: Sí, sí, sí.
4: T'ajuda bastant al respecte.
3: Sí, i tenen també... Bueno, les pràctiques normalment busquen el lloc on puguis també quedar-te, i també alhora tenen una borsa molt gran ells que... ja doncs et diuen, vinga, hi ha aquest lloc i t'ajuda molt a trobar directament quan surts la feina, si vols. Clar.
4: Home, ho tens, jo penso que ho tindràs bé i trobaràs feina de seguida, i sobretot en aquesta que és la que, si t'he de dir alguna cosa o dir, que vagis cap allí, cap a Sant Joan de Déu,
3: sí.
4: No? per el que seria professora en hospital. Vull dir que això, super,
3: molt...
4: els nanos guanyarien molt en tu, i tu també, perquè aquesta és un feedback total, no?
3: Sí.
4: D'aprenentatge.
3: Sí, sí,
4: tant,
3: molt.
4: El que tu expliques i els que et donen també. I justament aquests nens donen moltíssim.
3: Sí, i són molt agraïts.
4: Sí.
3: O sigui, tots els nens són molt agraïts, però aquests els hi veus molt directament l'agraïment cap a tu.
4: El llibre, perquè ja estem a prop de les 10, el podem trobar aquí, a banda de que estigui a la biblioteca, sí que és veritat que a les llibreries de Caldes hi és.
3: Sí, a les llibreries de Caldes, a l'Abacus també hi és, a l'Amazon...
4: O sigui... Sí, si vols en alguna plataforma també.
3: També.
4: Tot i que des d'aquí, millor, si podeu, sabem sí. Que estan a les llibreries... Si pla...
3: I,
4: bé,
3: i la biblioteca.
4: A Caldes, i a la biblioteca, però sobretot sabem que està a les llibreries i més en alguna llibreria. Tot, les dues llibreries
3: millor
4: estan
3: local.
4: Especialitzades en infantil.
3: Sí.
4: Vull dir, tant Joc de Paraules com Calvo Boluda, vull dir, estan, ho trobaran segur.
3: Sí,
4: doncs,
3: sí.
4: Laia, arribem al final. No sé, mira, jo m'he preparat una cançó quasi per acabar, no?, amb aquesta part, que Guerra de Petons. Vull dir, una Guerra de Petons interpretada per l'Embauca, perquè penso que millor, no? Que les guerres fossin així, de
3: sí.
4: Petons o d'abraçades, però no d'un altre tipus de
3: totalment.
4: Violències, no?
3: Sí,
4: que fossin
3: sí.
4: D'aquesta manera. Doncs ha estat un autèntic plaer, no?, tenir-te avui aquí als estudis, al fòrum. Jo et convido que a partir del setembre, perquè vull dir, demà, divendres i tanquem la temporada però a partir del setembre el fòrum estarà aquí de nou i et convido a tornar de nou i parlar de contes, vull dir que anirem parlant, vale?
3: moltíssimes gràcies
4: per estar aquí. Doncs és això, el fet d'haver-nos acompanyat aquesta estona al fòrum, i també estem molt agraïts, no? I molta sort, no? perquè el llibre vagi caminant i tu també.
3: Moltes gràcies per convidar-me.
4: I ara no marxeu tampoc, perquè arriba a les 10 i hi ha les notícies de la ràdio, el butlletí informatiu, però de seguida tornem a partir de les 10. Sí, no.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes viu una revetlla sense incidents destacats i amb una festa popular que recupera una tradició del municipi de fa anys. Una dotzena de representants dels barris de Caldes van participar a la rebuda de la Flama del Canigó, un acte que va donar el tret de sortida a la revetlla popular que va omplir completament la plaça de l'11 de setembre. Una celebració familiar al voltant de la gran foguera instal·lada per l'Ajuntament.
2: El ple de juny va carregat de punts a l'ordre del dia i a més de 20 punts, entre els quals destaca la redacció del text i la comissió de l'estudi sobre el Servei Municipal d'Educació de Carrer, una sessió plenària que també ha de servir per iniciar el Servei Municipal del Taller d'Art Manolo Hugué. Tot en un mes de juny que celebra el mes del col·lectiu i en què s'aprovarà l'adhesió a la Declaració Institucional del Dia LGTBIQ+. Entre els més destacats també es troben la subvenció de millora urbana dels diferents barris i una moció d'Esquerra amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. El grup Bonpreu ha comprat la gasolinera Gasoil de Caldes i continua ampliant el projecte de l'Esclat Oil. Des de l'empresa osonenca destaquen que al seu municipi, on tenen una botiga a prop, poden continuar ampliant els serveis per als seus clients. A banda de Caldes, també s'ha ampliat en altres termes de la comarca, un parell a Lliçà d'Amunt i un altre a la Garriga. Unes accions que formen part d'una estratègia de creixement en les comarques vallesanes, d'una empresa que ja ha experimentat un creixement del 8% en comparació amb l'any anterior. El Servei d'Emergències Mèdiques desplega 278 ambulàncies a tota la regió metropolitana nord, el que suposa un salt qualitatiu a tot el territori orientat a millorar l'atenció sanitària i adaptar-la a les necessitats ciutadanes. La inversió ha tingut un cost prop de 400 milions d'euros en els pròxims 5 anys i incrementa gairebé un 9% del nombre total d'ambulàncies al territori. Respecte al temps, avui i demà es mantenen les altes temperatures i el risc d'incendi elevat. Avui s'han assolit màximes de 35 graus al migdia, amb una nit que es mantindrà relativament suau al voltant dels 28 graus. Demà la situació es repetirà amb mínimes de 19 graus i màximes de 35 graus durant totes les hores centrals del dia, en una jornada que serà molt calorosa i seca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Passen un minut de les 10 i encetem la segona de l'hora del foro amb el nostre espai de dijous, perquè avui canviem una mica els horaris. Hem començat primer amb el que normalment tindria la segona hora, però en aquest cas ha anat molt bé parlar amb la Laia Martínez Fugardo. I ara, doncs, avui la segona hora està dedicada íntegrament a Endavant les Atxes, amb Susana Corcho i a tota la companyia que ve aquí.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia, bon dia.
1: Endavant les Atxes.
0: Doncs avui és... tanquem justament aquesta temporada. Aquesta temporada, perquè al setembre les Atxes vindran molt més enceses, vull dir, i ben preparades. Sí. Però avui és que, a més, a banda de tocar els temes que acostumem a tocar, no? Però... a mi em fa molta il·lusió a tota la companyia que t'acompanya. Vull dir, ja he repetit la paraula. A totes les persones que t'acompanya. Començar, mira, a la Eva, que la tenia aquí al costat, que justament havies estat aquí, Eva, per parlar... A la primera hora ha estat la Laia i ha presentat el seu conte, no? Quants petons te puc fer avui? Una cosa així, no? Era una manera d'ensenyar les matemàtiques i tu no fa gaire vas presentar el teu conte, no? Que era el drac que no va...
2: Sant Jordi no va trobar.
0: Sant Jordi no va trobar, no? I el fet de... Tu, de fet, formes part també del grup de conversa, no? Portes el grup de conversa aquí en l'oficina del català.
2: Sí. Sí, avui venim amb la Susana, ens ha convidat al seu espai Endavant les Atxes, molt generosament, això per parlar una mica del grup de conversa en català, en diem la tertúlia en català a la biblioteca.
0: Exacte, sí. I t'acompanyen persones, doncs, que estan amb tu, tres dones, que us presenteu, no tenia jo el nom aquí, mira...
2: Tres tertulianes.
0: Del total de quant?
2: De 9 persones que venen de manera més o menys regular, a vegades no hi som tots, però sí, hi ha 9 persones ara mateix apuntades, diguem, al grup.
0: Vale, pues comencem. Per parlar, o sigui, per presentar-vos a la meva esquerra, jo tindria les tres dones a la meva esquerra. La
3: primera, Neus,
0: què més?
3: De Vera Serrano.
0: Neus de Vera.
4: Maria Corbacho Rico.
0: Maria Corbacho. I?
5: Ana Maria Mesa Gómez.
0: Pues molt bé, molt benvingudes. De veritat, que un plaer. Gràcies. que estigueu totes aquí. Gràcies. Vull dir que la Susana avui ha tingut aquesta idea. Què podem fer per tancar aquesta primera part, no?, d'Endavant les Atxes, d'aquest... que diríem des del mes de febrer que hem pogut fer totes aquestes setmanes i que ha anat superbé per un aprenentatge total,
1: I tant,
0: per part meva, sí. També que és el fet d'estar aquí. No sé per on comencem primer, però comencem una mica fent allò que fem sempre, de tot i que sigui més amb menys temps, de les paraules nostrades i les frases fetes.
1: Exacte.
0: Perquè la música acabarem cap al final. Marxarem amb la música.
1: Amb la música que ens acompanya, sí. Sempre. Bé, només des de l'Oficina de Català el que volem és explicar-vos que ara arriba ja l'estiu, fa calor, fa mandra, però tot i així hi ha qui encara té ganes d'aprendre català. És per això, doncs, que es faran uns cursos de català, però només els nivells bàsics, el que és el bàsic 1, bàsic 2, per aconseguir el nivell A1 o A2 de català. Aleshores, les inscripcions són tot just la setmana que ve. Informo, doncs, que el 30 de juny, a l'1 de juliol seran les inscripcions, perquè tot seguit, és a dir, a partir del 2 de juliol es farà els cursos. Són cursos intensius que es faran durant el mes de juliol, però aquí a Caldes, doncs, no, ens aturem i no farem cursos, perquè en aquest cas, doncs, se'ns han assignat altres tasques, però sí que hi haurà cursos de nivell bàsic a Granollers i a Mollet. Per tant, només cal entrar a la plataforma dels cursos de català per adults i a partir d'aquí d'informar-vos. Això vol dir que ara podem cadascú anar practicant la llengua com vulguem, i de cara al setembre, doncs, en tornem-hi a fer cursos, a parlar, a practicar, a estimar la llengua com ho estem fent.
0: És a dir, aquests cursos seran via internet. No seran...
1: Els de juliol n'hi haurà de presencials. Sí,
0: aquí a Caldes també?
1: No, a Caldes no.
0: A Granollers i Mollet. I aquí te pots apuntar una mica, sobretot, de perfeccionar persones que normalment ja ho parles, el català, podríem dir, amb fluïdesa, etcètera, però encara falten alguna perfecció, no? perfeccionar-lo.
1: És això, que ara, per tant, es faran bàsics i de cara al setembre doncs farem ja els cursos de sempre, de tots els nivells, des del que és un A1 fins al que és un C2 de
0: català.
1: Home,
0: aquest curs intensiu que es pugui fer a l'estiu ajudarà molt precisament per anar més endavant o per fer un pas més endavant a l'hora d'inscriure's als de per aquest setembre, no?
1: Sí, sí, la idea és aquesta, que hi ha gent que acaba d'arribar, hi ha gent que està motivada per aprendre la llengua, doncs és per donar una empenta, per animar a aquest perfil de gent doncs, que de cara al setembre puguin tenir un nivell, uns mínims de català per poder fer cursos doncs, molt més alts i anar avançant.
0: Uh-huh. Vale, i això seria
1: l'única que volia parlar des de Caldes, i ja després sí que fem referència al tema de la llengua, perquè així ara ja m'agradaria comentar la llengua, però que així ja m'acompanyen elles, ja podem parlar una mica més de llengua, doncs ja que hi som totes, que avui és totes les dones som aquí al davant. Va, com sempre, tenim paraules nostrades, és a dir, aquestes paraules que de vegades les anem arraconant, que no hi pensem, però que són catalanes i que cal doncs, fer-les servir. Com és la paraula, que a mi m'agrada molt, és estar assedegat o assedegada. Sabem què vol dir estar assedegat o assedegada?
0: Quan... A mi me deixes avui una mica aturada, sí. Jo aquesta assedegada, jo no aquesta és, per mi l'està en desús. Tota, és per veure.
1: Sí. Quan tenim aquesta necessitat, allò que tens molta set, ara aquests dies de calor...
0: Aquests dies de calor, molt adequada aquests dies, la paraula.
1: Exacte, és allò que dius, ai...
0: Estic assedegada,
1: sí,
0: necessito veure.
1: Exacte, aquesta sensació de tenir ganes de veure aigua, perquè bàsicament és aigua, quan estàs assedegat el que vols és aigua. Per tant, aquesta paraula que m'agrada molt, assedegat, assedegada.
4: Uh-huh. És la primera vegada que l'escolto.
2: Sí, jo també.
0: Queda, aquí l'apuntem.
1: Va, doncs apuntem-la i fem-la servir perquè és
0: assedegada.
1: Molt maca.
2: Tindrem ocasió de fer-la servir.
0: A partir d'ara, amb aquestes temperatures, no sé si puja... És que pot ser que pugin bastant més, no ho sabem, però el de... Portem dos dies, sobretot aquests, el de la prèvia, el 23 i el 24 de Sant Joan, que són dos dies forts de calor.
1: I tant.
0: Amb un incendi que s'ha produït a prop i que s'ha d'anar molt, amb molta cura amb aquest tema.
1: Uh-huh. Va, alguna altra més. Tenim la paraula polseguera. Sí, polseguera. Sí. Aquesta l'hem sentida.
0: Sí.
4: Polseguera.
0: Sí, bueno, jo crec que és... Sí.
1: Quan hi ha allò de vegades...
0: No fent tanta polseguera.
1: Sí, de vegades allò quan escombrem i està tot tan sec, s'aixeca... Quina polseguera,
0: Però això també, amb les metafòricament parlant, també
2: exacte.
0: És una paraula que es fa servir
2: molt. Hi ha temes, no? Hi ha situacions que aixequen molta polseguera, vol dir que tothom l'està parlant...
0: Sí. Els polítics, no?
1: Exacte, doncs diem, quina polseguera, és a dir, que estan parlant de temes que s'estan escampant i que tothom en parla. Més, tenim la paraula andròmina. Andròmina?
0: Sí, una cosa antiga, unes andròmines, algo que ja tenim per allà per casa, una andròmina.
1: Qui de vosaltres?
0: Com es diu? Hi ha una altra paraula que la substituiria, no? L'andròmina.
1: No té un moble vell d'aquests que està allà, allò... que el tenim de...
0: Però saps a vegades que tu vols fer l'amic invisible i tal, i en joc de l'amic poses un pongo, es diu?
2: Mira, sí.
0: Una andròmina, a vegades dient andròmines per no dir-te el pongo.
2: Sí, l'andròmina també té un cert volum, no? Normalment,
1: sí,
2: les andròmines no són petites, fan nosa.
0: I te fan nosa, per això les regales. Sí. Te les treus de sobre.
1: Sí.
0: És molt maca aquesta paraula.
1: Comentem alguna paraula més i després ja passem a frases fetes i les compartim. Tenim la paraula embranzida, agafar embranzida. Bé, aquestes noies que tenim avui aquí han agafat embranzida, és a dir, han agafat força, empenta.
0: Molt bé.
1: Han agafat embranzida, doncs en aquest cas per practicar la llengua, però agafar embranzida és això, és agafar velocitat, agafar ganes per tirar endavant.
0: Molt bé.
1: Ja sigui un projecte.
5: Això, Susana, és un examen,
0: No, és un aprenentatge. No. És aprenentatge, tu, Llica, així de clar.
1: No.
5: És una broma, però... Tinc les tres aquí mirant que els ulls cada vegada més grans.
2: Les paraules que comenta la Susana és com per com per ti, com per tornar-les a posar a la memòria de tothom, no? Clar, no porta paraules fàcils, no?
0: No, perquè som en desús, Eva, vull dir, són paraules que normalment estan en... i val la pena rescatar-les, fer-les servir. I més, tu coneixes molt bé la llengua, precisament per tu no és cap problema cap significat d'aquestes paraules.
1: Va. Anem a parlar, anem a mirar alguna frase feta, anem a comentar-la. La frase, per exemple, explicar sopars de duros.
2: Nosaltres hem comentat durant el curs moltes frases fetes, no? Després en podem recuperar alguna, però aquesta precisament no ens ha sortit i hauria estat una de les últimes que hem posat en joc. Totes tenien relació amb la cuina, perquè és l'últim tema de què hem parlat, no? Durant la tertúlia d'aquest curs les hem dedicat les tres últimes sessions, si no recordo malament, o quatre, a l'alimentació i la cuina, i sempre acabàvem amb una frase feta que tenia a veure, no?, d'alguna manera amb... I aquesta no l'hem feta, però hauria pogut ser d'aquest bloc, explicar sopars de duro. Algú té... se li ocorre alguna cosa de què pot voler dir? No és tan fàcil, no és tan evident el significat, potser, no?
4: Tenim una que és: el més calent és a l'aigüera.
2: Mira, aquesta era d'aquest bloc de les...
1: Exacte, aquesta és maca.
2: Les frases
1: que
2: tenen algun element que té a veure amb la cuina, no?
4: O
2: amb cuinar. El més calent és a l'aigüera. Us ha passat mai això?
1: Sí. Bé, explicar sopars de duros és allò... més, per exemple, ara que hem passat la revetlla, que ens hem ajuntat amb gent, explicar sopar de duros és fer fantasmades, és allò, dir quatre mentides, presumir d'allò que no tens,
2: Sí, per exemple, ara explica un sopar de duro. Ah, aquesta revetlla ha estat fantàstica, primera línia de mar, vinga, petards, cava caríssim, caviar, i la Susana em diu: no m'expliquis sopars de duro.
0: Anem a per una cosa més normaleta, no?
2: Aquesta és una de les que hauríem pogut tenir en aquest bloc de frases fetes relacionades a la cuina, com la que deia la Maria fa un moment, no?
1: Maria, aquesta, va. Aquesta,

0: coneguda.
1: Sí?
0: Fèbula Colón.
2: Fèbula Colón. Jo m'agrada aquesta molt.
1: Perquè també és maco fer volar coloms.
2: Sí, no, però hi ha gent que vola de massa.
1: També, també. També, també.
3: Que no és una fantasmada, no? Però és...
2: Sí, quasi que sí.
1: Quasi que sí. Pot ser-ho, no? Pot ser, segons com. O sigui, a vegades no està bé la imaginació, valorar-ho també, però si hi ha un excés d'això...
0: Exacte. Aquesta no té que ve amb la cuina, però eres un buscarraons, això?
1: Això és un altre, o sigui, és un altre aspecte que hem treballat durant el curs, durant les sessions, sí. No? Que són les paraules compostes, perquè en català n'hi ha de molt típiques, i és un recurs de la llengua que és molt productiu en català, no? I bueno, n'hi ha unes quantes, no?, que hem comentat.
0: Què sé, un buscarraons? Va, expliquem-ho per qui no ho sàpiga.
2: Que sempre estàs buscant, bueno, un tiquismiquis, un poc...
3: Sempre té un por, i una pregunta, no?
0: Sí.
3: És aquesta gent de...
1: Que busca baralla, no?
0: És aquesta gent del esca, que diem a vegades. Sempre tens un esca.
1: No és positiu, som buscar raons.
0: No. Va, alguna més, va, parlem-ne.
2: I la cagadutes?
0: Ai, cagadutes.
3: És que els buscar raons són uns cagadutes, perquè estan preguntant a tot arreu. No?
0: Sí.
3: Pues mira, sí, no?
0: Sí, i tant.
2: I hi ha una altra que es diu embolicar la troca.
0: També
2: es passa sempre.
3: Això és el buscarraons.
1: El buscarraons embolica la troca, normalment. Exacte. Un buscarraons embolica la troca. Sí, quan vam comentar la frase feta embolicar la troca, també vam comentar que, clar, aquest embolicar per una persona que aprèn el català és molt... aprofites molt l'estona fent aquesta frase, perquè embolicar és un verb, doncs, que és una acció molt concreta, no? De embolicar un regal o embolicar un objecte, no? Però a més, un embolic, no? També és una situació confusa, no? Per això embolicar la troca es presta, no? O sigui, és aquest significat, no? D'embolicar una situació. Però a més, quan algú té un afer amb un altre, s'hi embolica. D'acord? Vull dir que a partir només d'una paraula dona molt de sí, no? I després vam comentar, me'n recordo, el significat de la paraula troca, perquè dius l'embolica la troca, que si la troca és com aquella madeixa de llana, no? Que si s'embolica estem perduts, no? Recordo que hi havia moltes coses per comentar a partir de...
3: Dona molt de sí, la paraula.
1: Hi ha alguna altra frase feta que vulgueu compartir?
2: Aquí n'hi ha una que diu ploramiques. Eres un ploramiques.
1: Clar, seria una altra cop paraula composta.
0: Sí. Què entenem, doncs, per ploramiques?
2: Que és molt es queja molt.
1: Es queja molt de tot.
4: És una paraula que es fa servir bastant, i sobretot als nens a les escoles. És un ploramica, que és aquesta, sí que que l'escolten bastant.
0: Sí, exacte, són ploramiques.
4: Però sobretot pels nens, bueno, els nens, podríem dir de primària, més que les persones ja adultes potser que ja no la fan servir tant, no sé, em fa l'efecte.
2: També n'hi ha,
4: I segur que hi ha que es queixa
2: de tot,
4: sempre. Mare meva. Però pot ser que ja no sé si hi ha un altre significat, o podria haver una altra frase feta que tingui el mateix significat, però ja de cara més per l'adult, tenint en compte d'això de la que contínuament aquesta persona s'està queixant, no?
2: Però
4: clar, no acostumen ja de ploranica, no? Jo, per mi, aquesta ploranica em sona més
0: i sobretot haver-la dit de petita.
5: Sí, petita.
0: Però que segur que hi ha alguna frase que també la direm, perquè és que persones que contínuament diu, ostres, és que aquest no para, no? No para, sí. De que

0: Xarxa.
1: Son no topa puñetas.
0: Si ya, mira.
2: Un pera puñetas.
0: Un pera puñetas. Sí, señora. Sí, sí, señora. Podría ser aquesta, no? Aquesta traducció també de... O bueno, aquest apartat.
3: Aquest tipus de paraules, compostes en diem perquè tenen... La paraula en té dues a dins... Quan em van parlar en una sessió, ho vam fer com a partir d'un joc, no sé si recordeu que teníem paraules per una banda, com dues columnes, i sabien com de relacionar, que clar, si no coneixes la paraula composta, és a dir, ho pots relacionar d'una altra manera i potser també té un sentit, no? Perquè realment és una manera com de produir paraules noves, no? I ara aquest toca punyetes m'ha agradat molt, perquè no és el Pere Punyetes, però entenem perfectament què vol dir un toca punyetes,
0: també, un toca punyetes,
3: no?
0: Sí, és
3: molt, molt rendit.
0: Sí, perquè si li posem Pere, l'estem donant un nom, no? És millor toca punyetes.
3: Normalment a les sessions mirem de prioritzar molt la conversa, no? Vull dir, si voleu explicar-ho una mica a vosaltres, com és una sessió, perquè ara sembla que només fem frases fetes i paraules compostes, però en realitat diem tertúlia perquè parlem, no?
0: Sí. Bueno, jo quan parleu d'aquesta conversa, a vegades, com es fa també allà a la biblioteca, digo, mira, és com si fos també un club de lectura, perquè no sé si també toqueu llibres, etc. Però com voleu dius, ell que ho expliqui.
4: Sí, bueno, es parla de llibres també, però també es parla de bueno, com ha anat al cap de setmana, perquè la gent vagi pues, fluint i vagi parlant tranquil·lament, no? I com se...
0: Trencar el gel. Que va
4: La veritat és que és una manera, parlant en català, de socialitzar amb la gent d'aquí, no? Que també, que això ha de dir, no? Perquè ha de dir lo que costa molt socialitzar-se, no? I bueno, és molt fluid, la Eva és molt dolça, molt dolça, ajuda.
3: Es convidaré a esmorzar després, si em diuen aquestes coses.
4: No, ella ajuda, és relajada, relaxada.
2: Nosaltres no va bé.
4: I nos va molt bé, molt, molt, molt bé. I la veritat que és, jo estic molt contenta, perquè sóc nova aquí al poble, fa un any que estic aquí. La veritat que no conocia a ningú. I sort alguna paraula en castellà,
3: No passa res.
4: Però si no, aniria a la tertúlia.
0: La rectifiques immediatament.
3: No passa res.
4: I la veritat que jo estic molt, molt, molt contenta. Molt contenta.
3: Que bé, gràcies.
4: I a part... treure la por que tens de parlar.
2: Sí, exacte, això és molt important.
4: Que és molt important.
2: I així entre vosaltres agafeu aquesta confiança i aquesta...
4: Sí.
2: Que m'equivoco, és el que has dit tu, si és que per això hi som.
4: Clar,
2: si no,
4: clar. Sí. Perquè a vegades sí que... saps el que diu la paraula, saps parlar en català, el que passa que la por... és molt dolenta i frena.
3: Sí.
4: I aquí no.
3: La idea és fer un espai de confiança per aprendre, però podent compartir i podent-nos equivocar, evidentment. I jo la primera, perquè hi ha moltes coses que no les sé i que les aprenc preparant un tema o perquè em fan una pregunta i dic, ostres, doncs això no ho sabia. Per tant, aprenem tots i equivocar-nos és la manera d'aprendre i no passa res.
0: Es rectifica.
3: Es rectifica.
0: Imagina't aquí. Quan començo a parlar, moltes vegades se me traba la llengua, torno a marxar enrere. Tornar a començar és igual.
2: Maria, com ho veus tu?
1: A mi el problema és que jo... que tinc 81 anys.
2: 81? Doncs molt ben portats, Maria.
1: I tinc encara una meta, que em costa molt parlar català i m'agrada molt, perquè jo sempre dic que la paraula més bonica que he escoltat mai és t'estimo, iaia.
0: Oh, sí. Que maco!
1: I per exemple, jo em costa molt d'arrencar, perquè tinc por de fer-ho mal.
0: Sí.
1: I no m'agrada fer-ho mal, que sempre dic que quan vam dir, per què no parles a la tarda? Digo, ai, perquè és que jo l'assassino. A vegades sí, però no, crec que no l'assassino.
0: No.
1: El que tinc és que perdre la por.
2: Clar.
1: Perquè m'agrada tant que no volia morir-me sense parlar-lo bé.
2: Ai, molt
1: i a mi no em queda molt de temps per aprendre.
3: Ui, ui, tant, tant, que
2: per favor, vale.
1: Però cada vegada em sembla que haig que bé.
2: Clar,
1: que
2: sí, sí, sí.
1: Me queden moltes coses per fer.
2: No, no, però és que a més, en la pronúncia i en tot, suposo que és, a mesura que vas parlant ja et vas acostumant, i jo crec que el primer pas és nosaltres sentir-nos parlar, en aquest cas doncs, el català, que no és la nostra llengua materna, potser, però un cop ja ens hem escoltat, no us passa que dieu, que bé que ho faig? Doncs, ei, ja pronuncio. Sí, ai, és un mica a mica, jo trobo que sí.
5: Sí, quan t'agrada tant una llengua, t'agrada aprendre-la, i com la Eva és molt fàcil perquè ens dona molta confiança, hem sentit molt a gust.
1: I nos sentim molt a gust tots els que estem.
5: Tots,
4: companys. Entre nosaltres, sí.
2: Feu molt bon equip, Jo pel que a vegades aneu explicant, en el grup feu molt bona, no? Una bona pinya.
3: Ah, perquè això és molt bonic també, trobo, no? Que hi ha un grup de WhatsApp de la gent de la tertúlia on hi ha gent fins i tot d'edicions anteriors i que permet continuar parlant, no? I compartir coses. Sí. Aquesta setmana, per exemple, hi va haver gent que va ser a la Flama del Canigó, a l'arribada de la Flama, i ens va passar fotos als que no van poder hi anar. Sí. La Maria va estar... Nieves, per exemple, va passar fotos. Va estar,
5: I amb ella també.
3: Sí. I l'Anna. I la Maria va estar també a les catifes, ens vas passar un reportatge.
1: Jo el que tinc de fer-ho al matí, perquè tinc mitja jornada. Quan arribo al migdia...
5: Les piles es bajen.
1: Sí. Tinc de carregar i després és un altre rater de fer coses, perquè sempre fent coses, sempre fer coses. No m'agrada mai estar sentada així mirant la tele. Oh, quin avorriment.
5: I quan te fas gran...
1: Però el meu cos no me dona. Una mitja diada i després a la tarda pues, coso... O
5: cuines,
1: cuino. Sí, més el meu marit que jo cuina el més ara, però m'agrada fer coses. Estic parlant alemany, que tinc una neta alemana, no parlant, no estudiant.
2: Estudiant alemany.
3: Quin reptes, de veritat.
5: Mare de
3: Déu. Quina enveja.
1: Sí. No ho parlaré mai. El català sí que parlaré.
2: Clar,
1: que però l'alemany és molt simple, però em sonen moltes paraules i quan vaig a les meves famílies d'Alemanya pues, vaig llegint i li dic a la meva jove això vol dir això, diu, sí, Maria, això està dient això, sí.
2: Ho entens, sí. Ai, bé.
1: I això m'agrada molt.
3: Això és
1: perquè
3: molt bonic.
1: Soc molt curiosa, no xafradera.
3: És que
1: molt curiosa.
3: No és el mateix. La Maria és un exemple per nosaltres, perquè és una persona que no perd l'humor i no perd la curiositat.
1: No. És que el dia que perdi la curiositat ja habré mort.
3: Però és una actitud que trobo que és envejable i que és un bon referent. I a més, és, cal donar valor a l'aprenentatge. És a dir, no tots podem saber molt bé totes les coses. No. Llavors, també té un valor voler-ho aprendre, equivocar-se però no desanimar-se, continuar aprenent. I això també és una mica la idea de la tertúlia, és a dir, no és imprescindible parlar bé per parlar. El que sí que és imprescindible o és molt bo és tenir ganes de compartir el que saps o què ets. Una mica és l'actitud, no?
4: Molt bé.
3: La Nieves, per exemple, és una persona molt curiosa també, que li agrada moltíssim aprendre.
5: Sí, perquè jo he treballat fins fa un any i mai podia fer res de preocupar-me per mi, de fer coses. I ara, l'any passat, en març, ja vas jubilar-me, tinc 71 anys, i ara m'agrada aprendre coses.
1: Que gano, en dies.
5: Sí. Però he estat molt atrapada amb el treball.
2: Clar, és això.
5: I ara estic una mica més suelta i puc fer coses.
3: A més, té molta curiositat també, la Nieves, per aspectes de gramàtica, no? Preguntaves també per l'accentuació, vull dir que nosaltres quedem per parlar, però també a vegades es dona l'ocasió de fer pinzellades doncs, de gramàtica, d'accentuació...
5: Sí, accentuació de català, que em costa molt.
3: I la Nieves té molta curiositat en aquest sentit. Vull dir que cadascú aporta, no?, a un aspecte o un altre.
4: Sí. Sí.
5: Ens ajudem en totes.
4: Sí.
5: Sí.
3: També hem fet algunes activitats fora de la biblioteca.
4: Ai, sí. Mm-hmm.
3: Si vol, voleu explicar-ne alguna?
4: Sí, bueno, sobretot la recomanació de lectura està molt bé, perquè Eva nos recomana llibres.
3: I vosaltres també en proposeu.
4: I nosaltres també, és veritat. Sí, sí, és veritat. Nosaltres també.
3: I se'ls deixen a vegades.
4: Sí. Luego, bueno, l'exposició del termalisme en Caldes està molt bé. Molt maca.
0: Aquesta última que és...
5: No va poder anar. Sí. Ha sigut molt maca.
0: No, però pots anar encara, vull dir, fins al setembre està aquesta exposició i val la pena anar. I sobretot... passar per tota i llegir-la i escoltar, perquè també està
5: aquest
0: tota
5: noi que ho va fer, ho feia molt bé, ho explicava molt bé.
3: Sí, la Conxi parla de Càlida, crec.
5: Sí. Jo pensava que era de Termàlia.
3: Sí, nosaltres vam fer la visita comentada amb l'Oriol de Termàlia, al termalisme romà,
4: vale.
3: Sí. Que mostrava...
0: No, és que la Càlida és la que hi ha ara, que estarà fins al setembre, i aquí, a més, les protagonistes són totes dones.
5: Ah, sí?
0: Sí, dones que han patit el càncer. Han patit el càncer i bé, a través de l'aigua termal, doncs han millorat moltíssim, no? És el poder que pot tenir l'aigua termal, doncs, per ajudar. Però jo en aquest cas prefereixo que a través de la Eva, si us pot encara no sé si heu acabat el curs.
3: Ens queda una sessió, però podem quedar per anar a l'exposició Càlida, també.
0: Sí, perquè, no sé, val la pena escoltar, perquè sempre hi ha vídeos i tal, i les dones parlen. El millor seria que fos guiada, però això és difícil. Sempre hi ha una persona ja que treballa, que sempre es pot fer una mica de guia, no? Però que val la pena estar allà i escoltar les diverses... el que explica cadascuna de
4: part d'ella. Les vivències, no? Mm-hmm. De cadascun.
0: Exacte.
3: Ja, doncs ens l'apuntem com a suggeriment.
4: Sí,
3: no?
4: Sí. Mm-hmm. Sí.
5: Estaria bé. Sí.
4: Estaria molt bé. No, i, bueno, i, no sé, xerrades, a passejar al voltant de l'aigua termal, bueno, tot és una mica... ja que estem a Caldes, en aquest poble tan maco, amb tanta història, pues,
5: coneixem
4: una mica la història d'aquí, no?
0: I tant.
5: Sí,
4: el perquè de les coses, no? També, que això és molt maco.
3: De fet, aquest curs hem tingut una xerrada d'història de Caldes. Va venir la Lupe Prades, que havia estat professora d'història a un institut de Caldes.
0: I té algun llibre juntament amb una altra dona, la Marta Barcelona.
4: Es va fer cura aquest dia,
3: Sí. Perquè, sí, ens hauríem quedat una hora més escoltant la Lupe.
4: Sí.
2: Jo penso que per una hora, és les tertúlies que feu és una hora a la setmana, els dimecres de quarts de set a quarts de vuit.
3: Sí.
2: I és que feu moltíssimes coses.
5: Se fa curt.
4: Sí, molt curt. I a vegades, Eva... lo llarga una miqueta.
3: Sí. Jo, si ella, no es creixen, vaig fent.
4: Sí, ella no mira el rellotge,
1: no,
4: eh?
1: No. Jo sí que lo miro. Sí, perquè és el un dia que venen els meus
2: nets
1: a sopar.
3: No pot passar que el més calent sigui l'aigüera.
1: Entonces tinc de dir... s'ha acabat el bròquil.
0: Molt bé. S'ha acabat el bròquil.
1: Sí. És que a mi m'agrada molt. M'agrada molt anar-hi. Molt. Té una mica de paregut al meu poble, que també té aigua.
0: Termal. En quin poble és?
1: És per al sistema nerviós.
0: No, però el teu poble?
1: A l'Ange. De Badajoz.
0: De l'Extremadura. Sí.
1: A 20 quilòmetres de Mèrida, que és una ciutat maquíssima.
0: Sí, i té molta història.
1: Jo sempre que anava i el meu pare ens portava i me'n sentava allí al Teatre Romà i pensava, m'agradaria anar a Roma, perquè Roma té de ser Mèrida a lo bèstia.
0: Roma i
1: així va ser, eh?
0: I algun país de, així, o a Grècia mateix, sí, vull dir, Atenes, sí, i tal, sí, vull dir, sí, perquè jo diria que Mèrida està més connectada amb Roma, als romans, sí.
1: Va haver un senyor d'aquest que no sé com es diu, que ha nascut allà, a Mèrida, que ara no me'n recordo qui era, perquè la meva memòria està
0: jo ara, per molt que fos una mica, intento passar la història, ara no sabria dir.
3: Sí. La qüestió és que la Maria ha anat com el joc de l'oca, de la font d'aigua termal a una altra font d'aigua termal, sí, del salt.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, és que val la pena, és aquests gigants que n'hi ha, no? I a través de l'aigua termal també.
1: I aquest poble té, és que com diu ella, és maquíssim, eh? I jo el sento meu.
2: Home, esclar, a veure...
1: I estic vivint aquí des de l'any 90... Estic vivint des del 97.
0: Però sí, gairebé 30 anys.
1: Des del 77 que vaig venir els fins de setmana. Els meus fills vivien en Sabadell i els amics els tenien aquí. Y entonces estamos muy
2: claro, claro, esteu molt lligats, és que és bo.
1: I m'agrada molt tot el que es fa aquí.
2: Claro. No.
1: I a mi m'agrada fer coses aquí també. M'agrada molt, perquè quan era de la junta del Cercle dels Amics de Townstein vam fer coses fins a arribar a fer un cocido de la Maria per a 100 persones.
0: Imagina't.
1: Sí, m'agrada molt sempre col·laborar.
0: Home, i pots, hi ha entitats encara també molt relacionada com és l'Associació Cultural de la Dona, vull dir que també allà pots anar i
1: pues mira,
0: i t'ho passaràs bé,
1: això, com se'm queda, t'hem d'anar.
0: Bé, doncs ja t'explicaré.
2: Sí, la Conxi...
0: Ja t'explicaré després quan acabem. Però sí, hi ha aquesta entitat que es reuneix els dimecres, però dona temps per anar perfectament al grup de conversa, perquè els dimecres és de 4 a 6 de la tarda. I després allà doncs pot anar amb tranquil·litat al grup de conversa. Oi, sí? Que és el dimecres?
3: És el dimecres a 6:45, sí.
1: No. I què és?
0: I pots anar allà, conversar amb elles, explicar coses que val la pena i que les dones doncs, també ho agraeixen. Entre...
1: Jo que tinc 81 anys, tinc moltes coses a explicar.
0: Imagina't, però hi ha dones que...
2: Dirigiràs tu el cotarro allà.
0: Mira, hi ha dones que ja estan passen dels 90, per això, wow. I que és molt jove tu encara, eh?
1: Sí, ui.
0: Sí, sí, sí, sí. A partir d'aquestes, moltes estarien, sí, a partir d'aquesta edat, o alguna no arriba, però sí que la gran majoria passa dels 80, sí, però està molt bé i faràs allà un paper molt xulo.
1: M'agrada.
4: Pues anar algun dia en aquesta associació per parlar... Debe ser una font d'experiència.
0: Mira, hi ha un apartat que ara no recordo com es diu, però és justament per parlar, no? Sí. De cadascú, fent com una mica de històries viscudes. Yeah. Històries viscudes. Aleshores, imagina si hi ha
1: històries.
0: Totes les històries que totes podeu explicar.
4: Molt maca.
0: Mira, dona també idees de cara a la propera temporada. Parlar d'històries viscudes.
1: El dia que van inaugurar aquesta plaça,
2: sí,
1: que vaig vindre, i amb l'alcalde, tenim relació des de quan jo era de la Junta d'Amics de Townstein, i li vaig dir... Fas molta cosa per tota la gent. Digo, però per la gent de la meva edat no fas res. I com diu, sí, que sí. Digo, mira, tenies de fer el dia de la festa una carrera de tot.
0: Que
3: Perquè això és ràdio, aclarirem que la Maria està assenyalant el seu caminador.
0: Sí, el caminador. Ostres, està... Sí, sí. Ai, que bo. Sí. Maria, que bona que ets, eh?
1: Mira, dice, sí, sí, sí. Vols dir... Dic, sí, és que tu vendries, dic, esclar, si no, tu no diries.
2: I per guanyar, no, no, si m'hi poso ja...
0: I si és la primera.
1: No. Bueno, ja veig que no, no, que no puc. Però voluntat, molta.
0: Molta. No, però és... és que sap greu haver de posar un... Perquè potser algunes persones ho poden se agafar fent, d'una altra... Es poden ofendre. Perquè no és aquesta la idea de fer un concurs de caminador. Nena, pues, també... Però algunes persones se lo podrien agafar igual malament, eh?
1: Sí.
0: És que ja de, és dia de tot. No
1: pues elles se lo pierden.
0: Sí, exacte. Sí,
3: l'actitud de la Maria sempre constructiva és
0: positiva,
3: i en positiu.
0: És positiva. Tant de bo, tant de bo. Maria, ella, tothom fos igual,
1: i pensa,
0: eh?
1: Que estic molt malament. Estic amb un...
4: Això no es diu, Maria, no, que no, sí, sí, no sí, podem que vendre. Calla, no. Calla, no diguis.
1: Però sí que vaig un parxa, de, del dolor.
0: Però la, el que importa és l'actitud.
3: És l'actitud.
0: I l'actitud, sí, és, l'actitud és aquesta teva, sí, que, sí, que, vamos, a mi que... això de fer aquest concurs...
1: És que disfruto molt amb tot. En tot el que puc fer, disfruto molt.
3: Clar, jo... Aquesta és la, també l'actitud que porta cada dimecres a la tertúlia.
0: A la tertúlia.
3: No només la Maria, l'Anna, la Nieves i tots, una mica si un dia ve amb l'ànim més baix, jo crec que també
0: ajudes,
3: a través de la conversa, de l'aprenentatge,
0: no?
3: Es fa, sí, com un transvasament, no? Qui té menys ànims n'agafa dels altres. I no voldria que ens passés l'estona sense poder saludar els companys de la tertúlia.
0: Podeu fer-lo, si encara, dir... tot i que el temps passa ràpid, però encara, sí, ens queden uns,
3: doncs, abans que ens acabi el temps, saludem
4: Gladys, Antonio, Juan,
5: Joan,
0: Pilar.
5: Ah, Pilar.
0: No són tot dones, hi ha també...
3: Hi ha nois, oh, i
0: molt
3: tant.
0: Bé, molt,
3: sí,
0: bé.
3: Hem dit l'Antonio, hem dit el Juan, ens falta el John.
4: El John,
5: sí.
3: Hem dit la Pilar,
5: la Anna Maria,
3: la Gladys,
5: Anna Maria, també,
3: Anna Maria,
5: altra noia.
3: Exacte. No ens deixem.
1: Jo, per recordar, això vas una miqueta raderida.
3: Bé, però jo crec que els hem dit tots. Una salutació a tots.
0: Sí, que si escolteu la ràdio, a tots. Antonio, anem a repetir-los. Antonio, John, Pilar,
4: Gladys,
5: Anna Maria,
3: Juan,
0: Anna Maria, Juan.
5: Sí. Una altra noia que venia, que està a Salamanca,
3: ah,
5: i encara...
3: la Maribel, la Maribel, molt bona, Nieves, sí, la Maribel, sí, va venir fins fa uns mesos, però ha tornat a viure a Salamanca, també una salutació des d'aquí,
5: però encara, sí, ens manda WhatsApp,
4: sí,
5: sí,
4: i
5: ens saluda,
4: grup,
5: sí,
4: sí.
0: No, sí, això dona peu a dir, mira, fer una visita a Salamanca, clar,
3: clar.
1: Sí, sí. I fent cultura, buscaré, sí, la rana.
4: La, sí, rana, sí.
3: Ah, sí.
1: La rana.
3: La rana.
1: La rana. La façana de la universitat,
0: ah,
1: hi ha una
0: de
1: rana.
0: De Salamanca.
1: Allà, sí, amb les conxes, sí, i tens de trobar-la.
3: Sí.
1: Jo la vaig trobar.
4: Hi ha una rana,
1: trobar,
4: ja, hi has de trobar.
1: Sí, d'una vegada,
3: sí, la granota de la universitat.
1: La granota, sí.
3: L'anirem,
1: sí,
3: a buscar, amb, sí, i anirem a veure la Maribel.
0: Sí. Sembla mentida, però a vegades hi ha moltes, molts jocs que no estan tan junts, i molt sovint marxem molt, ja, passem, o anem en avió, i el que sigui, passant l'Atlàntic, el que sigui, i hi ha, yeah, tantes ciutats, sí, que, sí, no coneixem, sí, fins i tot pobles que no coneixem i que els tenim molt a prop,
2: sí, sí,
0: sí, sí, i se'ns passa.
2: Jo veig que aquí el grup de conversa, doncs, no, us aporta aquests coneixements de llengua i alhora posar-la en
0: també
2: pràctica, coneixements, vull dir, a nivell cultural
0: cadascú,
2: també, que esteu... També aquesta part emocional, que trobo que és molt maca, que jo li dono molt de pes, perquè el fet d'anar en grup, que és el que deies tu, fa un any que he arribat i ara hi sóc aquí, no? Sóc al grup, doncs penso que aquesta acollida és molt maca. Per tant, dic, vaig mirant, vaig comptant, dic, és que ho teniu tot, no?
1: Sí.
2: Vull dir, és una hora a la setmana, però està molt ben aprofitada, sí, i jo penso que des d'aquí està bé encoratjar la gent, perquè de cara al setembre, vull dir, ara perquè fareu un descans, sí, sí, però de cara al setembre...
5: Que s'animi la gent a vindre.
1: Jo quan es di el dimecres, pensava, no, el dimecres no. El dimecres jo lo tinc sagrat.
5: Sí, el dimecres.
1: El dimecres lo tinc ocupat.
0: Sí. Clar, la conversa, la tertúlia.
1: Sí.
5: Si no pots venir per alguna raó...
0: Però a l'Associació Cultural de la Dona, ja t'he dit, jo que dona temps anar un lloc i l'altre.
1: No, no dona temps. Estic en cables jo, en magnetoteràpia, un aquí, otra allà. No sé si em donarà temps.
0: Bueno, el temps es treu, i més a una persona com tu, tan vital... segur que el treus perfectament, eh? Vull dir que val la pena, aquesta vitalitat m'encanta.
4: I a part la tertúlia es ve en ànims, ¿sabes? No, clar, tothom ve a una sonrisa. Sí, bueno, mira, Neus, entre esta parece una nena. Parece una nena petita, bebé.
1: Estamos esperándolo, sí, cada semana.
3: Perquè la prioritat és trobar-nos per compartir, en català.
4: Però, per compartir,
3: és a dir, no és cap examen.
0: Compartir la vida, compartir la comunitat, compartir tot, però tu com ben dius en català,
1: les receptes de cuina, no?
3: I després potser hi ha un dia que comencem explicant una anècdota del cap de setmana divertida o una preocupació també. I al cap d'una estona estem explicant alguna cosa dels verbs incoatius. Sí. És a dir, és que la vida és tot barrejat, no? Sí. Aquells que es porten l'increment eix, o estem parlant del pronom i, o estem fent una mica de manera lúdica com alguna activitat i enmig d'això tornem a l'anècdota, és a dir, és com la vida mateixa,
0: sí,
3: tot barrejat.
0: Sí, exacte. Està molt bé.
4: I estic recordant un dia que el dia Sant Jordi va ser, no, o abans, que tu, Eva, vas llegir, nos vas donar a cadascú per llegir un poema de la Mercè Rodoreda. Sí. Lo que va donar de sí.
3: Oh, que bo.
4: I lo que te va fer pensar una paraula que era la felicitat. Què és la felicitat? I cadascú va dir una cosa.
1: Aquell dia no vaig anar-hi jo. No.
3: És que va ser per Sant Jordi. El dia
2: abans. Ho tens molt clar, Maria, ja ho tens molt clar, això.
3: El dia abans de Sant Jordi vam llegir De viatges i flors de Mercè Rodoreda. Vam llegir La flor felicitat. Vam llegir Rodoreda perquè, aprofitant també que al CCCB a Barcelona hi havia una exposició sobre Rodoreda.
0: Sí, que va acabar el 25 de maig.
3: Sí, era també per si algú tenia ganes de saber més de l'autora, no? Doncs, i si heu llegit Viatges i flors, els textos són molt breus, són una pàgina, no? I el text no era gens fàcil, recordeu, eh?
4: No.
3: Perquè vam haver d'aclarir moltes coses de vocabulari, no, és que no era fàcil.
0: No, ella no és fàcil.
3: No és fàcil llegir Rodoreda, però no. Ens vam quedar una mica amb el missatge i a partir d'aquí, que és que va...
4: Sí.
3: Explica-ho, Anna, explica.
4: Sí, bueno, perquè va... Qui és la felicitat? I cadascú va dir per ell, per ella, que era la felicitat, però saps que vas a casa i està al cap?
3: Sí.
4: Que, saps? Donant...
5: Voltes, sí.
4: O sea, va donar... A mi, bueno, me va omplir molt. Bueno, me va omplir molt, però... Bueno, jo tinc la meva pensament del que és la felicitat, però vas conèixer a la gent quan deia el que era per ell o per ella la felicitat. I és com una manera de dialogar, de... No, debatir, no. Bueno, sí, debatir, sí. No rebatir, debatir, no? No sé, a mi me va omplir molt.
3: Va continuar el WhatsApp, la conversa, i el dimecres següent, de fet, també.
0: Hosti, imagineu si dona per molt la paraula felicitat, eh?
4: Exactament.
0: Sembla tan fàcil, però no ho és.
4: No és fàcil.
5: No és fàcil.
0: Perquè realment, dius tu, soc feliç... aquesta paraula el que comporta la part sobretot perquè és molt ampla, social, estima, bé, és molta cosa, moments, no?
5: Moments.
4: Sí, és veritat. Moments.
5: Són moments.
4: Sí.
0: Perquè dius tu feliç
1: a ratos.
0: És difícil.
5: Totes les hores és difícil.
4: Sí, però clar, depèn de cadascú.
0: També, de l'actitud. Mira, l'actitud de la Maria fa que ella... Oi que sí, Maria? Que trobis que la felicitat... Mira, ella aquell dia no va estar.
4: No,
0: imagineu
4: no.
0: El significat que podria haver donat-te la paraula.
1: No, i haver
0: felicitat.
1: Aprés de los demás. Que cada un té la seva forma de sentir.
4: Sí,
5: clar, això és
4: veritat.
1: Això vas perdre.
4: Bueno.
0: Bueno, escoltar-la, però aquí l'Eva segur que la posarà un altre dia.
3: Sí, els temes que ens interessen. De fet, és un espai lliure, és a dir, si... podem parlar del que vulguem,
4: sí,
3: no?
5: De receptes de cuina.
3: A vegades, per exemple, explica-ho.
1: Són molt bones.
5: Sí, vam fer una llista, no? Cadascú va posar una recepta de cuina i va estar molt bé, també.
3: Sí. Oh, no s'ha acabat això de les recetes,
2: eh? Encara sí, no s'ha acabat, eh?
0: Neus, explica alguna recepta, perquè estic segura que si has tret aquesta...
5: Bueno, jo vaig dir una curteta, que era la de... amb les empanadilles, amb sí, les oblees, a posar-les al forn amb sucre, i una mica d'oli sobre i quedava com unes de... com si fossin
3: oblees.
5: Sí. I ja està, que ja era molt difícil.
2: Dolça.
5: Sí.
3: I llavors va sortir un verb molt bonic, perquè quan les treus i estan calentes s'han de ruixar amb anís. I va sortir aquest verb ruixar,
5: sí,
3: no?
5: Amb anís, sí. I bueno, i totes van fer, ella va fer una recepta maquíssima.
0: És meva i no puc dir-la a la ràdio, no, que però només que diguis el títol, el nom d'aquesta receta. No, no diràs la receta, només el...
4: Que ja és una broma, però jo ho dic.
0: No, però tu digues el que és. Si és, no sé si és de car o
4: no,
0: si és
4: no,
0: de
4: peix. No, sopa de peix de l'Anna.
0: Ja està.
5: Però això ho hem dit tot.
3: Ja està, no es pot dir res més, eh?
4: Que està o sigui, molt bona.
3: I és un regal de l'Anna als companys de tertúlia. No pot sortir de la tertúlia.
0: No. Però el van tastar? Els
1: companys? No.
0: Ho vas dir, explicar? La vaig explicar només allà.
1: Si no sabia,
4: he sigut bona i la vaig explicar i té la recepta la Eva, que ja portarà...
3: És que això de les receptes... encara no s'ha acabat, eh? No,
5: està fent com un llibre,
4: no?
0: Ah, molt bé.
5: En full totes cadascuna.
0: La recepta de cadascuna,
5: sí,
0: de cadascuna. Molt bé, sí, molt bé, sí. Molt bé. Vull dir que...
4: I una altra cosa que vull dir que a vegades se va bé per dirigir la tertúlia, però com
3: amb una tothom, proposta,
4: però la pobra se va a la proposta a casa, perquè que si una cosa que una altra sí. Cosa, al final bueno, jo he vingut a parlar del meu llibre, però no parlo del seu llibre, però perquè
3: no passa res. Quan portes un grup, tu ho saps, clar. Conxi, has d'anar-hi amb una proposta, no?
0: Sí, tu te fas, quan qualsevol cosa faig un... Mira, jo avui no m'he fet cap guió de res, només tenia en compte una mica lo de les paraules nostrades i tal, però no m'he fet cap guió, primer, perquè no estava segura de qui és de les persones que venien, no? I segon, perquè a veure, quan ve un grup, quan hi ha colla, aquí es tracta de que cadascú vagi explicant, vagin sortint paraules, vagin sortint temes, i ja està, no cal més.
5: Es fa sol.
0: I va molt bé, va molt bé aquest tema, eh? Va molt bé aquest tema, és com qualsevol tertúlia.
3: Sí, per això que hi ha una proposta base, perquè, evidentment...
0: Perquè tu te l'has de preparar.
3: Sí, i has de tenir un mínim de coses per aportar, no? De dir, mira, avui acabarem, que cadascú s'endurà algun aprenentatge, no? Però si hi ha un... És a dir, si la conversa va cap a una altra banda, no hi ha cap problema. Sí. Vull dir, hi som per compartir, no? I per practicar parlar en català.
5: Clar.
3: És igual si un dia toquem un vocabulari o un altre. O... És igual, absolutament.
4: Sí. L'altre dia, l'últim dia, crec, és una paraula... No és que sigui lletja, però és una paraula que fa dolor, no? Que és la paraula l'amor, no?
3: Sí,
4: l'amor.
3: Sí.
4: Jo volia preguntar, clar, que en castellano es diu fallecido.
0: Sí, quan una persona mor.
4: I amor, no? I pues aquesta paraula pues va
3: donar de sí.
4: Bé,
3: és que va donar de sí perquè vam acabar parlant, i això no... O sigui, si m'haguessis dit parlareu d'això mai a la tertúlia,
5: però
3: va sortir la consulta i vam acabar parlant dels registres lingüístics, perquè, esclar, és a dir, quan en castellà diuen ha fallecido, en català diem ha mort, i si tu dius en castellà ha muerto, és com més comú, i no t'imagines en una situació formal dient ha muerto, perquè ho canviaries per ha fallecido. Però això en català no passa. De manera que vam acabar parlant dels registres de formalitat, no? Des de els més col·loquials, i alguns fins i tot vulgars, van sortir, com, no? Que vam dir estirar la foto.
0: No parlaré.
3: Fins als més...
0: però és que és
3: formals, que seria doncs traspassar, per exemple, que només ho diem amb i llavors si vaig tornar a casa pensant, hem estat parlant de registres lingüístics, que és un contingut que potser es toca el batxillerat, però és que no es fa gaire, ni ja. No? Però va ser, no sé, va sortir
4: sí.
3: així.
4: Sí. No, però sí. molt bé. I ah, sí. molt enriquecedor, també. Ah,
5: clar.
2: Molt.
3: És que la llengua, és a dir, hem de poder parlar de tot.
4: Sí,
3: no?
4: Sí, clar.
3: Hem de poder parlar de tot i amb tots els registres.
0: No, no, i les tertúlies van molt bé. Jo, ara em doneu peu a que de tant en tant, la idea d'aquí del fòrum és fer com a mínim una tertúlia a la setmana, i si poden ser dues, i he fet poques, però queda oberta aquesta tertúlia que vosaltres feu a la setmana es pugui fer aquí també, que seria, podem començar per qualsevol tema, es pot posar sobre la taula, mira, comencem d'això i a partir d'ahir vet a saber el que pot
2: carisma, com a introducció, i després es canvia i anem a
0: patar
2: la mort, ja
3: vull dir. Saber.
0: Doncs mira, ja estem a pocs minuts del final del programa. No sé si Susana no sé si vosaltres voleu dir alguna cosa més, no. Però jo aquí ja me quedo amb la part final, que és la música, no? I en aquest cas una música que està molt connectada, molt lligada al dia de Sant Joan, al dia d'ahir, als solsticis d'estiu, no? En aquest cas és la foguera. Exacte. I a més un grup tan conegut i que tant ens agrada com el xarango.
2: Això. A veure, abans de plegar, doncs donar les gràcies en aquest cas doncs a Ràdio Caldes per tot el temps que porto per aquí amb Endavant les Atxes.
0: No, és... gràcies a tu, perquè l'Endavant les Atxes continuarà.
2: Aquí,
0: és un aprenentatge total, ja ho dic.
2: Bé, és una manera doncs, de tenir la llengua sempre visible de cara al poble, que el poble sàpiga que és la nostra llengua i que l'hem de parlar i utilitzar.
0: I fer-la, diguem, que arribi a tothom.
2: Exacte,
0: no?
2: I que sigui propera, i que si ens equivoquem és el que interessa, equivocar-nos per poder aprendre i poder practicar, i d'això es tracta. Sí que ara farem doncs, una aturada aquest juny, per després ja de cara al setembre tornar-hi, i per tant doncs, he triat xarango, perquè ja ho sé que és un grup que ara ja ho ha deixat, ha plegat, però tot i així és que bé, és un grup per mi que és un referent molt important. En aquest cas, xarango, que va començar el 2006 i després, doncs, ara fa ben poc ha plegat, però he volgut posar la cançó de la foguera. Per què? Bé, evidentment perquè tots hem viscut ara la revetlla de Sant Joan i perquè la lletra és molt maca. Diu que vam encendre una foguera on cremar tota la pena per deixar enrere el temps per renéixer de la cendra. Bé, l'he trobat molt positiva, perquè és això. Vull dir, confio que aquesta revetlla, si no l'heu cremat aquestes penes, doncs que comenceu mentalment a cremar-les per agafar força i embranzida, com hem dit abans, embranzida, per tirar endavant doncs, la nostra llengua.
0: Susana, queda molt poc temps i jo vull donar-te les gràcies també per la teva constància i per la passió amb què has portat aquest espai cada dijous. Gràcies també a totes vosaltres que heu estat aquí i que ens heu passat una molt bona estona avui.
3: A vosaltres.
0: Esteu convidades a venir sempre que vulgueu.
3: Molt agraïdes.
0: Doncs amb aquesta foguera que ens acompanya tanquem el fòrum d'avui. Gràcies per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que cada matí construïm plegats. Tornem demà a partir de les 9 del matí aquí al 107.8 FM i, en fi, a estar sempre amb vosaltres. Que tingueu molt bon dijous.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes viu una revetlla sense incidents destacats i amb una festa popular que recupera una tradició del municipi de fa anys. Una dotzena de representants dels barris de Caldes van participar a la rebuda de la Flama del Canigó, un acte que va donar el tret de sortida a la revetlla popular que va omplir completament la plaça de l'11 de setembre. Una celebració familiar al voltant de la Gran Foguera instal·lada per l'Ajuntament.
2: El ple de juny va carregat de punts a l'ordre del dia i a més de 20 punts, entre els quals destaca la redacció del text i la comissió de l'estudi sobre el Servei Municipal d'Educació de Carrer, una sessió plenària que també ha de servir per iniciar el Servei Municipal del Taller d'Art Manolo Hugué. Tot en un mes de juny que celebra el mes del col·lectiu i en què s'aprovarà l'adhesió a la Declaració Institucional del Dia LGTBIQ+. Entre els més destacats també es troben la subvenció de millora urbana dels diferents barris i una moció d'Esquerra amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. El grup Bonpreu ha comprat la gasolinera Gasoil de Caldes i continua ampliant el projecte de l'Esclat Oil. Des de l'empresa osonenca destaquen que el seu municipi, on tenen una botiga a prop, poden continuar ampliant els serveis per als seus clients. A banda de Caldes, també s'ha ampliat en altres termes de la comarca, un parell a Lliçà d'Amunt i un altre a la Garriga. Unes accions que formen part d'una estratègia de creixement en les comarques vallesanes, d'una empresa que ja ha experimentat un creixement del 8% en comparació amb l'any anterior. El Servei d'Emergències Mèdiques desplega 278 ambulàncies a tota la regió metropolitana nord, el que suposa un salt qualitatiu a tot el territori orientat a millorar l'atenció sanitària i adaptar-la a les necessitats ciutadanes. La inversió ha tingut un cost prop de 400 milions d'euros en els pròxims 5 anys i incrementa gairebé un 9% del nombre total d'ambulàncies al territori. Respecte al temps, avui i demà es mantenen les altes temperatures i el risc d'incendi elevat. Avui s'han assolit màximes de 35 graus al migdia, amb una nit que es mantindrà relativament suau al voltant dels 28 graus. Demà la situació es repetirà amb mínimes de 19 graus i màximes de 35 graus durant totes les hores centrals del dia, en una jornada que serà molt calorosa i seca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

0: Hola, molt bon dia. Això. Benvingudes i benvinguts a la Història de Sant Femení. Avui és un programa especial. Avui és l'últim, arribem a la final d'una temporada. D'una temporada, la segona, que ha estat molt intensa i molt enriquidora. Al llarg d'aquests mesos hem aconseguit fer gairebé 40 programes. Això és un èxit. És tot un èxit si tenim en compte que la temporada passada, la primera del programa, l'espai era cada 15 dies, era quinzenal. Bé, doncs benvingudes i benvinguts a la Història de Sant Femení, cada dijous, aquí, a Ràdio Caldes, a partir de les 11, i si no, com a podcast, sempre que vulgueu. Ha estat un repte molt important, perquè, bueno, per mi també una gran experiència, plena d'aprenentatge, d'emocions, de moltes descobertes. I per això avui vull acomiadar la temporada fent un petit recorregut / homenatge amb algunes veus de les que m'han acompanyat i que han deixat empremta. Jo crec que han deixat empremta en aquest programa. Farem un viatge especial. Sentirem a les dones que hem entrevistat, dones de Caldes, de vegades, dones lluitadores, no de Caldes, de fora també, dones compromeses amb la memòria històrica, també amb la transformació social. Recuperarem moments compartits, farem una mena de collage des d'aquest micròfon. Vam iniciar la temporada amb una dona, la Judit Vilardell, que va voler compartir la seva experiència. Ella va patir assetjament en un centre esportiu del poble d'aquí al costat, de Palau de Plegamans, i ella, com a advocada, no només va explicar el seu cas, allò que li va passar, sinó que també es va oferir orientació i va parlar de recursos perquè d'altres dones que es poguessin trobar en una situació similar, doncs sapiguéssim quins drets tenen, quins drets tenim, quins camins podem seguir, què podem fer. També vam conversar amb un altre programa, amb la Noemí Tardío. No sé si la recordeu. Ella fa de pastora aquí a Caldes i es va fer reflexionar sobre una forma de vida molt especial, molt estretament vinculada amb la natura i amb el ramat, amb els animals. Aquesta és una realitat que sovint desconeixem. Bueno, com a mínim a mi, i penso que també a moltes persones doncs, que no estan tan a prop, no?, de la natura. Aquestes són dues de les dones que hem entrevistat i que són d'aquí, de prop de Caldes. Després d'elles, jo recordo que vam inaugurar aquests estudis tan meravellosos que tenim aquí, els nous estudis de ràdio, aquí al Carme, i vam tenir l'honor d'estrenar la primera entrevista que vam fer, vam estrenar aquí a l'estudi, amb la Núria Soler. La Núria Soler, que és la presidenta de la Colla Castellera Els Escaldats, de Caldes, i ella ens va parlar de que celebraven 30 anys, acabava de ser elegida com a presidenta, renovada la seva presidència, i estaven això en plena preparació i en ple començament de la celebració dels 30 anys dels castells aquí al municipi. Des del mes de febrer, que això va ser el mes de febrer, fins aquí doncs han fet moltes actuacions, molta festa. Bé, aquí a Caldes és on gaudim molt dels castells i gaudim molt d'aquesta comunitat perquè donem importància, la importància que es mereix aquest treball col·lectiu que fan. Ara sentirem una mica la Núria.
1: No, perquè els valors castellers, en els cas de la canalla, per exemple, en els dos es posa força, equilibri, valor i seny, no?
0: Sí.
1: Una de les coses que, per exemple, les dones aportem, és a dir, més enllà de la força de múscul,
0: sí,
1: les dones aportem una coordinació i una col·locació i una resistència que, jo ara, per exemple, parlo de pinya, però a tronc estic convençuda que a nivell d'estructura passa el mateix, no? Que això també implica força. La gent a vegades quan relaciona amb força és el que puc suportar. No, la força també és la coordinació, també és la resistència i també és la col·locació. I a nivell de tècnica, penso que les dones aportem precisió i equilibri.
2: Toma ja.
1: Sí, sí, perquè ara em venen paraules de quan estem fent l'assaig, no, de fineta, puja fineta, fineta, no? Ets un esquirolet, fineta i ràpida, àgil. I llavors, bueno, són paraules, algunes paraules són femenines, però justament ens estem adreçant a una nena,
0: sí,
1: no? I és que és ben veritat, ho tenen tan integrat, aquesta precisió, aquest equilibri, que dona sentit a allò que estem fent.
2: Sí, i molta concentració també, no?
1: Sí, a vegades els assajos és natural, sí, sí, que ja no tota la canalla puja a la vegada i per tant doncs, hi ha una mica de guirigall i de quan, sí, en quan hem d'anar a fer una mica, no, de silenci, però és concentració i és confiança,
2: sí,
1: també. És que es treballen moltes coses, al final són tantes emocions que...
2: He triat aquest espai, aquest tall de l'entrevista perquè precisament parlava de les dones, perquè clar, dintre de la colla hi ha homes i dones i jo l'entrevistava com a persona, com a dona important, que té un càrrec aquí a Caldes, però clar, em va agradar molt el quan parlava, no, d'aquesta part, d'aquesta comunitat que són les dones, i bueno, per això he triat aquest tall. També hem de recordar la conversa que vam tenir amb la Isabel. La Isabel és una dona equatoriana que viu aquí a Caldes i va ser un moment molt, molt intens que ella estava vivint també amb la comunitat equatoriana d'aquí i d'algun poble del costat. Havíem fet també una concentració davant de l'Ajuntament perquè en aquell moment estaven molt preocupats i molt indignada, sobretot la Isabel estava molt indignada, i això va quedar molt, molt palès aquí davant del micròfon, perquè davant de la convocatòria del referèndum que hi havia al seu país i que finalment, vull dir, va anar per on ella volia que anés, no? I va portar una mirada molt personal, molt, molt compromesa amb la situació del seu país, de l'Equador. Va ser una entrevista molt interessant, molt interessant. Més endavant... Vam compartir també un espai, una estona amb l'Àngeles. L'Àngeles és una dona que tenia aquí a Caldes un projecte que es deia Amala, era una botiga amb una roba molt especial, i ens va explicar el per què, perquè estava a punt de tancar, el per què el tancament d'aquest espai al poble... perquè bé, ella volia iniciar nous camins professionals i personals. Ens ho va explicar aquí una mica, aquí davant del micro, i estic totalment convençuda que en una propera temporada la tornarem a tenir, perquè els projectes que més aviat artístics, crec que estaven molt combinats amb la qüestió artística, doncs la tornarem a intentar que estigui aquí, a sentir la seva veu i que ens expliqui aquests nous camins, que sempre són interessants. Bé, farem un tall de música i continuarem fent aquest recorregut, fent memòria a totes les dones que estan aquí davant del micro, sobretot. Com a música primera, he triat la Balanguera, de la Maria del Mar Bonet. Sentim-la.

triat aquesta cançó perquè, no sé, a mi em transporta una mica a l'estiu. I, bueno, és l'himne oficial de Mallorca i és una cançó antiga que era una cançó popular infantil, però la van recuperar i, a banda de que és un símbol d'identitat allà a Mallorca, doncs s'ha convertit en l'himne oficial. I a mi m'agrada molt. M'agrada molt.

0: la portava aquí davant del micro perquè expliqués la seva tasca, la seva història, no? I m'he trobat això amb projectes artístics molt bons, molt sans, molt humans i per mi molt extraordinaris. La primera dona que vaig entrevistar va ser la Rosa Permanyer. Totes les que sou de Caldes coneixeu perfectament qui és la Rosa Permanyer, i ella es va emocionar perquè aquest projecte que es deia Correspondències en Vermell va ser un gran descobriment, una proposta plena de sensibilitat, de memòria, va ser això, Correspondències en Vermell, una correspondència mitjançant unes postals que va mantenir durant 2 anys un intercanvi amb un altre artista, i bueno, va ser una experiència molt, molt maca, molt maca. Sentim ara la Rosa.
1: De seguida va haver-hi feeling, ens vam avenir, i no saps per què hi ha persones que de seguida te vens, tot i els anys que ens portem, i sempre ens hem admirat i ens hem respectat mútuament, no? Com a persones i com a artistes. I després ella un dia, per sorpresa, em diu, vols fer un projecte? Li va arribar a les mans el llibre del John Berger, aquest que és assagista, escriptor, i que es titula Te mando un rojo cadmio, que abans, clar, quan no hi havia ni els whatsapps ni les xarxes socials, doncs la gent es havia d'escriure cartes i postals, això tots els artistes han fet, han tingut correspondències, no? I llavors se li va córrer que s'enviaven mostres de colors, i llavors ella va dir, jo vull buscar algú que també treballi vermell, i de seguida va pensar en mi, i jo, molt agraïda, va ser un regal preciós, i em va dir, vols fer això amb mi? I dic, ui, jo encantada. Però, bueno, diu, començarem a poc i a veure on ens porta. Vam començar, la primera postal que vaig rebre, doncs molta il·lusió, perquè feia molts anys que no en rebia cap, i després vaig pensar, doncs no sabré ni què contestar, li fa tant temps que no escric a mà ni res, que no sabré ni què dir, ja sabré què dir. Llavors sempre em faltava espai en el paper de darrere, no? I ella em va fer com una gamma de colors vermells que molts jo no els havia utilitzat. I a partir d'aquí, doncs ja vam començar, i a poc vam estar 2 anys i mig, quan vam veure que tenia moltes postals. Llavors era molt bonic perquè tenies un format allargat, que vam fer un format que fos diferent del típic de la postal, que també entrés per correu, i era molt bonic perquè...
0: Doncs va ser una entrevista amb molta emoció. Si qualsevol de les que jo ara faré referència les voleu retrobar, les teniu a la pàgina web de Ràdio Caldes, o sigui, com a podcast sempre. Aquesta concretament va ser al març, al mes de març. Bé, també vam entrevistar la Imma Bosch, que és una dona autodidacta. Ella es va parlar del seu procés creatiu, de la força de la seva curiositat, perquè ella al llarg de tota la seva vida ha volgut aprendre, ha tingut aquest esperit de curiositat, per ser autodidacta. Va fer una exposició molt, molt maca d'escultura. Molt bé, em va agradar molt i parlar amb ella també. Vam conèixer també a la Olaia Roca, això ja fa poc, la Olaia Roca Castell, que va muntar una exposició que es deia Contacto, Contacto. Ho va fer en castellà el nom perquè així feia, era Contacto con Tacto, i vam parlar d'això, del tacte. És una proposta que convidava a reflexionar molt sobre la comunicació, i les relacions humanes, però d'aquestes relacions humanes tan properes, de les abraçades, del tacte. Bé, era una perspectiva diferent de la que últimament, no, vivim, no, que és aquest distanciament, aquest individualisme. Va ser molt íntima. Va ser una de les entrevistes per mi més íntimes, que vaig viure més de prop. I una altra va ser també la Leandra Porres. Aquesta dona que al començament es resistia perquè és una dona tímida, una dona molt introvertida, doncs finalment va,

cedí, està aquí amb mi, i bé, ja es va presentar el projecte, el seu projecte a la sala d'Algia es deia Llum i Memòria, i ens va descobrir també el que havia estat el seu ofici. L'ofici que ella es va dedicar va ser el de sargidora, que és una, bueno, de sargir, una feina molt artesanal que recupera el valor de reparar les coses, de conservar-les, de com de donar-los una segona vida. I bé, es va parlar de què representaven les seves obres, no? Que eren, bueno, eren obres amb molta llum, i deia llum i memòria perquè moltes vegades eren les imatges que a ella li quedaven a la memòria de llocs que havia estat i que havia estat bé, i ella doncs les traslladava al gens. I bueno, va ser també totes aquestes dones, pel fet de ser artistes, comunicaven, eren fàcils, portaven molta, molta comunicació i molta emoció a les entrevistes. Ara sentirem una cançó, perquè el programa és com si jo l'hagués preparat en blocs, no? Ara hem parlat de Caldes, hem parlat també de la sala d'Alger, que és com un conjunt de lo més proper. Ara ens allunyarem una mica després de sentir aquesta primera cançó i parlarem d'altres dones. Sentim a la Emel, amb Nací en Palestina.

0: A mi, bueno, aquesta cançó em sembla que l'he programat en dos programes i em commou. És una cançó que a mi em commou molt. Per la veu d'Emel i per la lletra, perquè, clar, com està en espanyol i en àrab, doncs entens una mica, no? I sobretot perquè això aborda el dolor de l'exili, el dolor de la pèrdua de la identitat, de l'arraigo. Hi ha un vers que diu: no tengo lugar y no tengo paisaje, yo menos tengo patria. Nací en Palestina, mi historia nunca será borrada. És un... És com un homenatge, no? Un homenatge que jo també he volgut fer durant tota la temporada. He intentat posar l'atenció en temes d'actualitat i de compromís social, no sé, per prendre consciència del món en el que estem, les dones i en general. Sens dubte, un dels més importants ha estat la situació a Palestina, la situació de genocidi que viu el poble palestí. Precisament de Palestina vam tenir l'oportunitat d'entrevistar a la Dominique Salomon. La Dominique Salomon és una dona jueva, té 81 o 82 anys, activista i lluitadora. És una lluitadora incansable, perquè te la pots trobar gairebé a totes les manifestacions, concentracions que es fan a favor del poble palestí a Barcelona, i després porta una agenda de conferències, de xerrades. Bueno, amb 80 anys és incansable, és incansable. Ella va ser fundadora de l'associació Junts, que vol dir jueves i palestins junts. Això, la fundació d'aquesta associació va ser el 2008 i des de llavors que està... Ella ens va parlar dels seus orígens. Ella és jueva, però va fer un canvi d'actitud, d'opinió del que era el tema jueu i com va prendre compromís. El compromís a que hi havia d'haver una convivència entre pobles i que hi havia una necessitat imperiosa de construir ponts enmig dels conflictes en general. La sentirem només un tall petit perquè recordem la seva veu i la seva manera d'expressar-se.
1: Hacia su camino, sí. ¿No? Y después, algunos días después, me encontré en Tel Aviv y compré Le Temps Moderne. Le Temps Moderne era la revista de Jean-Paul Sartre, y la mitad venía con las tesis pro-israelí, sionistas, y las otras pro-palestinas. Y leyendo un artículo que se llamaba Israel es un hecho colonial, leí el artículo y dije... Es verdad. Y a partir de allí luché por los palestinos.
2: Muy bien. Sí, yo conocía la historia de ese punto, ¿no? De ese punto de inflexión, ¿no? Sí, sí. Y a partir de ahí tu lucha también siguió. No sí, solamente.
1: Entonces, realmente volvimos a Francia y todo me disgustaba en Israel. Es militarista, son como todos los pueblos coloniales, son suficientes y contentos de ellos mismos. Todo me disgustaba. Es verdad, también se encontraba gente que había ido en campo de deportación en aquel entonces, que habían aterrizado allí y también existía, pero estos ya no ni existen.
2: Pero claro, hablamos del año 67, claro. Habían pasado ya 20.
1: Y también algo es importante, es que lo que había, la creación de Israel en Europa, no había llegado como se formó. Nunca se habló de la Nakba, cuando realmente los israelíes hacen huir, masacran pueblos enteros como Deir Yassin. Toda esta información la tuvimos a partir de los años 80, cuando en Israel se creó los nuevos historiadores, y entonces empezó a llegar la verdadera, cómo nació realmente el Estado de Israel. Pero en el 67 estos datos no los tenía. No. Y no los tenía nadie a mi alrededor.
0: Bé, és perquè recordeu la veu, no? Ella es va criar a França, doncs té aquest accent tan especial i tan dolç. Es va visitar també l'Amal Ramsis, que és una dona cineasta d'origen egipci. Ella va venir a Caldes a presentar un documental que es diu Venís desde lejos. És un documental que recorre la història d'una família palestina a través del temps. Ella va començar a fer el documental i va trigar uns anys, i fins i tot un dels testimonis ja no hi era, al final havia mort, i ella va acabar el documental amb més testimonis. Això, es va recordar que hi havia hagut una participació de persones d'origen palestí que van lluitar aquí al costat de la República. Clar, la seva visita als estudis va ser possible perquè des del grup Aturem les Guerres des de Caldes se la va convidar a venir a presentar el documental. I bueno, vam aprofitar això i la vam convidar a venir aquí als estudis de la ràdio. Ara la sentirem també amb un minut i mig, perquè es parla de la caravana de dones. Ella té un dels projectes que té, és una cosa que es diu caravana de dones, que es graven uns petits vídeos i bé, o sigui, fa que les dones es puguin expressar a través d'un vídeo, i amb això té un projecte que de comunicació, de rebeldia. Sentim.
3: Para la caravana, para nuestra caravana, se llamaba Mujeres en Correspondencia.
0: En Correspondencia, sí.
3: Con el sentido de que, bueno, no todas las mujeres pueden viajar, claro, pero cada grupo de mujeres hacen sobre el mismo tema durante el año. Por ejemplo, Insubordinadas. Hemos hecho Insubordinadas en México, en El Cairo, en Argentina y en Siria, si me acuerdo bien. Entonces, al final del año, todas las mujeres ven el resultado de otras mujeres sobre el mismo tema, y así se empiezan a conocerse,
0: sí,
3: pero sin viajar, pero a través de trabajar con la misma cámara, pero la misma cámara literalmente, la misma.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Sí,
0: sí.
3: Más o menos.
0: La misma herramienta, sí.
3: La misma herramienta, pero digo no, la misma como la misma. Que...
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Y así por eso lo llamamos Mujeres en Correspondencia. Sí. Y duró muchos años, ahora no es uno de las cosas que hacemos, de vez en cuando lo hacemos, pero como ya nos metimos a fondo en un programa anual que es como mucho más profesional, que de verdad las mujeres aprenden cine, que no solamente lo pasan bien durante 5 días, que entonces ya...
0: Si
3: hace falta, según la necesidad, pues podemos hacerlo. Pero...
0: I amb aquest tema de Palestina també vam dedicar un espai a conèixer l'obra d'una artista visual, la palestina Mirna Bamier, que ella va néixer a Palestina i el seu pare tenia tarongers, i perquè no es perdi aquesta tradició i aquestes arrels, doncs ella fa servir les taronges i fins i tot el menjar, els menjars tradicionals d'allà, com una eina política. Ho fa art, i amb això doncs, ella combat l'oblit i intenta perseverar la memòria del seu poble, del poble palestí. Bé, farem ara també un altre tall de música. En aquest cas sentirem a la Mercedes Sosa amb Solo le pido a Dios.

0: Bé, aquesta cançó és un himne pacifista. És de l'any 78, de 1978, i va néixer com, bueno, en un context de repressió durant la dictadura militar argentina. Bé, un altre grup, un altre tema que hem, que uns altres temes que hem tractat en aquesta temporada, també de dones evidentment que lluiten, hem intentat donar-los veu, en altres àmbits. Per exemple, una de les darreres entrevistes va ser a la Vicky del col·lectiu Dones per Dones per la Pau. La vam fer coincidir amb la commemoració del Dia Internacional de les Dones per la Pau. La heu de recordar perquè és de les més recents. Va ser una conversa, tota una lliçó de compromís, tota una lliçó de resistència, i va posar un punt d'esperança molt, molt maco. Ens va recordar que la pau no només és l'absència de la guerra, sinó que també ha d'estar present la justícia, els drets, la igualtat. Va ser una reflexió molt imprescindible, sobretot amb els temps que vivim. Vam conversar també en dues ocasions amb dues joves saharauis, la Nue i la Nayat. Elles ens van acostar a la realitat del poble saharaui, un poble que també té terra, però no té estat, no està reconegut, com a mínim no per totes les nacions del món. Elles ens van parlar des de perspectives diferents, però molt, molt complementàries les dues. Totes dues resideixen actualment a Espanya i són fruit d'un projecte, molt valuós, molt important, que es té el nom de Vacances en Pau. És aquest projecte que porta criatures aquí durant l'estiu a compartir la vida amb famílies, i això fa dècades, dècades que ha unit famílies i el poble, en aquest cas el saharaui, amb molta solidaritat. Hi ha, per part de tota la gent que els acull, amb molta solidaritat, molta, molta valentia, molta... Bé, va ser molt, molt emocionant. Mireu, ara sentirem a l'últim minut del programa que vam fer amb la Nayat, perquè a mi em va sorprendre. No, jo crec que no arriba ni un minut. Som com 30 segons. No, aviam si ho recordeu.
1: No sé si vols que ho digui ja.
0: Tot o... el micro teu. Vale. Tot el micro per tu.
1: Però... és en castellà, perquè de tant en tant escriu també en castellà.
0: Vale,
1: mira, es titula Ojalá. Ojalá puedas prometerte el cielo a ti misma, camines para curar tus heridas, bailes con la misma libertad que las cometas en el cielo, que no sientas esa añoranza al caer el sol y que siempre celebres los pequeños éxitos.
0: Bé, jo quan va acabar de llegir això, que va ser una sorpresa, perquè jo no sabia que llegiria aquestes paraules, eren d'ella, perquè ella escriu, i escriu com una mena de poesia, bueno, jo estava plorant. O sigui, va ser un dels moments més emotius que he viscut aquí a la ràdio. Una altra entrevista especialment interessant va ser la que vam fer a la Lola, una activista kurda. I amb ella van intentar entendre millor la realitat del poble kurd. Ja sabeu, el poble kurd, un poble que no té estat, ella és del Kurdistan sirià, i bé, la situació actual del Kurdistan, doncs, és molt especial, i sobretot el que és especial és el paper de les dones en aquest moment. Hi ha una revolució democràtica que té unes històries, ara tenen problemes, però que són uns projectes molt, molt interessants. Ens va parlar de les comunes, ens va parlar de com ensenyen a les forces de defensa. que no és ben bé un exèrcit, sinó que com les entrenen, com les formen també de manera de pensament. Bueno, això s'està desenvolupant, aquesta revolució democràtica s'està desenvolupant en alguns territoris i ella es va parlar d'això. Es va parlar de les comunes, de les cooperatives, de l'autodefensa i d'aquesta manera diferent d'organitzar la societat. Sentim també a la Lola per recordar la seva veu parlant d'això.
2: Perquè saben que resistència és vida, com tenen molt clar, lluitant per resistir. Vull dir que tampoc representa un «oh, mira, ens han abandonat al món». Ja sabem que el món no. Té una altra manera de funcionar, no?
0: Sí.
2: Aleshores, això a Rojava s'aplica tot això que us explicava abans, de les comunes, de les institucions relacionades amb la justícia, amb l'educació. S'aplica un revulsiu total en aquesta societat. És molt important dir, molt important, perquè igual que tenim aquesta imatge de les dones guerrilleres, tant de les YPJ, YPG, com diuen elles, també elles posen molt per davant la imatge de les dones de la societat. És una societat que està formada tant per kurdes, bueno, kurdes i kurds, però bueno, per persones kurdes, per persones àrabs que no són islamistes radicals ni molt menys, que ja estaven allà i que són supercompanyes, o que són completament companyes, per yazidis, per armènies, vull dir, la revolució del Kurdistan la de Rojava no ha demostrat únicament que es pot tenir una societat basada en la igualtat i basada en l'autogovern, sense necessitat de l'Estat, sinó que també ha demostrat que els pobles, siguin d'ètnies diferents, siguin de religions diferents, poden conviure totalment en pau i tenir els mateixos objectius. Això és molt interessant quan vas allà. Jo tinc la sort d'estar allà i ho veus. O sigui, tu veus a les dones amb vel, al costat de dones sense vel, moltes... O sigui, veus institucions més relacionades amb el cristianisme, institucions més relacionades amb l'islam o amb el yazidisme, que són...
0: Sí, convivència. Vam fer també un programa dedicat a l'associacionisme de les dones i amb la importància de crear xarxes de suport mutu i de que la força tan transformadora que aporta, no?, el fer coses en col·lectiu. També dintre d'aquest grup podríem parlar també de l'entrevista que vam fer a l'Anabel, d'una docent, una mestra dels docents que estan en lluita, i ella que es va explicar doncs, totes les reivindicacions actuals, sobretot va explicar la situació amb la que en aquests moments estan treballant els docents, les mestres amb el sector educatiu i la necessitat absoluta de defensar una escola pública i de qualitat. Això bueno, va ser molt, molt actual, molt al moment, perquè estaven en plena lluita, en plenes vagues, i ella va accedir a venir aquí i va ser molt, molt enriquidor perquè ens va posar al dia. Bé, un altre apartat que hem tingut molt en compte amb aquest programa ha sigut la memòria històrica. Vam entrevistar la Montse Milà, una dona que forma part de la història viva de la lluita obrera i antifranquista. Ella ens va explicar la seva experiència a La Maquinista, és una fàbrica de Barcelona, les vagues que va viure, la repressió policial, les detencions, després tota la seva participació en les comissions obreres durant anys molt difícils de la dictadura. Ara sentirem també uns minuts per fer memòria i seguim.
3: 65. Sí. Jo vaig entrar el juliol del 65 i t'estic parlant del desembre del 65, que vaig començar ja amb tota aquesta moguda, no? I aleshores, doncs, esclar, allà jo anava a les reunions i t'asseguro que no sabia ni què dir, no? Escoltava. Però vam començar, llavors, no des de La Maquinista, sinó des de Moviment Nacional de l'UNESCO i tal, un company de la UNESCO em va proposar de si volia entrar al foc. jo em vaig afiliar al Front Obrer de Catalunya. T'he de dir que si en vez de dir-nos del foc m'haguessin dit els del PSUC, jo el que tenia era ganes de comprometre'm en aquell moment, no? I bueno, al Maquinista hi havia molts companys del foc i llavors vam fer com el nucli de la Comissió Obrera de la Maquinista, i encara recordo la discussió que vam tenir, la discussió no, el debat, no? De si les fulles que fèiem i les octavetes que fèiem, si era prudent canviar los trabajadores de la Maquinista per Comissió Obrera de la Maquinista. Penseu que en aquella època tot es feia en castellà, eh?
4: Ah, ja.
3: Perquè vam pensar, a veure si la gent se'ns espanta. No.
0: Bueno, vam conversar, que la vam conèixer a través d'ella també, amb la Carlota Falgueres. Ella va ser presa política a la presó de les dones de la Trinitat, això l'any 1969. Ella, juntament amb el César Lorenzo, ha estat recuperant la memòria d'aquest centre penitenciari i va fer un llibre que es diu Trinitat, la presó de dones ignorada. Ho dic perquè si ho voleu recuperar, doncs. La Carlota es va parlar de les condicions de vida dins de la presó, del tracte que van rebre per part del grup de monges que es deien les cruzades, també de les preses socials que estaven allà empresonades amb motius que ara semblarien incomprensibles, no? Com, no sé, per avortar o per abandonament de familiar, o sigui, deixar la casa. I després es va també posar un gra d'esperança perquè es va parlar dels breus espais aquests d'autogestió que van sortir també dintre de la presó ja durant la transició, això ja, no durant el franquisme. Bueno, una història molt silenciada i que bueno, ara volen que es conegui perquè també volen recuperar la presó com a edifici, no? I des de la Llagostera, això ja fa poc, i és memòria, però potser no és una memòria tan copidora, no? Vam conèixer un projecte que impulsa la Rosa Casanovas, que és una iniciativa per recuperar també la memòria col·lectiva. Ho fan a través d'experiències, són 25 dones d'allà de la Llagostera que es reuneixen cada dilluns, una horeta. Són unes converses que les graven cada setmana i que sembla ser que acabaran amb la publicació d'un llibre, però clar, això preservarà una part molt, molt important, molt, molt imprescindible de la història local. Bé, durant la temporada hem reflexionat, o com a mínim ho hem intentat, sobre feminisme des de diferents perspectives. Vam parlar d'ecofeminisme amb l'Esther, la directora de la Biblioteca de Montcada. Ella es va presentar una mica les autores, els llibres, que ella va muntar com un apartat dintre d'una biblioteca que va dirigir. I clar, nosaltres amb aquesta mirada seva doncs vam obrir, no? Vam obrir els ulls, perquè ella va connectar la defensa dels drets de les dones amb la defensa del medi ambient i bé, o sigui, va ser molt maco, va ser una manera d'entrar al feminisme lligat amb l'ecofeminisme. Un altre programa molt especial va ser l'entrevista amb la Graciela Roch. Aquesta sí que també és una de les últimes. És una dona periodista, internacionalista, precisament venia, és escriptora, venia d'uns viatges, perquè, bé, com ella és presidenta d'una entitat internacional, doncs havia estat allà. És cofundadora d'un mitjà llatinoamericà que es diu La Cadera d'Eva, i col·labora amb Pícara Magazine i amb el diari El Salto, i com deia, és presidenta de la Comissió d'Equitat, de Gènere i Diversitat de la Societat Interamericana de Premsa. Per això estava ella destacada en aquestes jornades. Amb ella, això, vam fer una mica d'anàlisi dels reptes actuals del feminisme i també dels mitjans de comunicació, no? D'aquests mitjans, no? De com els hem de fer servir des del feminisme. I una entrevista també molt, molt interessant per diferent va ser una entrevista amb l'Anna Boyer. Amb l'Anna Boyer vam viatjar perquè bueno, se'n va acudir de parlar de matriarcats, no? I desmuntar una mica aquest mite de matriarcat en contra del patriarcat. I l'Anna Boyer, doncs, és una dona que volta pel món i que precisament desmunta aquestes idees preconcebudes, no? Va ser una entrevista, això, vam entendre una nova manera de fer relacions socials, i que molt basada en la cooperació, en el consens, i sobretot amb això, amb el suport comunitari. La sentirem també un parell de minuts.
2: Aquesta són 4 milions de persones, és a l'oest de Sumatra, i és la més gran matriarcal. Amb aquesta, ells mateixos es diuen un matriarcat, però és curiós aquesta comunitat perquè és islàmica. Sembla una contradicció, però no ho és, perquè les tradicions Minangkabau es basaven en l'acord mutu, el consens en totes les qüestions de la vida. Llavors, l'islam són tradicions doncs, del segle I, el segle II, l'islam va entrar al segle XIII i va intentar doncs, carregar-se totes aquestes costums antigues del que es diuen adat, però no ho va aconseguir. El que va passar és que es van sincretitzar i llavors van caminar junts a partir del segle XIII.
0: I ja a l'últim bloc hem dedicat programes a la música. Vam entrevistar la Neus Mar, que amb una cançó seva tancarem aquest programa d'acomiadament de la segona temporada. La Neus Mar, ja sabeu, és una de les grans veus de l'Havanera, i vam parlar de la seva trajectòria. També vam conversar amb l'Aulats Ruiz, que és la concertino, que havia acabat de guanyar el lloc a l'Orquestra Sinfònica de Galícia, i es va explicar tot el seu camí de formació, d'esforç, de constància, que fins i tot això ha tingut premi i ja l'ha portat a ocupar una posició tan de referència dintre d'una orquestra. Vaig dedicar un programa a les dones compositores premiades amb el Premi Goya com a millor banda sonora. Després, un dels últims programes, sí, el penúltim crec, vam recordar la trajectòria de la Joan Baez com a artista, com a activista, com a referent de diverses generacions, amb la seva lluita per la pau i els drets humans. Bé, hem compartit nombrosos programes, es podia fer també molts recordatoris, no? Sobretot divulgatius, i que ens has ajudat a descobrir històries de dones fascinants. Per exemple, també de fa poc, no? Recordava que havíem parlat de les dones al Vaticà. Aquesta la podeu recuperar, que no fa gaire vam tenir per aquí el jefe del Vaticà. I bé, el paper de les dones dintre d'una institució tan influent com el món com és el Vaticà, no? I vam reviure l'apassionant història de l'Agatha Christie, si ho recordeu, una de les dones més llegides de la història. I una altra, que aquesta no me la vull deixar. Vam dedicar un programa molt especial a Josefina Castellví, de la oceanògrafa, que va ser pionera, una dona catalana que va obrir camins al món científic, un món que fins aquell moment estava dominant per homes. Bé, moltes, totes aquestes dones i moltes altres, ja dic, més de 40 programes que han passat pels micros, unes altres a través de la meva veu, i que ens ha deixat un llegat de coratge, de creativitat, de memòria, de compromís, d'esperança. A mi hi ha històries que m'han emocionat molt, gairebé totes, m'han fet pensar, m'han fet treballar, perquè no? El Monter, el meu tècnic preferit, també l'hem fet treballar una mica, i bueno, hem recordat la història de les dones, que també és la història del nostre món. Bueno, doncs això, només acomiadar-me, sentim a la Neus Mar amb Vestida de nit, és una cançó també molt d'estiu. Jo us desitjo un molt bon estiu, que gaudiu molt del descans, de la llum, del sol, de l'aigua, dels viatges, de tot el que pugui representar unes bones vacances per totes i tots, i ens retrobem la propera temporada, al setembre. Salut, i recordeu, hi ha dones al món que en aquests moments estan patint i unes altres que estan lluitant. I això és el que hem de fer, lluitar. Salut. Salut.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes viu una revetlla sense incidents destacats i amb una festa popular que recupera una tradició del municipi de fa anys. Una dotzena de representants dels barris de Caldes van participar a la rebuda de la Flama del Canigó, un acte que va donar el tret de sortida a la revetlla popular que va omplir completament la plaça de l'11 de setembre. Una celebració familiar al voltant de la Gran Foguera instal·lada per l'Ajuntament.
2: El ple de juny va carregat de punts a l'ordre del dia i a més de 20 punts, entre els quals destaca la redacció del text i la comissió de l'estudi sobre el Servei Municipal d'Educació de Carrer, una sessió plenària que també ha de servir per iniciar el Servei Municipal del Taller d'Art Manolo Hugué. Tot en un mes de juny que celebra el mes del col·lectiu i en què s'aprovarà l'adhesió a la Declaració Institucional del Dia LGTBIQ+. Entre els més destacats també es troben la subvenció de millora urbana dels diferents barris i una moció d'Esquerra amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. El grup Bonpreu ha comprat la gasolinera Gasoil de Caldes i continua ampliant el projecte de l'Esclat Oil. Des de l'empresa osonenca destaquen que el seu municipi, on tenen una botiga a prop, poden continuar ampliant els serveis per als seus clients. A banda de Caldes, també s'ha ampliat en altres termes de la comarca, un parell a Lliçà d'Amunt i un altre a la Garriga. Unes accions que formen part d'una estratègia de creixement en les comarques vallesanes, d'una empresa que ja ha experimentat un creixement del 8% en comparació amb l'any anterior. El Servei d'Emergències Mèdiques desplega 278 ambulàncies a tota la regió metropolitana nord, el que suposa un salt qualitatiu a tot el territori orientat a millorar l'atenció sanitària i adaptar-la a les necessitats ciutadanes. La inversió ha tingut un cost prop de 400 milions d'euros en els pròxims 5 anys i incrementa gairebé un 9% del nombre total d'ambulàncies al territori. Respecte al temps, avui i demà es mantenen les altes temperatures i el risc d'incendi elevat. Avui s'han assolit màximes de 35 graus al migdia, amb una nit que es mantindrà relativament suau al voltant dels 28 graus. Demà la situació es repetirà amb mínimes de 19 graus i màximes de 35 graus durant totes les hores centrals del dia, en una jornada que serà molt calorosa i seca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.

0: quasi romani.
1: Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
2: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida. Intentaria que res durés tan poc, que no hi hagués algoritmes aplanant les nostres vides.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Es la una. Noticias. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes viu una revetlla sense incidents destacats i amb una festa popular que recupera una tradició del municipi de fa anys. Una dotzena de representants dels barris de Caldes van participar a la rebuda de la Flama del Canigó, un acte que va donar el tret de sortida a la revetlla popular que va omplir completament la plaça de l'11 de setembre. Una celebració familiar al voltant de la Gran Foguera instal·lada per l'Ajuntament.
2: El ple de juny va carregat de punts a l'ordre del dia i a més de 20 punts, entre els quals destaca la redacció del text i la comissió de l'estudi sobre el Servei Municipal d'Educació de Carrer, una sessió plenària que també ha de servir per iniciar el Servei Municipal del Taller d'Art Manolo Hugué. Tot en un mes de juny que celebra el mes del col·lectiu i en què s'aprovarà l'adhesió a la Declaració Institucional del Dia LGTBIQ+. Entre els més destacats també es troben la subvenció de millora urbana dels diferents barris i una moció d'Esquerra amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. El grup Bonpreu ha comprat la gasolinera Gasoil de Caldes i continua ampliant el projecte de l'Esclat Oil. Des de l'empresa osonenca destaquen que el seu municipi, on tenen una botiga a prop, poden continuar ampliant els serveis per als seus clients. A banda de Caldes, també s'ha ampliat en altres termes de la comarca, un parell a Lliçà d'Amunt i un altre a la Garriga. Unes accions que formen part d'una estratègia de creixement en les comarques vallesanes, d'una empresa que ja ha experimentat un creixement del 8% en comparació amb l'any anterior. El Servei d'Emergències Mèdiques desplega 278 ambulàncies a tota la regió metropolitana nord, el que suposa un salt qualitatiu a tot el territori orientat a millorar l'atenció sanitària i adaptar-la a les necessitats ciutadanes. La inversió ha tingut un cost prop de 400 milions d'euros en els pròxims 5 anys i incrementa gairebé un 9% del nombre total d'ambulàncies al territori. Respecte al temps, avui i demà es mantenen les altes temperatures i el risc d'incendi elevat. Avui s'han assolit màximes de 35 graus al migdia, amb una nit que es mantindrà relativament suau al voltant dels 28 graus. Demà la situació es repetirà amb mínimes de 19 graus i màximes de 35 graus durant totes les hores centrals del dia, en una jornada que serà molt calorosa i seca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: La ràdio que parla de tu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia i bon dijous, 25 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Martí González.

Dijous 25 de juny, penúltim programa de la temporada, penúltim en joc entre setmana de la temporada. En aquest cas, parlarem, evidentment, un cop més del Mundial Masculí de Futbol, perquè ja ha acabat la primera fase en 3 dels 12 grups. En aquest cas, amb, per exemple, l'anfitriona Mèxic guanyant i sent primera de grup amb 9 punts, guanyant els 3 primers partits, en parlarem. I també ha passat com a segon, en aquest cas, el Marroc, amb 2 catalans, un d'ells, Ismaïl Saibari, amb 3 gols en aquesta primera fase. També va marcar aquesta matinada passada en el 4-2 contra Haití. Brasil, per cert, en el mateix grup del Marroc, també s'ha classificat en aquest cas com a primera de grup. Com deia, molt mundial i també al final de la temporada de la Lliga ACB, amb la derrota ahir del Barça al Palau, clara, contundent contra el València, que es proclama campió d'aquesta Lliga ACB, el València dirigit per un català, Pedro Martínez, i també amb 2 catalans més a la plantilla, en aquest cas Jancuba Sima i Isaac Nogués. Parlarem d'aquest final de temporada i final d'etapa del Barça de Xavi Pascual, que deixa l'equip, també ho farà gairebé tota la plantilla d'un Barça que s'ha de reconstruir de cara a la temporada vinent. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol ja s'ha completat aquesta passada nit a Rodeia amb la primera fase amb 3 dels 12 grups del Mundial Masculí.
1: El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase inicial perfecta i després de sumar per 3-0 aquesta matinada a la República Txeca, passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Sud-àfrica s'ha classificat com a segon després de guanyar 1-0 a Corea del Sud, que haurà d'esperar la resta de grups per veure si es classifica com un dels millors tercers.
0: Al grup B, victòries d'ahir de Bòsnia-Herzegovina 3-1 contra el Qatar i de Suïssa 2-1 contra Canadà.
1: Uns resultats que deixen els suïssos primers amb 7 punts i els canadencs, una altra de les anfitriones, segon amb 4. Bòsnia amb 4 punts té molts números de classificar-se també com un dels millors tercers.
0: I al grup C, Brasil i el Marroc es classifiquen directament amb 7 punts cadascuna.
1: El combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ho fa com a primer de grup per diferència de gols després d'haver tancat la primera fase amb una victòria 3-0 contra Escòcia, que ha quedat tercera amb 3 punts. I el Marroc ha guanyat 4-2 a Haití, que s'acomiada del Mundial amb un dels catalans que comparteixen en aquesta selecció marroquina, l'egarenga Ismael Saibari, marcant el seu tercer gol del Mundial.
0: I avui es decidiran, per acabar de repassar l'agenda d'avui, els grups D, E i F.
1: Els primers en obrir foc seran els equips del grup E amb a les 2 de la nit, hora catalana, amb l'Equador Alemanya i el Curaçao Costa d'Ivori. Els alemanys ja lideren el grup amb 6 punts. Costa d'Ivori n'ha sumat 3 i Equador i Curaçao un cadascun.
0: A partir de la 1 es defineix el grup F.
1: Amb un Japó, Suècia i un Tunísia, Països Baixos. El combinat neerlandès, amb el blaugrana Frenkie de Jong, lidera el grup amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat.
0: I finalment, a les 4 de la matinada, també hora catalana, evidentment, el torn de l'altre anfitrion, els Estats Units, que ja estan classificats després de guanyar els dos primers partits i lideren el grup C amb 6 punts.
1: Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que no ha puntuat. En l'altre partit s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben empatats amb 3 punts i es jugaran la segona plaça.
0: En competició de clubs més futbol, el Girona ha anunciat que l'Arsenal serà el seu rival en el 49è trofeu Costa Brava.
1: Un partit contra l'actual campió de la Premier anglesa que es disputarà l'1 d'agost a les 8 del vespre a Montilivi i que servirà per presentar el nou projecte del Girona dirigit per Quique Álvarez a la banqueta, a la segona divisió. El Girona ja es va enfrontar a l'equip d'Arteta en aquella ocasió en partit oficial el gener del 2025, en l'última jornada de la fase de grups de la Champions, amb derrota gironina per 1-2.
0: Per cert, l'any vinent tindrem dos equips catalans en aquesta segona divisió masculina, no n'hem tingut cap aquesta temporada, són el Girona i el Sabadell, ja n'hem anat parlant. Avui mateix fa balanç el president del club ballesà, Pau Morilla Giné.
1: El centre d'esport Sabadell haurà de complir una sanció amb el tancament parcial de la nova Creu Alta després dels incidents en el partit definitiu del play-off descens contra el Zamora. El jutge disciplinari castiga així la invasió del terreny de joc que es va produir abans del xiulet final, que fins i tot va obligar a interrompre temporalment el duel. La mesura s'haurà d'aplicar en principi en el primer partit com a local de la propera temporada. A més, el club haurà de pagar 3 multes econòmiques per invasió, seguretat i organització, que ascendeixen a 4.000 euros en total.
0: En bàsquet, el València es va proclamar campió de Lliga CB ahir, després de tornar a superar molt clarament el Barça al Palau.
1: El conjunt dirigit pel badaloní Pedro Martínez, que guanya la seva segona CB, les dues amb el València, va ser molt superior de nou al Barça, que no va aguantar físicament el ritme, sobretot a la segona meitat, per acabar perdent de manera contundent 84-108. A banda de Pedro Martínez, també són campions de la CB dos catalans més, que formen part de la plantilla valencianista, Ian Cubasima i Isaac Nogués.
0: El Barça que tanca una nova temporada i ja és la tercera en blanc, sense cap títol. I com hem anat explicant, toca reconstruir el projecte de la secció de cara al curs vinent.
1: Després del combinat de l'entrenador Xavi Pasqual, anunciat ja des de fa setmanes, i de gran part de la plantilla, un d'ells també ho havia comunicat fa mesos, el pivot txec Jan Veselý, que es retira del bàsquet professional.
0: N'estarem pendents, evidentment, d'aquesta confecció del nou Barça de bàsquet 2026-2027 i, evidentment, de qui en serà el nou entrenador. A la penya, qui s'acomiada és Adam Hanga.
1: El club verd i negre ha anunciat aquest matí que l'hongarès no continuarà l'equip el curs vinent després de finalitzar el seu contracte. Hanga ha completat 112 partits amb el Joventut i ha portat aportat veterania i experiència a un equip que ha arribat a les semifinals de l'ACB, caient precisament contra el València.
0: I en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui mateix també el fitxatge de Caral Casas.
1: La jugadora de Bescanó, de 33 anys, signa per una temporada procedent del València després de 7 anys i de convertir-se en capitana de l'equip, guanyant 11 títols, 4 lligues, 2 copes, 3 supercopes d'Espanya i l'Eurocup del 2021, a més de la Supercopa d'Europa. L'Uni suma experiència a la seva nova plantilla amb una jugadora que ja va coincidir amb l'actual tècnic del conjunt gironí, Roberto Íñiguez, el Sopron hongarès. És la sisena incorporació de l'Uni després dels fitxatges ja anunciats de Diana Martín, Juana Camillón, Tilbe Sanjurek, Madison Conner i Marta García.
0: Per cert, l'MVP de la Lliga Femenina amb l'Espart Girona aquest curs, Mariam Koulibaly, la pivot maliana, que ja té nou destí confirmat, és l'esquio italià. Es parlava molt que aniria al València, finalment ho farà a la Lliga Italiana. I en futbol sala veurem si té més sort el Barça a la final de Lliga, la primera masculina, i aconsegueix avui mateix ja el títol.
1: Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-lo amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Murcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers assalts al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat per 5-4. I avui, de nou a Múrcia, buscaran un triomf que els donaria ja un títol que no guanyen des del 2023. El partit a 8:15 del vespre.
0: En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat d'aconseguir el títol en el 5è definitiu, aquest cap de setmana, que se jugaria a casa, diumenge al migdia al Palau Blaugrana. En hoquei patins, l'Igualada celebrarà aquesta tarda l'històric títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya.
1: Ho farà amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia, que arrencarà a les 7 de la tarda. Feia 29 anys que l'Igualada no guanyava l'hoquei Lliga masculina. Ho va aconseguir a la Revetlla de Sant Joan en el 5è partit de la final contra el Liceu, a qui va remuntar un 2-0.
0: En ciclisme, en surt per a Paula Blasi abans del campionat estatal.
1: La corredora d'Esplugues de Llobregat, campiona aquest any de la Volta a Catalunya i de la Vuelta a Espanya, va patir una forta caiguda a Samiánigo en el reconeixement per a l'estatal que es disputa a partir d'avui a la localitat aragonesa. L'accident no ha d'impedir a Blasi competir en aquest campionat, pel qual n'és la principal favorita.
0: I últim punt, en tennis, Marina Bassols juga avui la segona ronda prèvia de la prèvia de Wimbledon.
1: La blanenca va superar ahir en 3 sets a la xinesa Wang Shi i aquesta tarda buscarà avançar ronda de cara al quadre final del Gran Slam anglès contra la nord-americana Robin Montgomery.

0: I és dijous, i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives del final de temporada a la xarxa. Serà tot plegat diumenge, Carme, amb handbol i patinatge.
1: A partir de la una es podrà seguir en directe a la xarxa Més, amb BOTV, les finals júnior masculina i femenina de la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol més important del sud d'Europa, des del Palau d'Esports de la capital vallesana. I finalment, a tres quarts de les 4 de la tarda, també a la plataforma de streaming, el Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic, en la modalitat lliure i en les categories júnior i sènior, al Pavelló Municipal Sant Jordi de Torredembarra.

0: Dijous 25 de juny, 15 minuts ja passen de la una. Comencem parlant de futbol i del Mundial masculí, després que s'hagi completat aquesta nit passada la primera fase per a 3 dels 12 grups. El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase final i una fase inicial perfecta i després de superar ahir 3-0 aquesta matinada la República Txeca, passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Sud-àfrica s'ha classificat com a segona, és una de les sorpreses d'aquesta primera fase, després de guanyar 1-0 ahir a Corea del Sud, que haurà d'esperar la resta de grups, però sí, es classifica com un dels millors tercers. N'ha sumat 3. I el grup B, victòries ahir de Bòsnia-Herzegovina 3-1 contra Qatar i de Suïssa 2-1 contra el Canadà, que deixen els suïssos primers amb 7 punts, els canadencs segons com una amb 4, una altra de les anfitriones. Bòsnia també ha sumat 4 punts, però ha quedat tercera finalment, però això sí, tenen molts números de classificar-se com a un dels millors tercers. I el grup C, Brasil i Marroc es classifiquen tots dos directament amb 7 punts cadascuna, tot i que els sud-americans ho fan com a primers de grup, amb la, per diferència de gols. Aquesta matinada el combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ha superat Escòcia, que ha quedat a la tercera amb 3 punts, per 3-0. I el Marroc ha guanyat 4-2 a Haití i s'acomiada del que s'acomiada del Mundial amb un dels catalans que competeixen en aquesta selecció marroquina, l'agarenc Ismael Saibari, marcant en el seu tercer gol en el Mundial, de fet un en cada partit. L'escoltem després del partit.
1: No ha estat gens fàcil, Haití no tenia res a perdre. S'han esforçat molt, han jugat amb intensitat, ho han donat tot, però nosaltres hem pogut revertir-ho. Sempre que s'han ficat en el partit, nosaltres ho hem impedit. Hem estat concentrats. Realment ha estat un partit molt intens. Ha estat difícil, però la segona part hem pogut guanyar.
2: Ara me dius que és un tret difícil. El que l'hom, alhamdulillah, rejana d'un deuxième mi-temps avec 3 buts.
1: Quan et sents capaç de fer les coses, saps com preparar-te mentalment perquè tot surti bé. Tenia moltes ganes de jugar a la Copa del Món.
0: Avui s'estiran els grups D, E i F. Els primers en obrir foc seran els grups de, els equips del grup E, a les 10 de la nit, hora catalana, amb l'Equador, Alemanya i el Curaçao, Costa d'Ivori. Els alemanys lideren el grup amb 6 punts, han guanyat els dos primers partits, Costa d'Ivori n'ha sumat 3 i Equador i Curaçao només 1. A partir de la 1 es defineix el grup F, amb un Japó, Suècia i un Tunísia a Països Baixos. El comiat neerlandès, amb el Borna Frenkie de Jong, lidera el grup amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat i en principi ja està eliminat. Finalment, a les 4 de la matinada, torn de l'altra anfitriona, els Estats Units, que ja estan classificats després de guanyar els dos primers partits amb 6 punts, lideren el grup C. Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que no ha puntuat i que en principi també està eliminada. En l'altre partit del grup s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben tots dos empatats amb 3 punts i es jugaran en principi la segona plaça. Més futbol, ben més enllà del Mundial. Aquest mateix migdia compareix en roda de premsa el president del Centre d'Esport Sabadell, Pau Maria Giné, per fer balanç de la temporada en què s'ha aconseguit el segon ascens consecutiu i el retorn al futbol professional a la segona.

0: Crec parlaré de la part societària o social en aquest sentit. Parlaré de la relació amb la ciutat, parlaré del futbol base, parlaré de la situació econòmica i institucional i també parlaré dels reptes que tenim per davant.
1: En qualsevol cas, això està parlant ara mateix en directe Pau Morilla Giné, el president del Centre d'Esport Sabadell. Demà, evidentment, escoltarem aquí a l'enjoc el més destacat del que hagi dit en aquest balanç de final de temporada, després que el primer equip masculí, com dèiem, aconseguís aquest ascens a segona divisió, aquesta Liga Hypermotion, on no hi teníem cap català aquesta temporada, i la que ven tindrem dos, després també de l'ascens del Girona. Més enllà d'això, a la segona federació masculina, el Reus Redis, també, que també va jugar a play-off d'ascens, però en aquest cas sense èxit, continua confeccionant el seu nou projecte de cara a aquesta segona federació, després del comiat d'un dels grans artífexs de l'èxit de la temporada, com és el tècnic Marc Carrasco. El club reusenc s'encomana a Edu Albacar, la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
2: El Reus Futbol Club Ledis comença a moure fitxa de cara a la confecció de plantilla de la temporada vinent. Després de les renovacions d'Alberto Benito, Dani Parla i el capità Xavi Jaime, els reusencs hauran de fer front a l'adeu del gran líder del projecte, l'entrenador Marc Carrasco. Des de segona catalana fins a la segona federació, el tècnic ha acceptat l'oferta per entrenar el Real Madrid C. Abans, però, ha volgut tenir unes últimes paraules en un vídeo de comiat.
3: Ha arribat al final d'un capítol, però la història continua, més viva que mai. Ho hem aconseguit entre tots. El Reus ha tornat. Em despedeixo amb llàgrimes als ulls, però no pas de tristesa, sinó d'orgull, d'orgull infinit. D'orgull de ser el Reus i de ser part de vosaltres. Això no és un adeu, és un fins aviat, fins que la vida ens torni a creuar. M'heu fet molt feliç, per sempre més, fins a morir.
2: La direcció esportiva amb Albert Vinyas i Ferran Asensio al capdavant han apostat per Edu Albacar, el tècnic de Sant Jaume d'Enveja. Falsarà la banqueta roig i negre després d'acumular experiència com a entrenador en diferents equips, entre els quals destacant les seves etapes a l'Atlètic Club Torrellano, així com la seva participació en equips tècnics del València i del Nou Edimbo de Mauritània.
1: Gràcies, Aleix. I a la tercera federació masculina, qui vol fer un equip per tornar a ser la part alta i buscar l'ascens és el Centre d'Esports Hospitalet, amb el tècnic Raúl Page com a nou capità del projecte. Mitjans de l'Hospitalet, Anés Rubio.
4: El nou entrenador del Centre d'Esport Hospitalet, Raúl Page, transmet confiança i seguretat. Està convençut que el seu hospice serà competitiu des del primer dia, fins i tot en una tercera federació que sembla que serà encara més complicada que la temporada passada. Però Page no vol excuses i creu que els riberencs poden estar per damunt de tothom.
5: Vamos a intentar que, tanto con balón como sin balón, que el jugador sepa lo que tiene que hacer en cada momento, ¿vale? Habrá momentos de no tener balón, habrá momentos de atacar, habrá momentos de que no, tendremos equipos que se nos metan atrás y tenemos que saber lo que tenemos que hacer, habrá momentos que nos buscan equipos que nos vendrán a buscar arriba y también tenemos que saber contrarrestarlo. Bueno, mis equipos siempre han estado muy bien dotados a nivel defensivo. Yo siempre digo que cuando encajan menos goles que partidos jugados, ¿vale? Estás siempre arriba, ¿vale? Que eso es uno de los objetivos. Y luego vamos a ser un equipo que con muy poquito vamos a hacer peligro.
4: Un hospi que ha perdut peces claus i que està protagonitzant de moment un mercat de fitxatges modest. Això no preocupa l'entrenador, Raúl Page.
5: Estamos firmando jugadores que se adecúan al modelo de juego, al presupuesto y a la categoría, ¿vale? Creo que son tres puntos importantes, ¿vale? Para realmente pues saber lo que firmamos. Entonces, estamos en un momento de la temporada en el que nos queda un mes para empezar, pero en dos, tres semanitas iremos avanzando, ¿de acuerdo? Porque esto es como todo, ¿no? Hace poquito acaba el último playoff, ¿no? De Badalona, ¿vale? Vamos a ser un hospi con menos nombre, ¿de acuerdo? Que otros muchos años, pero vamos a ser un hospi muy bueno.
4: L'hospi continua perfilant una plantilla que tornarà a feina el pròxim 20 de juliol. La pretemporada ja té tancat un amistós contra el Barça Atlètic el 15 d'agost a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
1: Gràcies, Andrés. I en bàsquet, ahir va acabar la Lliga ACB amb la victòria clara del València sobre el Barça, que tanca etapa i cicle amb la sortida de Xavi Pascual i de més de la meitat de la plantilla. No li va donar el conjunt blaurana per superar un València que té les coses molt clares, amb les idees del badaloní Pedro Martínez, que va tornar a guanyar ahir al Palau la seva segona ACB, les dues amb el València, i que és molt superior en físic i en fons d'armari a aquest Barça. A la primera part, l'equip de Xavi Pascual va competir prou bé i no es va desenganxar el marcador, tot i que no va anar mai per davant. I a partir del tercer quart, però, la màquina taronja va començar a funcionar amb un gem Montero, MVP de la competició estel·lar, i el València va obrir escletxa per deixar sense resposta al Barça, que va acabar perdent 84-108. Escoltem Xavi Pascual.
6: Felicitar el València per aquest títol de Lliga totalment merescut. Equip que ha jugat el millor bàsquet d'Europa, que han jugat una final extraordinària, que durant la temporada s'ha sabut reforçar i que fins i tot en els 12 jugadors d'avui no estaven ni Giancuma Sima, ni Darius Thompson, ni Xavi López Arostegui. Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats.

0: veritats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat amb debilitat per sota del marcador, ja hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses que havíem de fer, i ho hem intentat, però no ens ha donat.
1: Un Xavi Pascual que ja va anunciar abans dels play-offs que no continuaria el curs vinent, després d'una segona etapa molt curta, de 7 mesos, i que no va voler parlar del futur de la secció ni del seu personal.
0: No vull entrar en res de tot això i menys ara. Veurem aviam què ens depara el futur i com va tot, però en aquest moment no vull entrar en res més. He donat la vida per aquest club, al límit de les meves possibilitats, i tot el que he demanat és perquè sabia el que es necessitava per guanyar. Les coses que depenen de mi he intentat fer el millor possible, i les que no depenen de mi, cada un haurà d'assumir la seva part de responsabilitats, si s'ha d'assumir alguna. Que no sóc jo qui té que decidir cap cosa en aquest sentit.
1: El Barça, que tanca una nova temporada, és la tercera ja seguida en blanc, sense títols, i com dèiem, toca reconstruir el projecte. Ahir també es va acomiadar, per exemple, entre d'altres, el pivot Jan Veselý, que en aquest cas es retira del bàsquet professional. Enhorabona al València, campió de Lliga amb 3 catalans, el tècnic Pedro Martínez, a més dels jugadors Iancu Basima i Isaac Nogués. I en futbol sala veurem si té més sort el Barça a la final de la Lliga i aconsegueix el títol. Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-la amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Múrcia. Els Osonas, que ja havien guanyat els dos primers assalts al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat, 5-4, i avui de nou a Múrcia buscaran un triomf que ja els donaria el títol, que no guanyen des del 2023. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez.
2: Con ganas. Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien. No hace falta mucho ni ver los partidos ni analizarlo. Es quedarnos con la sensación de que tiramos 10 minutos a la basura, los segundos 10 minutos a la basura de la primera parte, que nos costaron 4 goles y que eso no puede pasar en una final. Creo que fuimos durante 30 minutos mejores que ellos, pero que perdemos un punto por 10 minutos.
1: Avui a 8:15 del vespre, aquest tercer partit de la final de Lliga entre Pozo i Barça. En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat per aconseguir el títol, en aquest cas en el 5è i definitiu partit, que seria a casa ja, al Palau Blornal, diumenge al migdia. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: Soc a la biblioteca de Caldes. Ara mateix soc als banys de la zona d'infants, d'infantil. Ja veieu que m'enyorava del nostre poble.
4: Els divendres a les 7 de la tarda tens una cita amb Patada al Ventre a Ràdio Caldes, l'informatiu calderí més irreverent de tot el poble, fins i tot del Bugarai.
5: La ràdio que parla de tu.
6: Llega Piantao por el Tango, una locura tanguera desde Barcelona para todo el mundo. Idea, producción y conducción, Raúl Mamone. Todos los lunes desde Radio Caldas, en la provincia de Barcelona, de 20 a 21 horas, inaugurando las nuevas instalaciones de la radio. Con más historias, más poesía, más narrativa tanguera, en esta nueva temporada de Piantaos por el Tango.
5: Radio Caldas, la radio que parla de tu.
7: No tot el que veus és realitat, i no totes les realitats tenen veu. A realitats, la força que ens mou neix per qüestionar, per sacsejar, per donar espai a històries que sovint queden fora. Perquè la realitat també depèn de com la mires. Tots els dimecres a les 21 hores al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Si no et remou, no és real.
5: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

0: Bon dia i bon dijous, 25 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 25 de juny ja tenim definits els tres primers grups de la primera fase del Mundial Masculí de Futbol. Ara repassem com han quedat en un dia en què també hem de seguir parlant de finals. La de bàsquet de la Lliga CB va acabar ahir amb la derrota del Barça al Palau contra el València de Pedro Martínez, que s'ha proclamat campió d'aquesta Lliga CB, la segona Lliga per al València i la segona per a Pedro Martínez. Les dues, com dèiem, amb el València després d'aconseguir la primera el 2017. L'enhorabona per a Pedro Martínez, també amb els catalans Ian Cubasima i Jack Nogués a la plantilla, i el Barça que haurà de mirar de reconstruir el nou projecte de cara a la temporada vinent. I en futbol sala, avui mateix també, el Barça pot ser campió de Lliga si guanya el Pozo de Múrcia, la pista del Pozo, després de perdre dimarts el tercer partit en aquest cas. Avui toca el quart. Com dèiem, una nova oportunitat per l'equip de Javi Rodríguez per convertir-se en campió d'aquesta Lliga. En parlarem d'això i molt més avui a l'Enjoc, mitjo d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol ja s'ha completat aquesta passada nit, aquesta passada matinada, la primera fase en 3 dels 12 grups del Mundial masculí.
1: El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase inicial perfecta i després de superar per 3-0 aquesta matinada la República Txeca, passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Sud-àfrica s'ha classificat com a segon després de guanyar 1-0 a Corea del Sud, que haurà d'esperar la resta de grups per veure si es classifica com un dels millors tercers.
0: Sud-àfrica, que és una de les primeres sorpreses d'aquesta primera fase del Mundial. El grup B, victòries ahir de Bòsnia-Herzegovina 3-1 contra Qatar i de Suïssa 2-1 contra el Canadà.
1: Uns resultats que deixen els suïssos primers amb 7 punts i els canadencs, una altra de les anfitriones, segons amb 4. Bòsnia amb 4 punts té molts números de classificar-se també com un dels millors tercers.
0: I el grup C, Brasil i el Marroc, es classifiquen directament tots dos amb 7 punts cadascuna.
1: El combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ho fa com a primer de grup per diferència de gols després d'haver tancat la primera fase amb una victòria per 3-0 contra Escòcia, que ha quedat tercera amb 3 punts. I el Marroc ha guanyat 4-2 a Haití, que s'acomiada del Mundial amb un dels catalans que competeixen en aquesta selecció marroquina. L'agarenc Ismael Seivari marquen el seu tercer gol del Mundial.
0: De fet, ha marcat Seivari en els 3 partits que ha disputat el seu equip. Ha estat golejador en els 3 partits. Per cert, el Brasil, Rafinha, no va jugar. Recordem que s'ha lesionat i veurem si arriba a les eliminatòries el jugador del Barça. Avui es decidiran, Carme, els grups D, E i F.
1: Els primers en obrir foc seran els equips del grup E a les 10 de la nit, hora catalana, amb l'Equador, Alemanya i el Curaçao, Costa d'Ivori. Els alemanys lideren el grup amb 6 punts, Costa d'Ivori n'ha sumat 3 i Equador i Curaçao un cadascun.
0: A partir de la 1 es defineix el grup F.
1: Amb un Japó-Suècia i un Tunísia-Països Baixos. El combinat neerlandès, amb el blaugrana Frenkie de Jong, lidera el grup amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat.
0: I finalment, per acabar de repassar l'agenda, a les 4 de la matinada, el torn de l'altre anfitriona, els Estats Units, que estan ja classificats després de guanyar els dos primers partits i lideren el grup C amb 6 punts.
1: Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que no ha puntuat. En l'altre partit s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben empatats amb 3 punts i es jugaran la segona plaça.
0: En competició de clubs, el Girona ha anunciat que l'Arsenal serà el seu rival en el 49è trofeu Costa Brava.
1: Un partit contra l'actual campió de la Premier anglesa que es disputarà l'1 d'agost a les 8 del vespre a Montilivi i que servirà per presentar el nou projecte del Girona dirigit per Quique Álvarez a la banqueta a la segona divisió. El Girona ja es va enfrontar a l'equip d'Arteta en aquella ocasió, en partit oficial, el gener del 2025, en l'última jornada de la fase de grups de la Champions amb derrota gironina per 1-2.
0: Per cert, l'any vinent tindrem dos equips catalans en aquesta segona divisió masculina, el Girona i el Sabadell. Avui mateix, de fet, ha fet balanç, n'està fent encara el president del club ballesà, Pau Morilla Giner.
1: El centre d'esport Sabadell haurà de complir una sanció amb el tancament parcial de la nova Creu Alta, després dels incidents en el partit definitiu del play-off d'ascens contra el Zamora. El jutge disciplinari castiga així la invasió del terreny de joc que es va produir abans del xiulet final, que fins i tot va obligar a interrompre temporalment el duel. La mesura s'haurà d'aplicar en principi en el primer partit com a local de la propera temporada. A més, el club haurà de pagar 3 multes econòmiques per invasió, seguretat i organització que ascendeixen a 4.000 euros en total.
0: En bàsquet, el València es va proclamar campió de Lliga CB ahir després de tornar a superar clarament el Barça al Palau.
1: El conjunt dirigit pel badaloní Pedro Martínez, que guanya la seva segona CB, les dues, amb el València, va ser molt superior de nou al Barça, que no va aguantar físicament el ritme, sobretot a la segona meitat, per acabar perdent de manera contundent 84-108. A banda de Pedro Martínez, també són campions de la CB dos catalans més que formen part de la plantilla valencianista, Iancu Bassima i Isaac Nogués.
0: I el Barça, que tanca una nova temporada, ja és la tercera en blanc, sense cap títol, i com hem anat explicant, toca reconstruir el projecte de la secció de cara al curs vinent.
1: Després del comiat de l'entrenador Xavi Pasqual, anunciat ja des de fa setmanes, i de gran part de la plantilla, un d'ells també ja ho va comunicar fa mesos, el pivot txec Jan Veselý, que es retira del bàsquet professional.
0: Va ser nit de comiats ahir al Palau Blaugrana, molt emotiva, molts d'ells. N'estarem pendents d'aquesta confecció del nou Barça de bàsquet 2026-2027 i, evidentment, de qui serà el seu nou entrenador. A la penya, qui s'acomiada és Adam Hanga.
1: El club verd i negre ha anunciat aquest matí que l'hongarès no continuarà a l'equip el curs vinent després de finalitzar el seu contracte. Hanga ha completat 112 partits amb el Joventut i ha portat veterania i experiència experiència a un equip que ha arribat a les semifinals de l'ACB, caient precisament contra el València.
0: I en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui mateix el fitxatge de Caral Casas.
1: La jugadora de Bescanó, de 33 anys, signa per una temporada procedent del València, després de 7 anys i de convertir-se en la capitana de l'equip, guanyant 11 títols, 4 lligues, 2 copes, 3 supercopes d'Espanya i l'Eurocup del 2021, a més de la Supercopa d'Europa. L'Uni suma experiència a la seva nova plantilla amb la jugadora que ja va coincidir amb l'actual tècnic del conjunt gironí, Roberto Íñiguez, al Sopron hongarès. És la sisena incorporació de l'Uni després dels fitxatges ja anunciats: Diana Martín, Juana Camilion, Tilbe Senyorec, Madison Conner i Marta García.
0: Per cert, l'MVP de la Lliga Femenina amb l'Espart Girona aquest últim curs, Mariam Koulibaly, ja té nou destí. Es parlava del València, finalment jugarà a la Lliga Italiana, a l'Esquio. I en futbol sala veurem si té més sort el Barça, en aquest cas a la final de Lliga, a la primera masculina, i aconsegueix ja avui mateix el títol.
1: Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-lo amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Murcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers assalts al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat per 5-4. I avui de nou a Múrcia buscaran un triomf que els donaria ja un títol que no guanyen des del 2023. El partit a 8:15 del vespre.
0: En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat d'aconseguir el títol en el cinquè i definitiu, que jugaria diumenge al migdia al Palau Blaurana. I en hoquei patins, l'Igualada celebrarà aquesta tarda l'històric títol de Lliga de l'hoquei Lliga masculina, aconseguit dimarts a la Corunya.
1: Ho farà amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia, que arrencarà a les 7 de la tarda. Feia 29 anys que l'Igualada no guanyava l'hoquei Lliga masculina. Ho va aconseguir a la Revetlla de Sant Joan en el cinquè partit de la final contra el Liceu, a qui va remuntar un 2-0.
0: En ciclisme, en surt per a Paula Blasi abans del campionat estatal.
1: La corredora d'Esplugues de Llobregat, campiona aquest any de la Volta a Catalunya i de la Vuelta a Espanya, va patir una forta caiguda a Sant Mianigó en el reconeixement per a l'estatal que es disputa a partir d'avui a la localitat aragonesa. L'accident no ha d'impedir que Blasi competeixi en aquest campionat, pel qual n'és la principal favorita.
0: I un últim punt en tennis, Marina Bassols juga avui la segona ronda prèvia, la fase prèvia de Wimbledon.
1: La blanenca va superar ahir en 3 sets a la xinesa Wang Shi i aquesta tarda buscarà avançar ronda de cara al quadre final del Gran Slam anglès contra la nord-americana Robin Montgomery.

0: I és dijous, últim dijous de temporada, i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives en la final de, temporada a la xarxa. Seran, Carme, diumenge, amb handbol i patinatge.
1: A partir de la una es podran seguir en directe a la xarxa Més, amb BOTV, les finals júnior masculina i femenina de la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol més important del sud d'Europa, des del Palau d'Esports de la capital vallesana. I finalment, a les 4 de la tarda, també a la plataforma de streaming, el Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic en la modalitat lliure i en les categories en júnior i sènior al Pavelló Municipal Sant Jordi de Torredembarra.

0: Dijous 25 de juny, 10 minuts passen de 2:15. Comencem parlant de futbol, com sempre, amb el repàs del Mundial Masculí, de la jornada d'ahir i també per l'agenda d'avui. Després que s'hagi completat ja, de fet, aquesta passada matinada, la primera fase per a 3 grups dels 12. A la grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase inicial perfecta i després de superar ahir 3-0 a la República Txeca, passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Escoltem el seleccionador mexicà, vell conegut de la Lliga Espanyola, que ha passat, per exemple, per equips com l'Espanyol, Javier Aguirre.
1: Vas aprendiendo de tus errores. Si no lo haces, pues eres bastante inepto. Yo me he equivocado mucho, lo seguiré haciendo seguramente, porque en este fútbol nunca dejas de aprender. Entonces, estoy muy tranquilo, muy aplomado, maduro, diría. Tengo un grupo de jóvenes solidarios, dejaron de lado ese egoísmo que se genera de repente con esa individualidad del fútbol y trabajan para el equipo. No es un dato menor que el equipo haya jugado 25 de los 26 jugadores. Yo diría que sí, fue una noche buena, la despedida de Memo, bueno, por lo menos no sabemos si va a despedir o no, pero fue un buen homenaje para él en pleno mundial, 6 mundiales, una leyenda. ¿Qué más podemos pedir, no? Creo que la gente se va contenta hoy a casa.
0: Aguirre, que parlava del Memo Ochoa, que el porter de Mèxic, que va disputar ahir minuts i, per tant, ha jugat ja, com per exemple Messi i Cristiano Ronaldo, en 6 mundials diferents. Sud-àfrica, que s'ha classificat com a segon, després de guanyar 1-0 a Corea del Sud i una Corea que haurà d'esperar la resta de grups, però ara sí es classifica com un dels millors tercers. El grup B, victòries ahir de Bòsnia 3-1 contra Qatar i de Suïssa 2-1 contra Canadà, que deixen els suïssos primers amb 7 punts, els canadencs segons amb 4, una altra de les anfitriones. Bòsnia també ha sumat 4 punts, però cada tercera, i això sí, té molts números de classificar-se també com un dels millors tercers. I al grup C, Brasil i Marroc es classifiquen directament amb 7 punts cadascuna, amb els sud-americans primers com a per diferència de gols. Aquesta matinada el combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ha superat Escòcia, que ha quedat tercera amb 3 punts, 3-0. El Marroc ha guanyat 4-2 a Haití i s'acomiada del Mundial amb un dels catalans que competeixen en aquesta selecció marroquina, l'agarenc Ismaïl Saïbari, marcant el seu tercer gol del Mundial. De fet, ha marcat en els 3 partits Saïbari. Avui es decidiran els grups D, E i F. Els primers en Uri Foc seran al grup E a les 10 de la nit, hora catalana. Equador, Alemanya i Curaçao, Costa d'Ivori. Els alemanys lideren el grup amb 6 punts, Costa d'Ivori en té 3 i Equador i Curaçao un cadascun. I a partir de la 1 es defineix el grup F, amb el Japó, Suècia i el Tunísia, Països Baixos. El comiat neerlandès amb el Boranach, Frenkie de Jong és primer amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat. I finalment a les 4 de la matinada el torn de l'altre anfitriona, els Estats Units, que ja estan classificats, tenen 6 punts, líders del grup C. Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que tampoc no ha puntuat i en principi també està eliminada. En l'altre partit s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben tots dos empatats amb 3 punts i jugaran per tant la segona plaça. Més futbol, més enllà del Mundial, anem a la segona federació masculina, la casa nostra, on competirà aquest curs vinent, el grup 3 del grup català, després d'aconseguir l'ascens al Centre d'Esports Manresa, que ha anunciat en les últimes hores els dos primers fitxatges d'aquest estiu, Santi Guzmán i Ivan Tobar. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Guzmán arriba de la Unió Esportiva Cornellà, equip que va lluitar per l'ascens amb el Manresa aquesta passada temporada. Un mitja punta amb capacitat per jugar entre línies i amb molta arribada a l'àrea. El director esportiu del Centre d'Esports Manresa, Sergi Benavides, explicava que és un perfil de jugador que li faltava a l'equip actual.
3: Llavors, bueno, nosaltres molt il·lusionats perquè creiem que és un jugador que ens donarà algo que no teníem, que és aquest jugador 10 que potser ens faltava per dintre, sí que tenim molt de talent, però ens faltava aquest jugador diferencial a tres quarts i la veritat que amb ell estem molt contents i amb moltes ganes de tenir-lo ja amb nosaltres perquè creiem que ens pot donar moltes coses i sobretot ser un jugador diferencial també d'aquesta categoria.
2: Ivan Tobar és un lateral esquerre que arriba procedent del Centre d'Esport Sabadell, ha alternat les dues darreres temporades amb la dinàmica del primer equip i del filial. Aquesta passada temporada una lesió, el lligament encreuat anterior i el menisc l'han mantingut apartat del terreny de joc durant bona part del curs, on només ha disputat 4 partits, un fitxatge que es veu com una oportunitat de captar un jugador de talent amb experiència a la categoria i que busca recuperar la seva millor versió després d'una llarga lesió.
0: Gràcies, Jordi. I a la tercera federació masculina també treballa en la confecció de la plantilla el Futbol Club L'Escala, després de la sortida del tècnic Raúl Page, que serà el nou entrenador de l'Hospitalet. El nou capità, per cert, serà el porter, en aquest cas el porter de l'equip, Ràdio L'Escala i Miquel Pagès.
4: El porter Jonathan Morilla passarà a ser el primer capità del Futbol Club L'Escala amb les baixes de Josu Prieto i Marc Gelmà. Morilla complirà la seva tercera temporada al nou Miramar i agafa el repte amb il·lusió.
5: Yo siempre he sido un capitán más a la sombra, más de vestuario, obviamente porque estaba en Josu y el Ma. Y bueno, si el míster cuenta que yo sea el capitán, yo lo estaré y lo seré con orgullo.
4: Prieto i Gelmà no seguiran al Futbol Club Escala perquè han penjat les botes, però tampoc ho faran jugadors com Adrián Expósito, Elian Guillén, Antonio Bioque, Hugo García, Iker Nova i Iker Candón. Pel que fa a les renovacions, un total de 8. La primera pel porter Jonathan Morilla, però també seguiran el nou Miramarc, Marc Bec, Omari Travalli, Hagi Cesai, Guillem Falgueres, Eric Saavedra, Joan Mainau i Robert Mitrea. 5 jugadors s'han incorporat a la família escalenca, com són Gil Bertrana, Jordi Manzano, Iker Bermúdez, Etienne Chamaco i Aniol Feliu. El retorn als entrenaments està programat pel 20 de juliol.
0: En bàsquet, ahir es va acabar la Lliga CB amb la victòria clara del València sobre el Barça, que tanca etapa i cicle amb la sortida de Xavi Pasqual i de més de la meitat de la plantilla. No li va donar el conjunt blaurana per superar un València que té les coses molt clares amb les idees del badaloní Pedro Martínez, que va guanyar ahir al Palau la seva segona CB, les dues amb el València, la primera el 2017, recordem, i que és molt superior en físic i en fons armari a aquest Barça. A la primera part, l'equip de Xavi Pasqual va competir prou bé, no es va desenganxar del marcador, tot i no anar per davant mai. A partir del tercer període, però, la màquina taronja va començar a funcionar encara més amb un Jan Montero MVP de la competició estel·lar i el València va obrir escletxa per deixar sense resposta al Barça, que va acabar perdent de manera contundent 84-108. Escoltem Xavi Pasqual.
6: He portat l'equip al límit de les seves possibilitats, pensant que sempre hi ha una manera de guanyar. I desafortunadament el guió de la temporada comença i acaba molt malament, però podria haver estat pitjor si no haguéssim jugat aquesta final. Per tant, d'alguna manera ens hem de sentir contents d'haver jugat aquesta final, tristos de no haver-la guanyat, però reconeixent que el rival és molt, molt superior a nosaltres, en verticalitat, en atleticisme, en plantilla, de llarga. Bueno, han fet tot el que passava per les seves mans per guanyar. I això ha sigut, i nosaltres no hem estat a aquest nivell en cap de les facetes que es necessita per guanyar una final de la Lliga TV.
0: Un Xavi Pasqual que ja va anunciar abans dels playoffs que no continuaria el curs vinent, després d'una segona etapa molt curta, de només 7 mesos, i que no va voler parlar del futur de la secció ni del seu personal. Això sí, feia aquest balanç del curs.
6: Bueno, sens dubte volíem acabar millor, però també s'ha de mirar que hem arribat a jugar una final que ningú esperava, una temporada que comença molt complicada, que quan arribem estem en una situació molt delicada a la Lliga CB, que aconseguim entrar a la Copa del Rei, que tenim bastanta mala sort amb les lesions per la Copa del Rei. Després a Eurolliga lluitem al play-in, no entrem a play-off, i ara una recta final on hem tornat a competir, està al límit de les nostres possibilitats. Sens dubte tots volem guanyar, però la nostra realitat era una i s'ha demostrat.
0: El Barça, que tancarà una nova temporada, la tercera ja en blanc, sense títols, i com dèiem, toca reconstruir el projecte de la secció de cara al curs vinent, després del comiat de Xavi Pasqual i de gran part de la plantilla. Un d'ells, per exemple, també ho havia anunciat fa mesos, el pivot txec Jan Veselý, que es retira del bàsquet professional. Estarem pendents d'aquesta reconstrucció del nou Barça de bàsquet 26-27. L'enhorabona va, evidentment, al València, campió de Lliga amb tres catalans, el tècnic Pedro Martínez, a més dels jugadors Jan Kubasima i Isaac Nogués. I en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui el fitxatge de Caral Casas, la jugadora de Bescanó, que signa per una temporada procedent del València, després de 7 cursos i de convertir-se en capitana de l'equip valencianista, guanyant 11 títols. En aquest cas, escoltem el balanç del fitxatge del director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
7: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas des de la direcció esportiva i també en Roberto, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa Húngares, com quan havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Eurolliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
0: L'única suma experiència a la seva nova plantilla, amb una jugadora que, com sentíem, va coincidir amb Roberto Díñez, amb l'actual tècnic del conjunt gironí, és la sisena incorporació de l'Uni després dels fitxatges ja anunciats d'Iana Martín, Juana Camilion, Tilbe Senyorec, Madison Conner i Marta García.

0: I en futbol sala veurem si té més sort el Barça a la final de Lliga i aconsegueix el títol. Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-la amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers passals al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat, 5-4, i avui de nou a Múrcia buscaran un triomf que els donaria ja el títol que no guanyen des de 2023. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez.
1: Es una cosa normal que te puede pasar, dado que estamos jugando una final, los dos mejores equipos de la Liga regular, al final estamos jugando en su campo, quieras o no, ese momento de bajón que tuvimos nosotros en la primera parte ayer, pues es el bajón que tuvieron ellos en la segunda parte, en el primer partido, y le dimos la vuelta. Tristemente, el deporte no son matemáticas, y dos no son cuatro. La clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos, y saber que queremos ser campeones.
0: Avui a dos quarts de vuit del vespre, aquest quart partit de la final de Lliga entre Pozo i Barça. En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat d'aconseguir el títol, en aquest cas en el cinquè definitiu, aquest cap de setmana, diumenge al migdia, i en aquest cas, evidentment, a casa, al Palau Blaugrana. I en hoquei patins, l'Igualada va celebrar ahir l'històric títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya. De fet, aquesta tarda ho fa una rua a partir de les 7 de la tarda pels carrers de la capital de l'Anoia. 29 anys feia que l'Igualada no guanyava una hoquei Lliga, en aquest cas masculina. En categoria femenina també vam tenir campió català, en aquest cas el Vilassana, que feia balanç d'una molt bona temporada. Rai Ponent Mollerus, Junior Andrés.
2: La temporada no començava de la millor manera possible, amb jugadores lesionades i perdent el primer partit de Lliga als despatxos per alineació indeguda, i al final va arribar un altre cop dur: l'eliminació a les semifinals de la Champions davant del Fraga i als penals. Però just una setmana després arribava la Copa de la Reina per segon any consecutiu, i després, firmant un play-off perfecte sense perdre cap partit, la Lliga. En parla el president Ramon Porta.
3: No és casualitat, és una realitat. És una realitat. Fa 5 anys vam empezar un projecte amb el Lluís i, escolta, l'estem tirant endavant. Hi ha coses que surten bé, hi ha coses que no surten malament, però el millor que ens pot passar és equivocar-nos per poder rectificar. Però ja veig que anem rectificant, però anem pujant al balcó de l'Ajuntament. I aquesta vegada hem pujat amb molta base, que és molt important.
2: I és que equips de la base han aconseguit campionats i subcampionats d'Espanya per un club d'un poble de 700 habitants que per l'any vinent té un gran objectiu: la Champions, ser campiones d'Europa. A tot això, aquesta ha estat l'última temporada de la capitana, la Maria Porta.
0: Gràcies, Julen. I en handbol, un apunt. Dimarts ja parlàvem aquí l'enjoc de la Granollers Cup, el torneig més important del sud d'Europa en handbol base, que es va inaugurar ahir i que avui tindrà ja els seus primers partits. Diumenge, per cert, es podran seguir en directe les finals de la categoria júnior a la xarxa Més. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
4: Quan queden menys de 15 dies per viure la sortida de la tercera etapa del Tour de França, la capital vallesana rep vora 6.000 esportistes de tot el món per participar en una nova edició de la Granollers Cup. La competició ha caigut lleugerament en participants. Ara bé, ha pujat en diversitat de nacionalitats. Enguany, el torneig incorpora la Mini G Cup, un espai perquè els més petits de tots puguin disputar partits entre ells i d'aquesta manera recuperar espais de jocs emblemàtics, com és la plaça de la Porxada. A banda de la gran festa de l'handbol, també és una festa social. La Granollers Cup ha omplert ja els carrers de Granollers amb una inauguració espectacular, on també s'han conegut els padrins d'aquesta edició: Nicole Wiggins, exportera del CAC 7 Balonmano Granollers, i Pau Paniti, porter del Fracking Balonmano Granollers, han estat els escollits per representar la competició. Una Granollers Cup que, recordem, ha caigut en participants, però manté la mateixa festivitat.
0: I abans d'acabar en atletisme, gràcies, Arnau, aquesta tarda tindrà lloc el cinquè míting de Lleida, Unió Atlètica, en el qual hi participen més de 70 clubs d'arreu d'Espanya i uns 240 atletes, amb més de 3.000 euros de premis. La prèvia des de UAU de Ràdio, Sergi Guiu.
5: Sense cap mena de dubte, la cita que organitza Lleida Unió Atlètica ja s'ha consolidat dins el calendari d'esdeveniments d'aquest calibre, el que va començar com un esdeveniment perquè en el seu moment l'atleta lleidatana Berta Segura poguessi optant a participar al Campionat d'Europa de llavors, s'ha convertit en un míting que se celebra aquest dijous amb la seva cinquena edició, i ho fa, ens ho deia el president de Lleida Unió Atlètica, Sebas Vidal, amb rècord de participació.
6: Portem per la quinta edició. En cada mes, aquest any és l'any que tindrem màxima participació, uns 240-250 atletes, A més, venen d'arreu d'Espanya, perquè tenim més de 70 clubs inscrits, i però, bueno, pues, amb ganes de que surti cada vegada un any més i cada vegada millor, i que donin bons resultats.
5: Un esdeveniment pensat d'inici per atletes de velocitat, però que enguany inclourà també les proves de llançament de pes, javelina i salt de llargada. He preguntat pel nivell dels participants d'enguany. Vidal en responia això.
6: A veure, no hi ha cap crac com a tal, que alguna vegada ha vingut algun campió d'Espanya, com el Porra Tamal, que va vindre algun any, però bueno, hi ha proves que el nivell és bastant alt. Els 100 metres llisos és una prova on hi ha, a millor, 8-10 atletes que baixen dels 11 segons. El 400 també, si usa atletes de 47 segons. Vull dir, hi ha el 800 femení. Hi ha 3 o 4 proves on el nivell mig és molt alt, per la qual cosa poden veure curses molt, molt, molt interessants i segur que es faran bones marques.
5: El cinquè míting comença a les 6 de la tarda en proves pels més petits i a partir de les 7 entraran en joc la resta d'atletes.
0: Gràcies, Sergi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà amb l'últim programa de la temporada a la mateixa hora a la vostra ràdio local, com sempre. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
4: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Be Good. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
5: La ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes viu una revetlla sense incidents destacats i amb una festa popular que recupera una tradició del municipi de fa anys. Una dotzena de representants dels barris de Caldes van participar a la rebuda de la Flama del Canigó, un acte que va donar el tret de sortida a la revetlla popular que va omplir completament la plaça de l'11 de setembre. Una celebració familiar al voltant de la Gran Foguera instal·lada per l'Ajuntament.
2: El ple de juny va carregat de punts a l'ordre del dia i a més de 20 punts, entre els quals destaca la redacció del text i la comissió de l'estudi sobre el Servei Municipal d'Educació de Carrer, una sessió plenària que també ha de servir per iniciar el Servei Municipal del Taller d'Art Manolo Hugué. Tot en un mes de juny que celebra el mes del col·lectiu i en què s'aprovarà l'adhesió a la Declaració Institucional del Dia LGTBIQ+. Entre els més destacats també es troben la subvenció de millora urbana dels diferents barris i una moció d'Esquerra amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. El grup Bonpreu ha comprat la gasolinera Gasoil de Caldes i continua ampliant el projecte de l'Esclat Oil. Des de l'empresa osonenca destaquen que al seu municipi, on tenen una botiga a prop, poden continuar ampliant els serveis per als seus clients. A banda de Caldes, també s'ha ampliat en altres termes de la comarca, un parell a Lliçà d'Amunt i un altre a la Garriga. Unes accions que formen part d'una estratègia de creixement en les comarques vallesanes, d'una empresa que ja ha experimentat un creixement del 8% en comparació amb l'any anterior. El Servei d'Emergències Mèdiques desplega 278 ambulàncies a tota la regió metropolitana nord, el que suposa un salt qualitatiu a tot el territori orientat a millorar l'atenció sanitària i adaptar-la a les necessitats ciutadanes. La inversió ha tingut un cost prop de 400 milions d'euros en els pròxims 5 anys i incrementa gairebé un 9% del nombre total d'ambulàncies al territori. Respecte al temps, avui i demà es mantenen les altes temperatures i el risc d'incendi elevat. Avui s'han assolit màximes de 35 graus al migdia, amb una nit que es mantindrà relativament suau al voltant dels 28 graus. Demà la situació es repetirà amb mínimes de 19 graus i màximes de 35 graus durant totes les hores centrals del dia, en una jornada que serà molt calorosa i seca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Els dimarts d'11 a 12 del migdia, el programa més jove de Ràdio Caldes. Cada setmana, l'escola a la ràdio. Els alumnes de 6è de les escoles de Caldes es posen darrere els micròfons de Ràdio Caldes per explicar-nos el món des del seu punt de vista. L'escola a la ràdio, dimarts d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Caldes. I sempre que vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes viu una revetlla sense incidents destacats i amb una festa popular que recupera una tradició del municipi de fa anys. Una dotzena de representants dels barris de Caldes van participar a la rebuda de la Flama del Canigó, un acte que va donar el tret de sortida a la revetlla popular que va omplir completament la plaça de l'11 de setembre. Una celebració familiar al voltant de la gran foguera instal·lada per l'Ajuntament.
2: El ple de juny va carregat de punts a l'ordre del dia i a més de 20 punts, entre els quals destaca la redacció del text i la comissió de l'estudi sobre el Servei Municipal d'Educació de Carrer, una sessió plenària que també ha de servir per iniciar el Servei Municipal del Taller d'Art Manol Hugué. Tot en un mes de juny que celebra el mes del col·lectiu i en què s'aprovarà l'adhesió a la Declaració Institucional del Dia LGTBIQ+. Entre els més destacats també es troben la subvenció de millora urbana dels diferents barris i una moció d'Esquerra amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. El grup Bonpreu ha comprat la gasolinera Gasoil de Caldes i continua ampliant el projecte de l'Esclat Oil. Des de l'empresa osonenca destaquen que el seu municipi, on tenen una botiga a prop, poden continuar ampliant els serveis per als seus clients. A banda de Caldes, també s'ha ampliat en altres termes de la comarca, un parell a Lliçà d'Amunt i un altre a la Garriga. Unes accions que formen part d'una estratègia de creixement en les comarques vallesanes, d'una empresa que ja ha experimentat un creixement del 8% en comparació amb l'any anterior. El Servei d'Emergències Mèdiques desplega 278 ambulàncies a tota la regió metropolitana nord, el que suposa un salt qualitatiu a tot el territori orientat a millorar l'atenció sanitària i adaptar-la a les necessitats ciutadanes. La inversió ha tingut un cost prop de 400 milions d'euros en els pròxims 5 anys i incrementa gairebé un 9% del nombre total d'ambulàncies al territori. Respecte al temps, avui i demà es mantenen les altes temperatures i el risc d'incendi elevat. Avui s'han assolit màximes de 35 graus al migdia amb una nit que es mantindrà relativament suau al voltant dels 28 graus. Demà la situació es repetirà amb mínimes de 19 graus i màximes de 35 graus durant totes les hores centrals del dia, en una jornada que serà molt calorosa i seca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes viu una revetlla sense incidents destacats i amb una festa popular que recupera una tradició del municipi de fa anys. Una dotzena de representants dels barris de Caldes van participar a la rebuda de la Flama del Canigó, un acte que va donar el tret de sortida a la revetlla popular que va omplir completament la plaça de l'11 de setembre. Una celebració familiar al voltant de la Gran Foguera instal·lada per l'Ajuntament.
2: El ple de juny va carregat de punts a l'ordre del dia i a més de 20 punts, entre els quals destaca la redacció del text i la comissió de l'estudi sobre el Servei Municipal d'Educació de Carrer, una sessió plenària que també ha de servir per iniciar el Servei Municipal del Taller d'Art Manolo Hugué. Tot en un mes de juny que celebra el mes del col·lectiu i en què s'aprovarà l'adhesió a la Declaració Institucional del Dia LGTBIQ+. Entre els més destacats també es troben la subvenció de millora urbana dels diferents barris i una moció d'Esquerra amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. El grup Bonpreu ha comprat la gasolinera Gasoil de Caldes i continua ampliant el projecte de l'Esclat Oil. Des de l'empresa osonenca destaquen que al seu municipi, on tenen una botiga a prop, poden continuar ampliant els serveis per als seus clients. A banda de Caldes, també s'ha ampliat en altres termes de la comarca, un parell a Lliçà d'Amunt i un altre a la Garriga. Unes accions que formen part d'una estratègia de creixement en les comarques vallesanes, d'una empresa que ja ha experimentat un creixement del 8% en comparació amb l'any anterior. El Servei d'Emergències Mèdiques desplega 278 ambulàncies a tota la regió metropolitana nord, el que suposa un salt qualitatiu a tot el territori orientat a millorar l'atenció sanitària i adaptar-la a les necessitats ciutadanes. La inversió ha tingut un cost prop de 400 milions d'euros en els pròxims 5 anys i incrementa gairebé un 9% del nombre total d'ambulàncies al territori. Respecte al temps, avui i demà es mantenen les altes temperatures i el risc d'incendi elevat. Avui s'han assolit màximes de 35 graus al migdia, amb una nit que es mantindrà relativament suau al voltant dels 28 graus. Demà la situació es repetirà amb mínimes de 19 graus i màximes de 35 graus durant totes les hores centrals del dia, en una jornada que serà molt calorosa i seca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A partir d'ara i fins a les 5 de la tarda, gaudeix de la millor música dels últims anys. Arrenca la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes viu una revetlla sense incidents destacats i amb una festa popular que recupera una tradició del municipi de fa anys. Una dotzena de representants dels barris de Caldes van participar a la rebuda de la Flama del Canigó, un acte que va donar el tret de sortida a la revetlla popular que va omplir completament la plaça de l'11 de setembre. Una celebració familiar al voltant de la Gran Foguera instal·lada per l'Ajuntament.
2: El ple de juny va carregat de punts a l'ordre del dia i a més de 20 punts, entre els quals destaca la redacció del text i la comissió de l'estudi sobre el Servei Municipal d'Educació de Carrer, una sessió plenària que també ha de servir per iniciar el Servei Municipal del Taller d'Art Manolo Hugué. Tot en un mes de juny que celebra el mes del col·lectiu i en què s'aprovarà l'adhesió a la Declaració Institucional del Dia LGTBIQ+. Entre els més destacats també es troben la subvenció de millora urbana dels diferents barris i una moció d'Esquerra amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. El grup Bonpreu ha comprat la gasolinera Gasoil de Caldes i continua ampliant el projecte de l'Esclat Oil. Des de l'empresa osonenca destaquen que el seu municipi, on tenen una botiga a prop, poden continuar ampliant els serveis per als seus clients. A banda de Caldes, també s'ha ampliat en altres termes de la comarca, un parell a Lliçà d'Amunt i un altre a la Garriga. Unes accions que formen part d'una estratègia de creixement en les comarques vallesanes, d'una empresa que ja ha experimentat un creixement del 8% en comparació amb l'any anterior. El Servei d'Emergències Mèdiques desplega 278 ambulàncies a tota la regió metropolitana nord, el que suposa un salt qualitatiu a tot el territori orientat a millorar l'atenció sanitària i adaptar-la a les necessitats ciutadanes. La inversió ha tingut un cost prop de 400 milions d'euros en els pròxims 5 anys i incrementa gairebé un 9% del nombre total d'ambulàncies al territori. Respecte al temps, avui i demà es mantenen les altes temperatures i el risc d'incendi elevat. Avui s'han assolit màximes de 35 graus al migdia, amb una nit que es mantindrà relativament suau al voltant dels 28 graus. Demà la situació es repetirà amb mínimes de 19 graus i màximes de 35 graus durant totes les hores centrals del dia, en una jornada que serà molt calorosa i seca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bona tarda, benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat per un servidor, Josep Gallar, i en Lluís Brugalla, que avui no hi ha pogut ser, en el qual la música és el més important. Però avui tenim un convidat de luxe, un saxofonista, l'Albert Ocell Calderí, que al llarg del programa d'avui anirem parlant de la seva trajectòria, les seves preferències i escoltarem tota una selecció de música que té una certa vinculació amb ell. Què tal, Albert?
1: Hola, moltes gràcies, Josep, per convidar-me. És un plaer poder estar aquí amb vosaltres a Ràdio Caldes compartint aquesta experiència musical i a veure que si us puc fer 4 o 5 cèntims.
0: Parlem una mica per situar la gent que ens escolta. Vas ser un dels membres fundadors de la banda Skitch.
1: Sí, això fa molts anys, quan érem jovenets.
0: Bé, però d'això es tracta, la trajectòria comença...
1: Sí, amb 15 anys.
0: Amb 15 anys, amb una formació calderina.
1: A fer escenaris i tocar festes majors i tot això. Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Això és començar a picar pedra, eh?
1: Sí.
0: És així. I ara actualment segueixes amb el saxo amb un enfoc diferent.
1: Sí.
0: Explica'ns una mica.
1: Continuo tocant a big bands de jazz, diferents del taller de música, hem tocat alguna i vam crear una banda de jazz a Mollet farà 2 anys, una big band. I també participo en projectes amb orquestra de salsa, en el qual toco principalment el saxo baríton.
0: Molt bé, molt interessant. Sí. I amb les formacions de jazz també el saxo baríton?
1: No, toco normalment toco el tenor.
0: El tenor, vale.
1: I l'alt és com vaig començar tocant l'alt, però ara tinc el tenor.
0: Bueno. Doncs nosaltres, per començar amb la música, tenim una peça que jo crec que t'agradarà, d'una formació molt interessant. Tad Jones, amb el Ivy Jazz.
1: Genial.
0: I la peça es diu Grove Merchant.

0: Magnífic. Hem obert aquest programa amb Grove Merchant de Tad Jones. Tenim que ressaltar la secció de saxos. Què et ha semblat, Albert? Una passada.
1: És com si sentissis només un sol saxo. Amb tota la corda sencera, amb els seus volums,
0: amb uns acords a més a més treballadíssims,
1: una dicció genial, una embocadura, inclús la secció rítmica és genial, és el primer, el que més m'ha agradat,
0: està molt bé,
1: molt compacte.
0: Escolta'm una pregunta, aviam, com a saxofonista, com canvies el teu xip mental de que passes a tocar un swing, per exemple, de Convexi, a una salsa de Fania, el so que busques a la boca, a la canya, és diferent o no? El so és el so i...
1: No, el so té que canviar. Té que canviar, per exemple, amb el saxo baríton que jo toco, amb salsa,
0: sí,
1: és una mica més agressiu, una mica més que ronca més. Uh-huh. En canvi, amb el swing és una mica més suau, el qual no vol dir que alguna vegada no ronqui, per exemple, no? I és l'estil és diferent. Cada estil li has de buscar la canya, inclús la boquilla adequada. No és el mateix tocar un clàssic que tocar una salsa amb boquilla metàl·lica, per exemple.
0: Doncs mira, ara, si et sembla, escoltarem una peça de salsa d'un gran mestre amb una gran orquestra, Tito Puente i la seva orquestra. Ran, can, can.

0: Avui ens anem movent entre dos mons amb punts propers i molts altres de molt allunyats. En una big band el motor és la bateria, el contrabaix, però què ens has de dir, Albert, d'una formació com la que estàs tocant de salsa?
1: Bueno, aquí és, hi ha tres o quatre instruments rítmics, hi ha les tombadores, el bongó, el rac-rac, que es diu, que és aquests instruments que són típics de Sud-amèrica, de Cuba, principalment van néixer a Cuba, i també pues, hi ha la percussió. Llavors, aquest conjunt de tres o quatre instruments rítmics, juntament amb el baix, tenen que fer una cohesió molt important. Quan falla un d'aquests instruments, el ritme se'n va al carajo, com diuen, d'acord? És un desastre. Llavors, trobar una formació que conflueixin tots aquests ritmes i tot això és difícil.
0: Clar, és difícil. És un repte també d'organització, de conjunt.
1: Si no funciona rítmicament això, és impossible que llavors puguis ficar metalls i que puguis ficar el baix, perquè el baix ha d'anar quadrat. Tots són síncopes, tots són... Amb la Big Band doncs, no hi ha aquest llenguatge síncopat, perquè aquí, si t'has fixat aquesta gravació, hi havia molts ritmes d'aquests que si no ho portes dintre de la sang és molt difícil.
0: És complicat. És complicat. I de fet... Penso que per un saxo la respiració, el tempo també ve marcat amb tot això, eh?
1: Bueno, jo com a anècdota t'explicaré que la primera peça difícil que vaig fer vaig estar 3 mesos per tocar-la.
0: Caram. I com vas començar a ficar-te al món de la salsa?
1: Bueno, per internet hi havia buscaven un grup que començava i vaig anar a fer una entrevista, em van donar una partitura i bueno, pues la vaig tocar i dic, pues et quedes i ja està. I llavors a partir d'aquí pues, la formació ha anat canviant, etc, i vaig començar a caminar amb aquest estil diferent i que m'agrada molt també, són estils totalment diferents.
0: Com es diu la formació?
1: Ara Fura. Aquesta que estem tocant ara a nivell ja pues, en diferents llocs i a poc a poc.
0: Molt bé, doncs mira, ara anem fent salts i ens tornem a una gran orquestra de jazz mítica, Count Basie Orquestra, amb Sinny Stocking.

0: Magnífic, hem escoltat una altra peça d'una gran orquestra on hem de destacar la formació de saxos per la seva precisió milimètrica, diria.
1: Bueno, és l'exemple ideal, la formació de Can Beusí amb els saxos, perquè realment, si us heu fixat, els saxos en cada moment saben a quin esgraó de volum estan i quan li toca pujar, quan li toca baixar, si són segones veus, terceres veus, i en cada passatge també, si us heu escoltat, hi ha una part de barítono, doncs el barítono irrompeix i pràcticament és com solista, juntament amb els altres. I això és el secret que tenen el Can Beusí, que és genial, és el referent.
0: Sí, sí, sí, sí. I tu et trobes més còmode amb el rigor de la partitura del jazz o amb l'escalfor del directe de la salsa?
1: Per mi el jazz, la Big Band de jazz, és més exigent d'estudi, de treball, tot això. I l'altre és un exercici, la salsa és un exercici més tècnic en quant a ritme, sobretot molt ritme, molta riquesa, i llavors és diferent. Jo no us puc comparar els dos estils, però la Big Band de jazz és, si ho vols fer bé, és molt exigent, molt exigent.
0: Doncs mira, ara, si et sembla, escoltarem una peça d'una gran formació, un estil que en diuen Salsa Brava de Nova York. Ells són Billy Colon i Héctor Lavoe i ens toquen Aguanile.

0: Molt bé, avui estem navegant entre les grans big bands de jazz i la música afro, cubana, llatina... El nom em costa decidir quin és el més adequat, i de fet cada peça jo crec que té una variant amb tot aquest.
1: Bueno, aquí ens has presentat una peça genial, Anna Miller. Nosaltres també tenim partitura d'aquesta, la interpretem. Curiosament, la va composar Willy Colón, que fa poc sabeu que ens va deixar, és una gran pèrdua de música irreparable, i va conèixer a Héctor Lavoe, que Héctor Lavoe era un cantant emergent, però que en aquell moment tenia molts problemes econòmics, moltes per al tema de drogues, de la seva pròpia personalitat, i Willy Colón, que és el seu amic, li va donar la mà i el va portar a l'èxit amb rotund, un accent rotund amb com un tema, per exemple, que es diu El Cantante, que tothom el coneix. Jo soy el cantante. Aquesta és una... I com a anècdota que va triomfar tant aquesta cançó, la guerrilla colombiana se'l va emportar, el va segrestar durant un mes i el va tenir cantant aquesta cançó.
0: Ostres.
1: Un mes sencer a la selva colombiana fins que es van escapar tots els músics i se'n van anar. Però això és una anècdota real que va passar. No els van matar ni res perquè era el bombazo de...
0: Uau. Doncs mira, ara el que farem serà passar de la selva colombiana a la Cuba de jazz amb Mario Bauza i els Afro Cuban Jazz Orquestra. Latin jazz, big band, amb una peça magnífica que es diu Mambo Inn.

0: Molt bé, seguim aquí amb l'Albert, saxofonista de big bands, de salsa, amb un repertori i una selecció de músiques magnífiques.
1: Aquesta peça és genial, All Stars són uns monstres, combinen l'estil de típica big band amb la salsa cubana i fan una mescla, una barreja, és genial, o sigui, el ritme és tot sincopat, és meravellós.
0: De fet, Mario Bausa va ser l'home que va juntar Dizzy Gillespie amb Chano Puzo, sí. I va ser el principi real del Latin Jazz.
1: Sí, és genial.
0: Una passada. Ara, si et sembla, podríem anar-nos a la salsa clàssica, Oscar de León, Dimensión Latina, sí. I escoltarem Lloraràs.

0: Si us heu incorporat ara, no penseu que us heu equivocat de programa. Això no és Sabor Latino. Però avui, amb l'excusa de tenir d'aquí de convidat a l'Albert Ocell, saxofonista que es mou entre aquest món, doncs hem anat més enllà del jazz i el blues en part, i estem escoltant doncs coses magnífiques de formacions molt variades.
1: Aquest tema, Llorarás, és un clàssic d'Oscar de León. Jo aquesta setmana passada l'he tocat amb un event amb l'orquestra de salsa, també és un clàssic. Aquesta versió, de tota manera, és de la primera de fa molts anys, perquè Oscar de León és una persona, és un personatge genial, és mític, té 78 anys, crec, ara, sí. I està actiu com un xavalote de 20 anys. És un espectacle veure l'escenari i la seva rigorositat que té dirigint les orquestres. És genial.
0: De fet, escoltant-te'l és un plaer. Et traslada... realment estem a l'època d'una peça com aquesta, de festa, sí. De revetlla... Sí. És magnífic. Sí, sí, sí. De totes maneres, tornem a fer el salt i també ens anem a una peça, una versió clàssica, perquè quan estem parlant de grans formacions musicals no pot faltar mai una peça de Duke Ellington Orquestra. Duke Ellington Orquestra amb la seva magnífica Big Band i Dyke Train.
1: Genial.

0: Magnífic. És una passada.
1: Genial, genial, és la versió antiga, molt ben feta, molt ben orquestada.
0: Un dels...
1: Una dicció de saxos mil·limètrica, vull dir, genial.
0: Un dels solos de saxo més icònics, quasi.
1: Fantàstic. Aquesta peça nosaltres la toquem i la tocarem a Caldes... dintre d'un mes.
0: Ei, ostres, apuntem-ho. Recorda'ns quin dia?
1: Si mal no recordo, em sembla que és el 23 de juliol el que toquem la Big Band amb el sopar de la fresca al restaurant Robert de Nola a fora. Aquesta peça està amb el nostre repertori.
0: Oh, que bé, ja tinc ganes de que arribi.
1: Vale.
0: Ens en tornem a la salsa amb una altra peça icònica, amb una formació encara no sé si més icònica, però bueno, impressionant. Cheo Feliciano i amb la Fania All Star, Ana Canoa.

Seguim aquí i el temps ens està acabant i, si et sembla, anem de seguida a escoltar Paquito de Rivera amb Chucho.

0: Hem escoltat a Paquito de Rivera, un dels saxofonistes i clarinetistes més importants de la història, a més amb una peça dedicada a Chucho Valdés.
1: Genial.
0: És que tot junt.
1: Si teniu oportunitat de venir-lo a veure, perquè Chucho normalment ve cada any o cada dos anys aquí a Barcelona, a vegades ve amb les formacions afrocubanes i a vegades ve doncs, tocant el clarinet com va venir aquest any passat. No us ho perdeu, que és realment genial.
0: Ara tenim una peça que ens ha portat l'Albert, és Orange no sé si
1: Orange Sherbert,
0: Sherbert, arranjada per Sammy Nestico i interpretada per la formació de Swing Collective Swing Band, que és la mateixa formació que tocarà aquest mes que ve el Robert de Nola al sopar al carrer, per entendre't.
1: La gravació és molt, no està molt teoritzada, és una, però bueno, escolteu-la, és molt millorable, però bueno. 1, 2, 3.

Molt bé, amics, això ha estat tot per avui i per uns quants dies, perquè estem al final de la temporada. Recordeu que Ràdio Caldes segueix, però els programes com el nostre tornarem al setembre. Jazz and Blues Club, sempre ens podeu seguir escoltant a l'internet, però a més tenim una llista Spotify amb tota la música que hem posat durant tot aquest any. Per tant, no us deixem del tot. Salut i bona música.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dijous 25 de juny i després de la ressaca de Sant Joan obrirem l'informatiu amb la crònica de la Revetlla. Una festa que, segons el consistori i els calderins i calderines que van acudir, va agradar molt. El retrobament de 180 persones al voltant d'una foguera, música i teca va deixar un bon gust de boca que pensa tornar l'any vinent. I continuarem amb una altra notícia que torna cada mes, perquè avui té lloc a la Casa Consistorial el ple ordinari del mes de juny. Un ple que té una vintena de punts a l'ordre del dia, entre els que destaquen la sol·licitud de la subvenció de la Llei de Barris, la creació del taller municipal Manolo Huguer i la creació del Servei Municipal d'Educació de Carrer, entre d'altres. Finalment, enllestirem l'informatiu amb les novetats del municipi i la comarca, com la creació del nou servei de robòtica per als joves de Caldes, un consell del col·lectiu LGTB a la comarca i un pas més per la nova variant de Sant Manat i Caldes de Montbui. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Caldes ha celebrat una revetlla de Sant Joan sense incidents destacats. Tan sols s'han registrat un parell de contenidors cremats i alguns desperfectes menors en parcs i espais públics. Però, més enllà d'això, el gran èxit d'aquest any ha estat la revetlla popular que ha vingut per quedar-se, amb prop de 200 assistents al sopar popular i mantenint una riquesa cultural i tradicional que han destacat molts dels participants. Avui, últim dijous de mes, té lloc el ple ordinari. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts, entre els quals destaquen la proposta per crear el Servei Municipal d'Educació de Carrer, la creació del Servei Municipal del Taller d'Art Manolo Huguer, la presentació de la nova sol·licitud per la subvenció de Llei de Barris i l'aprovació de l'adhesió a la Declaració Institucional del 28 de juny, és a dir, el Dia Internacional del Col·lectiu, un ple que finalitzarà amb la votació de la moció impulsada per Esquerra amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Les escoles del municipi ja poden gaudir del servei de robòtica i pensament computacional. Un cop resolta la licitació, l'Ajuntament posa en marxa el servei de robòtica per a les escoles del municipi. Aquest nou servei s'ha adjudicat a Robotics Hands-on Learning i compta amb un pressupost de gairebé 70.000 euros. Un nou servei que ha d'estar ja plenament operatiu pel proper curs escolar amb l'objectiu d'apostar per la digitalització i el pensament computacional del jovent del municipi. Aquest mes de juny és el mes de l'orgull. Per això, el PSC del Vallès Oriental i del Moianès ha creat el Consell LGTBI, el primer d'aquestes característiques que es crea en la història del Partit Socialista de Catalunya, una iniciativa que té l'objectiu d'impulsar polítiques en aquest àmbit als municipis de la comarca. El govern de la Generalitat ha donat llum verda a l'actuació, a l'actualització i l'ampliació del programa Encàrrec d'Actuació. El document preveu les inversions estratègiques en infraestructures per a la propera dècada i, entre les noves incorporacions, hi ha la construcció d'aquesta nova carretera que ha d'unir Caldes i Sant Manat, un projecte al qual el govern hi destina 45 milions d'euros. L'últim titular és pel temps. Avui els termòmetres han arribat als 34 graus de màxima i demà divendres continuarem amb calor de ple estiu. Es mantindrà l'ambient plenament estiuenc amb una matinada suau i una temperatura mínima d'uns 20 graus. El cel estarà majoritàriament serè durant tota la jornada i les temperatures pujaran ràpidament al llarg del matí fins a assolir els 34 graus de màximes durant les primeres hores de la tarda. Per tant, tindrem un dia assolellat, sec i calorós, amb un lleuger vent que bufarà amb més intensitat a partir del migdia.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: Caldes ha celebrat una revetlla de Sant Joan sense incidents destacats. Tan sols s'han registrat un parell de contenidors cremats i alguns desperfectes menors en parcs i espai públics. Però, més enllà d'això, el gran èxit d'aquest any ha estat la revetlla popular que ha vingut per quedar-se. Dimarts es va viure un ambient de celebració popular que els calderins i calderines enyoraven des de l'aplec de Sant Sebastià. una comunió de veïns, música, tradició, cultura, festa i teca que va fer-se evident amb una assistència massiva a la plaça de l'11 de setembre, fins al punt que es van vendre més tiquets pel sopar popular dels que estaven previstos inicialment. Una jornada que va començar amb la tradicional rebuda de la Flama del Canigó, un foc que va servir aquest any per encendre la foguera popular que l'Ajuntament va instal·lar darrere la casa consistorial. Una revetlla que va comptar amb una ballada de sardanes al voltant de la foguera, una conta-conta sobre aquesta tradició i un concert de cançons populars de la mà del duet gironí Duo Ponsà, una formació musical que explicava als micròfons de Ràdio Caldes com els va arribar la proposta d'actuar per la revetlla.
2: No ens ho esperàvem perquè bàsicament fèiem vídeos penjant cançons que ens agradaven i de cop ens va contactar la Laia per fer aquest concert. Ens va fer molta il·lusió, el tracte està molt bé i aquí estem, esperant per pujar.
3: No vam dubtar.
2: No vam dubtar en cap moment, no.
1: Una festa que va tenir també com a protagonista el sopar popular a càrrec de Xevi Xefles, una sessió de karaoke i un final de festa amb ball a càrrec d'un DJ, fins passades la una de la matinada. Recuperar la foguera de Sant Joan va ser una novetat i els ciutadans del municipi van respondre omplint la plaça de l'11 de setembre. Es van vendre un total de 175 tiquets per al sopar popular de botifarra amb seques, una xifra que demostra les ganes que tenien els calderins i calderines de retrobar la revetlla de Sant Joan. La regidora de Cultura, Laia Cuscó, destaca l'ambient que es va viure durant tota la nit i l'encesa de la flama amb els representants de 12 barris, amb famílies i veïns reunits, infants jugants amb els petards, gent gran emocionada i el simbolisme d'unió que transmet l'encesa de la foguera per a Caldes. Així ho explica la regidora de Cultura als micròfons de Ràdio Caldes.
4: Es van vendre 175 tiquets per al sopar popular. Més enllà dels números, si hagués de destacar alguna cosa, seria l'ambient que es va viure durant tota la tarda-nit. Es va generar un ambient molt familiar, molt de poble, d'aquelles revetlles que molta gent recordava d'anys enrere. Hi havia famílies, infants jugant amb els petards, gent gran emocionadíssima, veïns compartint taula. També va ser especialment emocionant veure com representants de 12 barris diferents van recollir la flama del Canigó i van encendre plegats de foguera. Recuperar una tradició i fer-ho des de la unió, la convivència i el sentiment de pertinença al poble. Molta gent ens va expressar la seva satisfacció i això ens confirma que recuperar-la tenia sentit i que forma part de la memòria col·lectiva del municipi. Crec que hem tornat a encendre una tradició que mereix tornar a formar part de la vida festiva i cultural de Caldes de Montbui.
1: Des del consistori creuen que ha estat un encert tornar a organitzar la revetlla de Sant Joan, una festa popular que, després de molts anys, comença i acaba amb una foguera que ja sembla preparar-se per l'any vinent.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Avui, últim dijous de mes, té lloc el ple ordinari. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts entre els que destaca la proposta per crear el Servei Municipal d'Educació de Carrer, una iniciativa en què educadors de carrer treballaran amb joves d'entre 12 i 25 anys en els espais públics. Una sessió plenària que també ha de servir per donar el vistiplau a la creació del Servei Municipal del Taller d'Art Manolo Huguer. A banda d'això, també s'ha de votar la proposta per presentar una nova sol·licitud per a la subvenció de la Llei de Barris, una segona convocatòria que consisteix en la reparació dels barris amb component de millora energètica i transformació física. En el cas de Caldes, s'aposta per repetir el projecte que ja es va presentar a la primera convocatòria i que preveu la millora i transformació del barri del Bugarai i del Parc de l'Estació i de l'Ametller. Entre els punts importants de la sessió d'avui, també n'hi ha un important pel col·lectiu LGTBIQ+. El ple ha d'aprovar l'adhesió a la declaració institucional del 28 de juny, el Dia Internacional del Col·lectiu. De fet, durant la sessió plenària es farà la lectura del manifest del 28J. Abans d'acabar, el ple haurà de votar una moció impulsada per Esquerra amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Tot plegat a partir de les 7 de la tarda en un ple que podreu seguir en directe a través de Ràdio Caldes i radiocaldes.cat.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les escoles del municipi ja poden gaudir del servei de robòtica i pensament computacional. Un cop resolta la licitació, l'Ajuntament posa en marxa el servei de robòtica per a les escoles del municipi. Aquest nou servei s'ha adjudicat a Robotics Hands on Learning, una empresa especialitzada en robòtica i formació educativa, que a més és distribuïdora oficial de Lego Education and Makerbulk Education, un projecte que compta amb un pressupost de 67.500 euros i una durada de 2 anys. El contracte s'articula en 3 línies de treball: la dotació de material de l'aula de robòtica, l'accés a llicències i recursos digitals per a les escoles i la dinamització i l'organització d'esdeveniments relacionats amb la robòtica i el pensament computacional. Una iniciativa formativa que culmina en altres iniciatives que en els darrers anys s'han dut a terme en aquesta línia. Per exemple, la visita de robot beta a les escoles, el taller que comença avui sobre la introducció a la tecnologia o les activitats de la Setmana de la Ciència del 2025, un nou servei que ha d'estar ja plenament operatiu pel proper curs escolar amb l'objectiu d'apostar per la digitalització i el pensament computacional del jovent del municipi.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: Aquest mes de juny és el mes de l'orgull. Per això, el PSC del Vallès Oriental i del Moianès ha creat el Consell LGTBI, el primer d'aquestes característiques que es crea en la història del Partit Socialista de Catalunya, una iniciativa que té l'objectiu d'impulsar polítiques en aquest àmbit als municipis de la comarca. Segons defensen, des del PSC, s'ha concebut com un espai on es vol treballar per la igualtat efectiva i la lluita contra qualsevol forma de discriminació, a més de generar espais de participació i debat dins el partit del Vallès Oriental i el Moianès. La presidenta d'aquest Consell és Noa Monràs, que serà l'encarregada d'impulsar formacions, campanyes i treballar més enllà de les dates assenyalades, fomentant les polítiques des d'àmbits com l'educació, l'esport i el feminisme.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Nou pas endavant i significatiu de la futura variant de Sant Manat, la que ha d'alliberar de trànsit i camions del carrer d'Oms. El govern de la Generalitat ha donat llum verda a l'actualització i ampliació del programa d'encàrrec d'actuacions, el PEA. El document preveu les inversions estratègiques en infraestructures per a la propera dècada i, entre les noves incorporacions, hi ha la construcció d'aquesta nova carretera que ha d'unir Caldes i Sant Manat, un projecte al qual el govern hi destina 45 milions d'euros. Aquest acord permet encomanar al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica la gestió del procés de licitació i adjudicació dels contractes de les obres necessàries. Per tant, és un dels primers passos necessaris per a la realització final del projecte. En total, el govern destina 4.300 milions d'euros a aquest programa d'infraestructures bàsiques.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Continuem ara amb la informació en format més breu. L'ADENC presentarà un contenciós administratiu contra la variant de Sant Feliu de Codines. L'entitat ecologista ha pres accions legals per aturar la nova variant de Sant Feliu que està previst que comenci a construir-se ben aviat. Segons l'ADENC, el motiu són els danys que causa a la natura, les irregularitats del procés des de l'administració i la manca de visió global per no pensar en el transport públic. El sistema d'emergències mèdiques desplega a partir d'avui 278 ambulàncies a tota la regió metropolitana nord, el que suposa un salt qualitatiu a tot el territori orientat a millorar l'atenció sanitària i adaptar-la a les necessitats ciutadanes. Un desplegament que té un impacte directe a Caldes, tot i que encara no està clar on s'ubicarà l'ambulància destinada al municipi, perquè el CAP no està obert les 24 hores del dia. La inversió del nou sistema d'emergències mèdiques que avui comença a ser una realitat és d'uns 400 milions d'euros en els pròxims 5 anys i incrementa gairebé un 9% del nombre de total d'ambulàncies al territori. El Centre Excursionista de Caldes torna a organitzar les tradicionals projeccions de cinema a la fresca. Demà a les 10 de la nit, al Jardí del Toc, es projectarà la pel·lícula de Jordi Camins, Gel o ni fins quan. Aquesta serà la primera edició del cicle triple, que també ha programat projeccions pels propers divendres 3 i 17 de juliol. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. El Departament de Cultura de la Generalitat ha posat en marxa avui una nova edició de Llegir té un premi, una iniciativa per fomentar la lectura entre infants i joves que s'allargarà fins al 31 d'agost. Aquesta edició acull fins a 2.500 infants de 8 a 16 anys que tinguin carnet de qualsevol biblioteca pública del país. Els participants podran llegir els títols que recull la proposta i respondre preguntes sobre el que han llegit, optant a premis a través d'una app digital. I acabem amb el temps. Avui els termòmetres han arribat als 34 graus de màximes i demà divendres continuarem amb calor de ple estiu. Es mantindrà l'ambient plenament estiuenc amb una matinada suau i una temperatura mínima d'uns 20 graus. El cel estarà majoritàriament serè durant tota la jornada i les temperatures pujaran ràpidament al llarg del matí fins a assolir els 34 graus de màximes durant les primeres hores de la tarda. Per tant, tindrem un dia assolellat, sec i calorós, amb un lleuger vent que bufarà amb més intensitat a partir del migdia.

0: I fins aquí l'Infocades d'avui dijous 25 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Bona tarda. Què tal? Com esteu? Ja arribat, ja és aquí a l'últim programa de... No, l'estiu no, a l'últim programa de...
1: L'estiu. De...
2: Bueno,
0: sense doblatge de la temporada.
1: Tot
2: arriba,
1: Tot estació arriba. Arribat ja.
0: Ha sigut llarg per vosaltres aquesta temporada?
2: No, ha estat bé.
1: Ha estat molt curta. Entre que la meitat del programa no, això, a tots els canvis i tot...
0: Home... Hem vingut aquí a la ràdio nova.
2: Sí, ens estem acostumant gairebé encara, però bueno, bé, ha passat ràpid.
0: Heu passat més de mitja temporada sense en Miller, sense la Núria i sense jo?
2: El millor ha sigut això.
0: Sí?
2: No, us hem trobat a faltar, us hem trobat a faltar.
0: I bé, mira, s'ha aguantat. Ha sigut per això...
2: Els canvis de dia, també, que hem tingut el programa i tot bé. Què tal la Revella? Com ha anat? Tot bé?
1: Molt bé, molt fatal, doncs,
2: Sí? Cada vegada menys,
1: Com m'estranya, cada any comencen més d'hora amb el tiris petardos, que molesta a tothom.
2: Millor, perquè...
1: També dic, a mi em molesten els que fan soroll, els que fan pampallugues són monos.
0: Sí, la
1: però,
0: font.
1: Però a mi el típic de un canyardo, quina gràcia, fa soroll, no ho entenc tampoc, o sigui, que m'és igual.
0: Jo ja he passat a l'etapa de... Sí. Aquesta etapa de soroll és, jo crec, dels 16 a 20 anys.
1: Sí, és
2: però
1: que
2: ja no és el que era, abans això ja semblava...
1: Quan els homes compartiu una neurona amb els amics, és d'aquella època.
2: És d'homes, bueno, això? Sí.
1: Agafar
2: una cosa que peti fora.
1: Sí, no?
2: El que heu de fer, no tal qual, no?
0: Bueno, si es traca, ja té el seu encant. Perquè al final les festes majors ja la traca.
1: Sí, perquè es corren darrere.
0: Quan ajuntes dos o tres seguits, ja mola.
1: Jo el que no tinc és aquell de...
2: Juntar dos i no sé què.
1: Mira quina cara de piqueu.
2: Mira com peta.
0: Però un...
2: Jo ja és genètica, no podem fer res.
0: El gato, que ara ja no es diu així. El gato, el supergato.
1: És que ho han prohibit, perquè alguns són com...
2: Un doble boom, no te'n recordes?
1: I jo, si vols tirar petards, si vols tirar al mig del camp, és igual. Però aquesta gent, per exemple, que fa la gràcia de rebentar un buzón, jo li rebento el cap, tio. O sigui, tampoc tant, però paga llavors el buzón, perquè jo per què et paga que tu siguis tonto al cul?
0: Jo no he arribat a aquests estrems.
2: Per sort, jo crec que...
0: Ara hi ha perill, aquests que fan... Aquests ja perillo i tot, em fan por, perquè no saps on te va, saps? Bueno.
1: Ai, s'estan fent grans.
2: Bombetes.
0: I vaig amb la...
1: A mi m'agraden les bombetes sempre, i les bengalites.
0: Sí. I vaig amb la... Com es diu?
1: La metxa
0: per ensenyar al meu fill, que sempre s'ha d'ensenyar.
2: Amb la metxa.
0: Res d'encendre-ho amb la mà.
1: Home, és que la metxa també dic que t'ho prens en calma, perquè allò no engega ni...
0: Ja, bueno, un bufes.
2: Com les meves han tingut,
0: mira, ja
2: han tingut por.
0: Ens està ficant la música de fora del tenis.
1: Són nenes.
0: Que això és un programa de sèries i pel·lícules. I a més és l'últim.
2: Tenim moltíssim
1: però
2: temps.
1: Però que hem de dir que som dijous. Un moment, que hem de dir que som dijous, 25 de juny.
0: Sí, vinga, va. Per ser l'últim programa de la temporada.
2: Avui
0: dijous 25 de juny.
2: Trenquem el guió.
0: De 2026. Comencem al 152, eh? No.
1: Sí, ho ha dit bé.
0: Sempre m'equivoco.
2: O 150 segon? No.
1: 152,
0: Sí, perquè seria 12. Si
2: però sembla 12,
0: 150,
2: es pot confondre.
0: Doncs sí. Pues no, és 152, vale? Sense doblatge. A on?
2: A Ràdio Caldes.

0: És que, ah, no, penses que no seguim
1: xifres. No, perquè jo que això una cosa... Mira, veus, això, quan no vens tu estem tristos perquè no tenim actualització de música. Sí. És una cosa que hem trobat a faltar.
0: Mama Duixa, sí. La millor gent del món.
2: Correcte.
0: És molt bona. Al meu fill li encanta.
1: Mira que bé.
0: Bé, últim programa, anirem jo, ràpid. No? Sí, sí, comences
1: però
0: tu.
1: Però el trailer el podem ficar a fons. Puc, així sí, així
0: avui anirem ràpidet.
1: No?
0: Millor, mira, el millor és que el que més actualitat és ho porta l'Albert i no se'n recordava
1: vale,
0: que ho havia
1: per,
0: dit.
1: Doncs jo vaig ràpid perquè... això, puc anar jo primer.
2: Sí, vale,
1: Machos Alfa, que direu...
2: Havia llegit Nachos Alfa. Sí, sí. Ostres, que raro.
1: Vale, ja direu, Helena, com has vist això?
0: Tothom deu pensar. De tots, no hagués apostat que hi seria l'Helena.
1: Jo tampoc, però les preguntes ja Álvaro di te apetece verlo y hace como un
2: estás trobant el bon camí.
1: Em sembla com... Però, vale, no, o sea, Machos Alfa, tot i que tinc orangutans, és...
2: Comences bé.
1: No, o sigui, és la mateixa productora de Que no hay quien viva i la que s'avecina, però és un amor. És una sèrie de gent llesta. Si ets tonto, aquesta sèrie no l'entens, ja t'ho dic ara. I no és de machirulos, al contrari, és de, com, de construir-se i ensenyar-li als homes supercorquils coses que no s'han de fer. Ara...
0: Però sí, jo crec que als corquils els hi fa gràcia.
2: Ostres,
1: que no, o sigui, corquis però no tant, perquè és una sèrie que té un humor,
2: temps que no
1: o sigui, és a dir,
2: aquí,
1: per exemple, la que s'avecina és com supergarrulo, si ets inclús tonto ho entens, aquí no, aquí... No, però té un humor una mica intel·ligent i l'altre costa bé i va, la sèrie és, ja em sembla que faran inclús la sisena i són va, quatre protagonistes homes que cada un està, o sigui, amb pues, les seves parelles amb vida quatre. Diferents no, va, farà la sisena. Tu menges amb patates, listo.
2: És que dona per molt un macho alfa, home.
1: I la veritat és que jo vaig començar això i hi ha moments que, però que rius, vull dir, hi ha moments...
0: Ho fan a França, ho han fet a Itàlia...
1: Sí. Hi ha moments que, de veritat, que està ben fet i rius, els actors estan bé. És que està ben actuat perquè, vull dir, la cara de subnormal que posen alguns que tenen raó.
0: No, cinquena.
1: Faran la sisena.
0: Faran la sisena.
1: Tu m'escoltes?
2: Has dit sisena, no?
1: No, he dit faran la sisena.
0: Ah, perdona.
2: És que és macho alfa.
1: No. Però la veritat que està bé, o sigui, això, i mostren diferents parelles i sobretot mostren aquesta de construcció i són quatre inadaptats. Hi ha dos que són normals, o sigui, hi ha dos que dius són acceptables, hi ha dos que són dos tarugos, però la veritat que està bé, o sigui, passa una estona divertida. Per mi, el que dic, jo una persona que estic molt formada en tema feminisme, em sembla que és molt bàsic, però per gent que potser no té tant coneixement, potser en cert comentari no t'ho expliquen d'una forma sense sentir-te com la mama o la profe dient això no els diu, una forma pues, que entén de pues, tiró pues, pel carrer no, que siguis educat, que...
2: Lo maco que és.
1: No fer d'orangutan. Llavors, la veritat, em va agradar i o sigui, curiosament me l'estic veient, Això
2: no, no hem de fer
1: us ha sorprès,
0: No, jo no he vist res.
2: No, però bé, fantàstic.
1: Sí, no, el títol enganya.
0: Passem a porta una pel·lícula a l'Albert,
2: sí, bueno,
0: no
2: cal,
0: ha ni del tràiler,
2: és igual.
0: Però és la pel·lícula que tothom parla de terror.
2: Sí.
0: Es diu Backrooms.
2: Backrooms. Sí. I jo crec que aquesta pel·li...
1: Jo no sabia que feien tanta pel·li de terror fins
2: aquí,
1: que vaig
2: conèixer l'Albert. A qui més li agradarà és algú com jo que no tenia el lore de Backrooms.
0: El contingut, sí. Jo tampoc he vist res del YouTube.
2: Jo abans de veure-la no tenia ni idea de què era això de Backrooms. Vaig investigar una mica i hi ha un lore gegant, hi ha vídeos i vídeos,
0: sí,
2: per tot arreu,
0: és un xaval
2: hi ha
0: de
2: jocs,
0: 16 anys.
2: Hi ha videojocs, hi ha interpretacions, o sigui...
0: Tot va començar pel que he escoltat,
2: hi ha
0: un
2: debats.
0: Xaval, el director era un xaval que feia vídeos a casa, amb 16 anys va començar i es va anar fent i va venir a 24 i li va dir fem una pel·lícula, el director de 21 anys,
2: Sí, però això té tota una història darrere, ve dels videojocs.
0: Però ja no era el videojocs, que no és d'ahir.
2: No. En principi bé, van fer un videojoc i de quan es bogueja, no? Quan estàs jugant i es bogueja un joc i estàs com enmig, que et quedes el personatge com a meitat d'una paret, saps a vegades que
0: sí.
2: Passa? I es queda ja pillat,
0: sí.
2: Doncs hi ha com tot un lore dient pues que a l'altra banda ha d'haver-hi coses, no?
0: Ah, sí?
2: Igual hi ha moltes interpretacions diferents, però el que jo he estat mirant i mirant vídeos és que hi ha molta gent que creu que això és veritat. I pas, perquè he vist debats amb molta gent. És el típic del terraplanistes?
0: Sí.
2: Pues hi ha els que hi creuen. Hi ha moltes coses, eh? Hi ha un lore molt gran d'això que jo no...
1: Això, és aquest de les portes?
2: És el de que travesses parets i travesses històries.
1: Sí, o s'ha sortit el
0: vídeo. L'única cosa és que hi ha aquest noi, hi ha un munt de vídeos a YouTube que aquest noi es va fer viral, el director, sobre això del backroom.
2: Aleshores, hi ha gent que creu que hi ha com a l'altra banda, i hi ha una cosa que té el cervell, ara no me'n recordo, que és quan veus coses que normalment per exemple, atravesses la paret, és com una planta d'oficines, no? No? Que hi ha tot de... hauria d'haver-hi molta gent o alguna cosa i no hi ha ningú, no? Sí. O un centre comercial que vas i no hi ha ningú. Pues és estrany.
1: Sí, bueno, a vegades el cervell, però això crec que a tothom li passa, a vegades que veus coses que no són.
2: I a Bonans, no? Hi ha gent, ha de veritat tot, eh? Segur que hi ha diverses interpretacions i diverses històries, no? Però el que jo he estat mirant i indagant una mica és això, doncs, que sí que hi ha gent que creu que hi ha aquest backroom, no?
1: Real. Hi ha gent que ho pensa,
2: sí,
1: veritat.
2: Sí.
0: Per bueno, però la pel·lícula fa por.
2: Aleshores, no, és un thriller, terror, així una mica psicològic, on expliquen i ensenyen aquestes backrooms, però clar, hi ha molta gent que desconec si hi ha videojocs exactament, perquè jo he escoltat gent que diu que hi ha com 60 nivells o 100 nivells de backrooms i la peli no t'ho explica ben bé així. I llavors,
0: no, la peli és una pel·lícula lineal, per fer més pel·lícula.
2: Es porten una decepció perquè, no sé, és com si fas una peli d'un videojoc i no t'ensenyen les coses del videojoc, mm-hmm. Doncs la gent que va, però com jo, que no tenia ni idea, doncs està xula. Està guai.
0: A mi, per el que he vist i he escoltat, m'ha recordat molt a un llibre que em vaig llegir en el seu moment, que es diu La casa de les hojas, que va una mica per aquí, eh? Pel que entès, eh? Que el protagonista es troba una porta en un lloc i que no sap què porta i d'aquesta porta van a portes i és un lloc com un espai backroom, ja es diu.
2: Però que crec, has de saber què vas a veure. Si dius, anem a veure una pel·li de por, no.
0: Crec que pel Twitter vaig veure un spoiler.
2: No és anem a veure una pel·li de por.
1: No, és que actualment, vull dir, Twitter, Instagram, el que sigui, la mínima que surt una cosa una mica famosa, és que no paren de sortir-te spoilers, la gent ho penja, que és com un... Por favor.
2: És com la pel·li de Exit 8, la de la salida 8, no sé si ho coneixeu.
1: No.
2: Que també la podeu veure, que també han fet un videojoc i està superbé, o sigui... Et recomano que la veieu perquè està en plataformes, em sembla, Exit 8. No sé si és japonès o coreana. És molt simple. És un home que està en el metro, i hi ha videojocs d'això. Un home que està en el metro, surt del metro i se'n va cap a la sortida.
0: Sí.
2: Se'n va cap a la sortida, va, gira pels passadissos típics, els passadissos del metro, no? Quan estàs buscant la sortida.
0: No està disponible en lloc, eh?
2: No? Encara no?
0: Està a Amazon, però pagant per lloguer.
2: Llavors dones la volta i tornes, és un bucle continu. La gent que passa, que jugava molt a videojoc, va veure la pel·li, és que no és igual, clar, és que no...
1: Però és que la gent també va entendre que depèn de la... com el format literari, videogràfic, el que sigui, canviarà. Igual que no pots fer un llibre, per molt que s'enfoqui, un llibre serà diferent que una pel·lícula i una pel·lícula serà diferent que un llibre i serà tot. Vull dir, és que no, ho ha d'adaptar al gènere que estàs utilitzant. O sigui, un llibre és molt més fàcil saber els pensaments de la gent. En canvi, quan fan una sèrie és molt més fàcil introduir entre els personatges perquè no fa falta que t'ho expliquin tant tot.
2: Hi ha coses...
1: Llavors
2: que
1: la gent
2: no
1: a vegades és molt pesat.
2: És molt difícil i t'ho expliquen doncs, a la seva manera. Perquè en principi això es basa en la banda de Moebius, no? Que és aquest infinit que dona la volta i que sempre vas al mateix puesto. Total, Backrooms, una pel·li xula si saps el que vas a veure. És com si em dius Tenet o alguna cosa així. La gent diu, això és quina anada d'olla, no? Però has de saber el que vas a veure.
0: Bueno, doncs ho deixaríem aquí Backrooms.
1: I tu vols parlar...
0: Jo vull parlar d'una docusèrie. Mira que mai he portat docusèries aquí, però...
1: Estem raros, hem entrat dos. Tu docu-sèries, jo...
2: És que ara hi ha moltes, eh? Després jo vull comentar una cosa també d'una docu-sèrie.
0: Però aquesta es diu Abandonados, que podem sentir el... Bueno, una mica al començament. No, això no és Abandonados. No. Ah. Doncs pues no és això. Sí? Ah, sí, això, sí, escolta, escolta, sort.
3: Tira, sàcame, sàcame!
0: Però és que jo escolto una altra cosa.
4: Ah, sí, estem escoltant,
0: sí, estem escoltant dos àudios a la vegada.
5: Particularmente extraño porque...
0: Hi ha una altra...
5: Sí, en nostres vides.
1: Ara sí,
5: no tenemos partidas de nacimiento, apellidos, no hay nada.
6: Un misterio total.
7: Antes del abandono. Recuerdo violencia, gritos, coches de lujo... También recuerdo tener una pistola real.
8: Es muy fuerte.
1: ¿Es de veritat?
0: Sí, de veritat.
9: Formaban parte de una familia de delincuentes.
0: Vale, Abandonados, res. Això és una família de fa 40 anys que van abandonar l'estació de Sants de Barcelona i es van fer bastant, bueno, en aquell moment bastant... no famosos, no, que es va fer el cas, es va parlar del cas, i representa que 40 anys després una dels tres germans comença a investigar dient que ella vol saber com, per què els seus pares el van abandonar o què va passar, qui són, i són quatre episodis on es tracta això. Van explicar de pica en mica com va evolucionant aquesta investigació i res.
1: Que s'ha picat un altre trailer, em sembla.
0: Que res, pues això, que està molt bé, perquè està molt ben guionitzat, està molt ben treballat, està portat també per Carles Porta, vale, llavors...
4: Mm-hmm. Sí, està Disney, ho anuncia ell també, no?
0: Està Disney Plus, no, d'aquí poc segur que s'estrenarà a TV3. Així que jo m'ha sorprès bastant
1: i
0: perquè enganxa.
1: Ho acaba descobrint?
0: Sí, enganxa, sí. És, a més, hi ha coses, vull dir, de quina manera, saps? Van deduint coses, van trobant coses, saps?
1: Què dic, jo sé tu, com a nen.
0: Record, sí,
1: o sigui, tu com una docu-sèrie, tu veus com... Però tu, com a nen, vull dir que t'abandoni l'estació i he buscat
0: tres
1: la
0: germans.
1: Vida.
4: Tres germans, sí.
1: Per això, i almenys hi ha tres, saps? Vull dir que si ets lluny de... encara més traumat.
0: Bueno, ja no explicaria res més perquè llavors faria spoilers.
1: La recomanes per veure, és interessant.
0: Sí, sí, són quatre episodis d'una hora. A la que mires el primer, mires el següent i després l'altre, perquè tens curiositat.
1: Home, ja, sí, pica el gusanillo.
0: Vale, i això és sobretot el que portem una mica per poder veure aquestes coses?
1: Sí, això és la...
0: Aquests dies d'estiu que prenen a partir d'ara, perquè gaudiu, perquè veuen a la piscina i agafar el mòbil. I ara, el que havíem pensat per anar acabant la temporada, pues, fer una mica de fer el resum, no? El resum de l'estiu, del que se'n parlarà, què és el que la gent espera veure... I...
4: Sí, que hi ha moltes coses, moltes estrenes xules, eh?
0: Aviam, jo començaria... Sí que la setmana passada es va estrenar Toy Story, que és el que
1: sí,
0: la gent...
1: Sí, i la setmana passada també es va estrenar gent... Voicemail for Isabel a Netflix, una pel·lícula romàntica, ja saps que a mi m'agrada.
0: Ah, vale, no, i això no sé què és.
1: Ai.
4: Bueno, després de Machos Alfa.
0: Ah, clar. Anem. Faig un moment el repàs de blockbusters de l'estiu,
1: sí, sí,
0: al cinema, i després si tens alguna cosa de...
1: Sí, només que volia dir, perquè com has dit la setmana passada, m'he oblidat i
0: per
1: això.
0: Ah, vale. Va, escoltem Thunderstruck, perquè per fer un repàs a les estrenes de l'estiu és la cançó per acabar l'estiu.

0: Ara. Vinga, va, ja he dit Toy Story, Supergirl, com has dit tu. Has dit,
1: okay, ho, no ho ha dit avui.
0: Avui d'avui.
1: Estem una mica desubicats,
0: de fet,
1: eh?
0: S'estrena el 26 de juny.
2: Quines ganes,
0: demà,
2: eh? Quines ganes.
0: Supergirl. Demà, sí. Després s'estrena una pel·lícula de terror que la gent comença a parlar, que també s'estrena demà, que es diu Obsession. No sé...
1: Segur que l'Albert no portarà a setembre.
2: Les crítiques l'han posat en el top 1 de les pel·lis de terror de l'any.
0: Pues,
1: a setembre l'Albert
0: ja sabeu, si us agraden les pel·lícules de terror, Obsession seria la vostra pel·lícula de l'estiu.
2: Sí.
0: Després ve La mort de Robin Hood, pel·lícula amb l'actor Hugh Jackman i que produeix a 24. Aviam...
2: Té molt bona pinta. I si és de 24, segur que és bona.
0: També tenim el 8 de juliol la live action de Baiana.
1: Uf, bueno. La gent se'ls ha menjat bastant, no, perquè li han ficat una perruca. O sigui, amb tot el problema que hi ha d'haver amb l'actriu racialitzada i a sobre amb unes perrucotes, una d'això que dius, home, que ha estat més
2: a
1: pressupost.
2: A veure, el cast, ell era...
0: Ah, no, ja
2: qui
0: havia fet
2: tenia
0: el
2: que fer.
0: Era el doblador, ja.
2: Ell i les meves filles no els agrada el cast d'ell al cabell.
1: Home, és que es nota molt. És com si ja li fiques la perruca, clar. Vull dir, és que es nota molt.
2: El que passa que per qui hem vist els tràilers és molt, molt igual.
0: Sí, com totes aquestes...
1: Sí, totes les faccions són...
2: Però a mi el que m'agrada és que canviï alguna coseta.
1: El Rei León va canviar alguna
0: cosa. Sí, poca cosa. Sí,
1: el... Bueno, van introduir una manada sencera. I... Això va ser un fàcil.
0: Però és que depèn de qui introdueixi. Bueno, jo com entrenar a mi dragón m'agrada molt. Igual.
2: Per exemple, la Sirenita, la que va fer
1: sí,
2: aquesta actriu
1: sí.
2: Que tenia tant hate, bueno, perquè van canviar la raça de
1: però
2: la Sirenita i tal,
1: sí, tens raó.
2: A mi em va agradar molt perquè van canviar coses,
1: perquè van fer personatges una mica més en profunditat i podien patir amb ells,
2: van canviar coses, sí, i a mi sí. M'agrada que el canviïn perquè ho facin exactament igual, idèntica, per això em veig l'original, jo no vull que la facin idèntica.
1: No, si tens raó.
0: Després de Baiana, ara sí que tenim el plat fort, el gordo, que és després d'esperar i esperar.
1: Venga.
0: Molta gent, és l'Odissea,
2: quina,
0: el Christopher Nolan.
2: Quina por fa. Jo crec,
0: tu creus que
2: spoiler,
0: serà fiasco?
2: Serà el major fracàs
0: de Christopher Nolan. O potser no se sabrà mai.
2: Sí.
0: Bueno, ai, no se sabrà. Sí. Se sabrà el 17 de juliol.
2: Ho sabrem. Jo crec que ho sabrem algun dia.
0: Se sabrà el 17 de juliol quan...
2: Sí, jo crec que sí. Les coses que està fent no té cap tipus de sentit.
0: Bueno, Matt Damon és el gran protagonista.
2: I els trailers són terrorífics.
1: Ah, sí, jo també he vist que han criticat bastant el cast.
2: Per aquesta banda, a mi m'és igual, perquè ell ja ha dit que la part històrica a ell li dona tot igual. I, per exemple, sortia la Helena, no? Que seria
0: sí,
2: Lupita Nyong'o.
0: I
1: l'han ficat per... I l'han...
2: Més igual, eh? I la Zendaya també sortia i tal igual. Però els que han sortit ja, les armadures aquestes amb neoprè i tot, que dius, on vas? Tio?
0: No ho sé.
2: Després tenim la banda sonora, que no sé si era Looking Goranson.
0: No és Hans Zimmer, no?
2: No, és Looking Goranson. Ha fet també una cosa super estranya, es veu que s'ha tancat, hi ha com uns vídeos de com ha fet la banda sonora i és una anada d'olla. Jo crec que serà el primer fracàs de Nolan.
0: I després tenim algú més d'estiu, el típica pel·lícula d'estiu que també tinc ganes de veure. Aquesta serà més 12, segurament, m'agradaria veure amb el meu fill, i dic que estic parlant de Spider-Man. Després de molt de temps, Tom Holland torna amb la quarta entrega de Spider-Man.
2: A veure què tal.
0: Aviam com va tot. Què tenim també?
2: Que serà la primera pel·li, pels que veuen la pel·li doblada, aquí no ho fem, evidentment, serà la primera pel·li amb la nova veu
0: de Tom Holland.
2: Ah, sí? Després que va morir l'actor de doblatge seu.
1: Sí, això serà raro, eh?
0: Bueno, jo és que m'estic acostumat a la seva veu.
1: No, clar, és el que passa quan veus amb original, és això.
0: I després tenim la pel·lícula que també se'n parla, del final de Oak Street, vale, que, bueno, una mica la sinopsi, de la nit al matí, bueno, és que he traduït l'expressió d'un dia per l'altre, després d'un estrany fenomen còsmic, Oak Street, que és el carrer, surt del seu entorn suburbi i transporta tots els seus habitants a un entorn desconegut, vale? I llavors es basa en una família, que és la família Platt, amb Ewan McGregor i l'Anne Hathaway com a protagonistes,
2: bueno.
0: Vale? 14 d'agost tenim El ser querido, que és la pel·lícula del Rodrigo Sorogoyen, la que va presentar al Festival de Cannes el 26 d'agost. I ja per últim, Ridley Scott, el 26 d'agost també, porta una pel·lícula de Constel·lació del Perro, que està basada en una novel·la d'aventures, un thriller d'aventures, que el protagonista en aquest cas de la pel·lícula és Jacob Elordi.
2: Elordi.
0: I és,
2: de moda,
0: és també una pel·lícula postapocalíptica on hi ha uns supervivents i que han de, com o no, fer-se càrrec d'uns carronyeros errantes.
1: Curiós. Parlant d'això, Eufòria les... final... Ai, perdó, Eufòria final. Ho han destrossat, eh?
0: No he vist res, ja he escoltat també les
1: crítiques. Jo he llegit i dius, què han fet? O sigui, era dark, però és catastròfic al final, o sigui, literal, droga, sexo i
2: alcohol. La meva filla ha vist al final i ja m'ha dit que...
1: No,
2: res, fatal.
0: Bueno, i ara sí que podríem parlar de les sèries de l'estiu.
1: Un moment, que les pel·lis...
0: Sí,
1: hi ha dues pel·lícules més, que és Enola, l'1 de juliol surt Enola Holmes, la tercera, que la protagonista de Millie Bobby Brown, que ja, sí, aviam com va, o sigui, la pel·lícula...
0: És ja la tercera?
1: Sí. Però les pel·lícules han sigut força interessants, el problema és que ja se l'han començat a carregar en el sentit de que ja les fotos que han sortit sortien amb ungles acríliques i amb les pestanyes, que això ja comença a ser un problema que amb tantes pel·lícules i sèries està passant, de que si es fa una pel·lícula d'època no fiquis ungles pintades, vull dir, aviam, que està del segle XVIII, que la gent no es pintava els ungles, es picava botox als llavis, sisplau. Però bueno, a veure, espero que la pel·lícula sigui bona i barata.
2: S'ha de fixar-se en aquestes coses que passa
1: clar,
2: cada...
1: És com, ja, amb les dents ja canten com una almeja, però amb les ungles, clar, és que tu imagina que vaig amb aquestes ungles, que les porto fatal, però és que...
2: Bueno, hi ha coses que la gent està de la pell molt
1: bueno,
2: fina últimament.
1: Sí, exacte. I llavors, l'altra pel·lícula que estrenen, potser estrenen més, però que he tingut temps de mirar, és el 17 de juliol, la Heartstopper, que vaig parlar, em sembla que van fer 4 temporades, vaig parlar d'ell, els he parlat sempre aquí, no sé, 4, i és la pel·lícula per concloure la sèrie, que és com l'univers per ser queer, és xulo. És molt, en plan, és molt dolç i molt poc realista, però crec que també és una esperança per la gent queer. Dit això, jo pots parlar amb les sèries.
2: Bueno, ja, ara que deies això de les ungles i tot això, que la gent es fixa massa en aquestes tonteries, també hi ha hagut una miqueta de polèmica, de hate, perquè el que és el pòster, no?, de la pel·lícula de Supergirl que s'estrenarà ara, porta arracades. I clar, diuen que no hi ha res en el món que pugui foradar les orelles de Supergirl. I ja està la gent criticant que porti
0: potser
2: arracades.
0: Potser en el país aquest, en el planeta que està, potser sí, no?
2: En principi no, però bueno.
1: Veus, això treu una gilipollada.
2: Sí.
1: Perquè això, les ungles ho entenc perquè és d'època.
2: Què farem?
0: De sèries, aviam, jo estic aquí fent un... intentant veure... Tenim 4 minuts, cap problema.
2: Sobren 3.
0: Perquè tampoc... Clar, de sèries així destacar, La Casa del Dragón, ja tothom en parla.
1: Encara? Estan fent
0: sí,
1: això?
0: Sí, la tercera
1: encara
0: temporada.
1: Encara estan fent això?
0: Sí.
1: Surt l'actriu.
0: M'estic donant de sèries que estaven tancades. Bueno, però clar... Jo no puc parlar de
2: sèries que... De veure, de sèries
0: no he vist res així, aquí, així fort, així a primer pla, no hi ha res això que ara sembli, que és el que jo, que després es fa ressò i dius, hòstia, aquesta sèrie era bona. De lo que podem parlar és de les coses que tornen, vull dir, de temporades com Silo, torna la tercera temporada de Silo a Apple TV, per mi de les millors sèries de ciència ficció que hi ha. Hi ha una sèrie que es diu Lucky, a Apple TV, que s'estrena el 15 de juliol, que la protagonista és l'Anna Taylor-Joy, o sigui, ara mirarem de què va, però sí, ja sé que és de lo més famoset. També fan com un spin-off de la Big Bang Theory. Això què és? 3 minuts?
2: Això, va, és que...
0: posa la música.
2: Això és que...
0: Tenim 3 minuts de sobres. A Stuart no consigue salvar el universo, que és l'espin-off de Stuart de Big Bang Theory. I després tenim ja l'agost, ja estem parlant de l'agost, la cinquena temporada, ai, la quarta temporada, el 5 d'agost, de Ted Lasso, vale, que torna Ted Lasso a Apple TV.
2: Espero que aquest no cop, estan no és, estirant gaire.
0: Bueno,
2: no,
0: és
2: ja.
0: No és ben bé un retorn, ell sí que torna, però no torna ningú més, perquè representa aquest cop agafa un equip femení. Val? Després també tenim la segona temporada de 100 anys de soledat, que Netflix va triomfar bastant, la novel·la de Gabriel García Lorca, no sé si ho he dit bé ja. De Lorca, no és de Lorca, no?
1: No, és de Gabriel García Márquez.
0: Això, Gabriel García Márquez, perquè li dic Lorca, perquè és l'altre.
2: Aprox.
0: Mare meva. 2-0, anem? I acabant tenim l'última temporada, el 28 d'agost, la segona temporada de Matèria Oscura d'Apple TV. I és que no crec ni que veiés poca gent, jo la vaig veure, per mi estava molt ben acabada, i llavors em sorprèn que ara de cop i volta veig, hòstia, segona temporada. I això és una mica el que hi ha. Segurament hi haurà sèries de perdonar i vendre que hi mirareu i que us agradaran i que ho comentarem a la novena temporada.
2: I si no veieu res, hi ha la piscina, a la platgeta, i descanseu i ja està.
1: No, home, que l'estiu és l'únic moment que és més tranquil per veure coses, no?
2: Però és quan menys coses bones fan, no? A vegades.
0: Ja va bé.
1: A tota l'any de la Barbie.
0: Si no, podeu recuperar per veure coses que no heu vist durant l'any.
2: Això és el que fas tot l'any, o sigui.
1: Sempre anem a ser això, però bueno.
0: Bueno, pues res, ho acabem aquí. Ens despedim.
2: Amb molta pena.
0: I ens anem a la piscina ara quan sortim, no? Moltes gràcies per tot l'any, Albert, Helena, perquè...
1: Núria,
0: tot...
1: que no està
2: bueno, Núria, evidentment.
0: I tornem d'aquí 2 mesos. Ui. Que vagi bé.
2: I recordeu
0: sempre veure-ho tot.
2: Sense doblatge. Bon estiu, adéu.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes viu una revetlla sense incidents destacats i amb una festa popular que recupera una tradició del municipi de fa anys. Una dotzena de representants dels barris de Caldes van participar a la rebuda de la Flama del Canigó, un acte que va donar el tret de sortida a la revetlla popular que va omplir completament la plaça de l'11 de setembre. Una celebració familiar al voltant de la Gran Foguera instal·lada per l'Ajuntament.
2: El ple de juny va carregat de punts a l'ordre del dia i a més de 20 punts, entre els quals destaca la redacció del text i la comissió de l'estudi sobre el Servei Municipal d'Educació de Carrer, una sessió plenària que també ha de servir per iniciar el Servei Municipal del Taller d'Art Manolo Hugué. Tot en un mes de juny que celebra el mes del col·lectiu i en què s'aprovarà l'adhesió a la Declaració Institucional del Dia LGTBIQ+. Entre els més destacats també es troben la subvenció de millora urbana dels diferents barris i una moció d'Esquerra amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. El grup Bonpreu ha comprat la gasolinera Gasoil de Caldes i continua ampliant el projecte de l'Esclat Oil. Des de l'empresa osonenca destaquen que el seu municipi, on tenen una botiga a prop, poden continuar ampliant els serveis per als seus clients. A banda de Caldes, també s'ha ampliat en altres termes de la comarca, un parell a Lliçà d'Amunt i un altre a la Garriga. Unes accions que formen part d'una estratègia de creixement en les comarques vallesanes, d'una empresa que ja ha experimentat un creixement del 8% en comparació amb l'any anterior. El Servei d'Emergències Mèdiques desplega 278 ambulàncies a tota la regió metropolitana nord, el que suposa un salt qualitatiu a tot el territori orientat a millorar l'atenció sanitària i adaptar-la a les necessitats ciutadanes. La inversió ha tingut un cost prop de 400 milions d'euros en els pròxims 5 anys i incrementa gairebé un 9% del nombre total d'ambulàncies al territori. Respecte al temps, avui i demà es mantenen les altes temperatures i el risc d'incendi elevat. Avui s'han assolit màximes de 35 graus al migdia, amb una nit que es mantindrà relativament suau al voltant dels 28 graus. Demà la situació es repetirà amb mínimes de 19 graus i màximes de 35 graus durant totes les hores centrals del dia, en una jornada que serà molt calorosa i seca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Tot seguit connectem amb la sala de plens de l'Ajuntament per seguir el ple municipal.

0: col·laboració d'urgència amb un punt que és el d'aprovar provisionalment la modificació puntual de la normativa urbanística del POUM de Caldes de Montbui en relació a la modificació referent a les tanques i condicions d'estil en edificacions en sòl no urbanitzable. De fet, és una aprovació provisional. Si la passem ara ja per ple, la podem enviar a la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat i d'aquesta manera doncs, evidentment guanyem un mes. En tot cas, no sé si cal fer algun aclariment, no sé si la regidora vol agafar la paraula o si no ho fem després en el moment de discussió del punt. És un punt que ja havia entrat amb aprovació inicial, per tant no ve de nou i per això no hi veiem des del nostre punt de vista, si ho vam informar a informativa, no hi veiem problema d'entrar-ho ara per urgència en el ple. Els sembla bé? Passem doncs a l'aprovació d'aquest punt per la inclusió d'aquesta urgència. Vots a favor? Per tant, queda inclòs amb 16 vots favorables de tots els regidors i regidores que avui ens acompanyen al ple. Som-hi. Comencem amb el punt número 1, que és l'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió del 28 de maig, que si no tenen inconvenient l'aprovaríem per assentiment. I avancem en el punt número 2, que és iniciar l'expedient per la creació del Servei Municipal d'Educació de Carrer, obrir consulta pública, designar la comissió d'estudi encarregada de redactar la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el reglament sobre el règim jurídic de la prestació. Senyora secretària, té la paraula.
1: Bona tarda. Doncs es proposa en primer lloc iniciar l'expedient per la creació del Servei Municipal d'Educació al Carrer, obrir en segon lloc amb caràcter previ a l'elaboració del reglament una consulta pública durant el termini de 15 dies, designar la comissió d'estudi que serà l'encarregada de redactar el text de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el reglament sobre el règim jurídic de la prestació, que estarà formada per els membres de la corporació Núria Carné, Meritxell Fabregat, pel personal tècnic Mireia Bejarano, Verònica Arteaga i la secretària la Núria Blanch. I fixar el termini a 3 mesos perquè la comissió lliuri la memòria del servei. El ple de l'Ajuntament, però, resoldrà allò que estimi pertinent.
0: Moltes gràcies. Tant aquest punt com el següent intenten ser regularitzacions per anar formalitzant serveis que fa anys que funcionen i que funcionen molt bé i més a més són molt apreciats i molt valuosos per l'Ajuntament de Caldes i que d'aquesta manera doncs, anem consolidant i regularitzant ja a nivell jurídic. No sé si cal fer alguna apreciació. La portaveu del PSC doncs, té la paraula.
2: Sí, bon vespre. Tant en aquest punt com en el següent, crec que no serà res nou comentar el fet de que ens passa sempre el mateix, jo crec que als grups de l'oposició, el fet de que les comissions per una qüestió jurídica és molt difícil que se'ns faci partícips als membres de l'oposició i precisament perquè entenem que són dos serveis molt apreciats, útils i necessaris en el nostre municipi, tant el d'educadors d'educació de carrer com el taller d'art Manolo Gué, creiem que si es planteja la part jurídica, no?, o la formalització jurídica d'aquests dos espais i d'aquests dos serveis, també podria ser un bon moment per fer una reflexió sobre ells o sobre poder portar millores o plantejaments o propostes que poguéssim tindre els grups de l'oposició. En cap moment estem en contra d'aquests dos serveis, ens agradaria remarcar-ho sempre. Estem, en tot cas, ens abstindrem a la formalització d'aquest tipus de comissions a les que l'oposició no hi podem participar activament o almenys no se'ns n'hi ha convocat. I per un altre cantó, sí que és veritat que estem fent iniciar un expedient per crear aquests dos serveis i fer el plantejament que es pugui fer, però a la vegada hem trobat que els dos serveis ara mateix es troben en licitació oberta en el CIDO, no? I entenem doncs, que potser seria interessant, entenem que ara mateix s'està licitant, suposo que per aquest proper curs i que per tant l'urgència és el que prima i garantir el servei és la part més important, però per un altre cantó entenem que potser seria interessant que si tenim obertes les licitacions i estem fent una reflexió o reformació potser sobre els serveis es tingués en compte si poden haver-hi potser canvis sobre els conceptes o com volem plantejar aquests serveis que es puguin fer abans de la licitació i no amb la licitació a la vegada, no? Més que res per una qüestió tècnica de que si ara mateix estem licitant entenem que licitem per una durada potser més llarga que un curs i aleshores ens trobem pues, fent aquesta formalització per un cantó i en paral·lel licitant els dos serveis.
0: Val. Li passo la paraula a la regidora de Serveis Socials. Ara li diré als companys que no tinc cap problema en retirar els dos punts. El cas és que, si ho féssim, perquè no tinc cap problema amb que els diferents regidors o regidores portaveus dels diferents grups i també de l'oposició puguin participar d'aquesta comissió. Però saben que són comissions politico-tècniques i paritàries. Han d'haver-hi tant regidors com tècnics municipals. El fet d'incloure un regidor de cada grup el que implicaria és que hauríem de fer comissions probablement de més de 10 persones implicant fins i tot a treballadors i treballadores que jo crec que no la faria operativa i que no seria necessari. En tot cas, si el que volen és fer una reflexió sobre aquests serveis, no en tinc cap problema, i estic convençut que ara la mateixa regidora s'hi posarà a disposició. Aquest era el cas. Si fos una comissió de més contingut polític, potser sí que tindria sentit fins i tot fer juntes de portaveus i reflexionar-ho. En aquest cas, com li deia, és una comissió per intentar regularitzar el servei i formalitzar el servei. Això no implica que no es pugui fer la licitació de la prestació d'aquests serveis, però el servei no estava creat i n'anirem fent mica en mica, no només d'aquests, sinó de tots aquells que no estiguin creats. Ve al cap l'escola de música, que té més de 50 anys, que crec que no l'hem passat justament per la creació del servei, que no vol dir que no funcioni, que no funcioni bé. Però bé, parlem d'educadors de carrer. Per tant, regidora, té la paraula.
3: Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda. Li agafo el guà a la regidora Millán. Com li ha explicat l'alcalde, potser posar més persones a la comissió pot ser que no la faci operativa, però tant vostè com qualsevol dels portaveus, si tenen aportacions a fer, jo em comprometo a portar-les en aquesta comissió, que segurament no és l'opció ideal per vostès perquè preferirien ser-hi, però almenys és un terme mig, jo crec que aquí ens hi podem trobar. I que quedi clar que avui el que fem és això, és que fer la creació d'un servei que ja funciona fa molt temps, igual com van fer la creació del servei d'esports o la creació del servei de les deixalles. Però de veritat els dic, si abans de que es faci aquesta comissió ens volen fer aportacions, jo les recullo i de molt bon grat les portaré a la comissió. Gràcies.
0: Gràcies. Vol rèplica? Endavant.
2: Sí, no, òbviament no cal retirar cap punt i òbviament entenem les dificultats tècniques, però també crec que és comprensible que l'oposició reclamem els nostres espais per participar, entenent que podem enviar les propostes, però igualment és més difícil, òbviament, poder presentar les propostes sense, per exemple, part de la informació que es tracta a les comissions, com poden ser dades de serveis o aquestes qüestions. No és res estrany, per tant segurament un cop més agafarem el guant i segurament demanarem informació per poder fer propostes en base a un servei que, com diem, funciona, ens sembla vital pel nostre municipi i a la vegada creiem que si aprofitem per formalitzar-lo o diguem-li com sigui, creiem que és una bona excusa per poder també reflexionar sobre els serveis que tenim, que creiem que també és una part interessant de la nostra part funció política dins de potser serveis que són, com dèiem, molt tècnics o molt pràctics de cara a la ciutadania.
0: Jo l'entenc i segur que vostè ens entén, ens entenem. El cas, si vol que fem algun tipus de debat en algun àmbit concret, doncs no tindria problema en provocar una junta de portaveus, cosa que em semblaria l'espai per poder debatre sobre un àmbit polític més concret. Aquí li demanaria que ens fes confiança per poder formalitzar aquests serveis i si hi ha algun aspecte que vulgui aportar-hi, evidentment, com ha dit la regidora, estem a la seva disposició. Per tant, si els sembla, passem a la votació del punt número 2, vots favorables, abstencions. Per tant, queda aprovat per 14 vots a favor i dues abstencions, les abstencions dels regidors del Partit dels Socialistes. El punt número 3 és el d'iniciar l'expedient per la creació del Servei Municipal de Taller d'Art Manol Hugué, establir un termini de consulta pública, designar la comissió d'estudi encarregada de redactar el text de la memòria i el projecte de servei i el reglament. Senyora secretària.
1: Es proposa iniciar l'expedient per la creació del Servei Municipal del Taller d'Art Manuel Huguer, obrir amb caràcter previ a l'elaboració del reglament la consulta pública durant un termini de 15 dies, designar la comissió d'estudi que serà formada per Laia Cuscó, Jaume Balart, Iolanda Molina, Josep Lluís Ibor i de secretària Núria Blanch i fixar el termini a 3 mesos perquè la comissió lliuri la memòria del servei. No obstant això, el ple de l'Ajuntament resoldrà el que estimi pertinent.
0: Moltes gràcies. Cal fer algun aclariment. Jo entenc que anava en la línia del que hem parlat abans. Per tant, vots a favor, abstencions. Per tant, queda aprovat per 14 vots favorables i 2 abstencions del Partit dels Socialistes. El punt número 4 és el d'aprovar el contingut íntegre i la signatura del conveni per l'elaboració, concertació, execució i finançament de polítiques públiques de turisme entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Caldes de Montbui, juntament amb el Pla d'Accions de Turisme del Consell Comarcal. Senyora secretària.
1: Es proposa aprovar el contingut íntegre i la signatura del conveni per a elaboració, concertació, execució i finançament de polítiques públiques de turisme entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Caldes de Montbui, juntament amb l'annex del Pla d'Accions de Turisme, que consta l'expedient i es transcriu a la proposta. En segon lloc, és aprovar el document d'autorització i disposició. L'import total ascendeix a 3.409,14 €. També es facultaria a l'alcalde per la signatura del document i notificar l'acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental i trametre-ho al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya. No obstant això, el ple de l'Ajuntament resoldrà el que estimi pertinent.
0: Moltes gràcies. Passo la paraula a la regidora de Turisme i Termalisme, Carme Germà.
4: Bona tarda a tots i a totes. Gràcies, alcalde. Doncs es tracta una vegada més d'aprovar aquesta col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, que com sabeu finalitza ara, la següent és del 26 fins al 29 i és un lloc on creiem, estem seguríssims de que hi hem de ser, perquè al final és una col·laboració entre tots els pobles del Vallès Oriental per impulsar aquest turisme. I si teniu preguntes estaré encantada a contestar-les.
0: Moltes gràcies. Hi ha paraules demanades. Passem a la votació. Vots a favor. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Avancem al punt número 5, que és l'aprovació de l'adhesió a la declaració institucional del dia 28J de 2026, el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI+, de l'Àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona, que és qui proposa la declaració. Senyora secretària, crec que ha de llegir els punts, ha de llegir el punt i després nosaltres farem la lectura del manifest. És així? Val. Ha de llegir formalment ha de llegir el punt que es proposa i després el que proposàvem els diferents grups municipals és que de menor a major representació poguessin anar llegint la mateixa declaració, que seria una declaració unitària.
1: Val.
0: Li sembla bé?
1: Em sembla bé, sí.
0: Doncs té la paraula.
1: Bé, doncs es proposa aprovar l'adhesió a la declaració institucional del dia 28 de juny del 2026, que és el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI+, Àrea de Feminisme i Igualtat de la Diputació de Barcelona, que està transcrita literalment a la proposta i per tant ja trasllado la paraula als diferents portaveus.
0: Moltes gràcies. Endavant el regidor del Partit Popular, que serà qui començarà i després poden agafar la paraula seguidament per part dels seus grups.
5: Hola, bona tarda. L'orgull és una celebració, però també és memòria, resistència i futur. És el record de totes les persones que van obrir camí davant de la persecució i el silenci. I és també la reivindicació persistent d'uns drets que no avancen sols. Cada 28 de juny commemorem la lluita pels drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans, intersexuals i sexuals. Aquesta jornada és també un reconeixement a totes les persones i moviments que amb la seva aparença han fet possible l'aplicació dels drets i llibertats per al conjunt de la societat.
2: Catalunya ha estat històricament un país capdavanter en aquesta defensa, des de la manifestació pionera de 1977 a Barcelona fins a l'impuls de polítiques públiques valentes i transformadores que han contribuït a l'ampliació de drets i la construcció d'una societat més justa, diversa i igualitària. Malgrat els avenços assolits, la igualtat real i efectiva encara no està garantida. Moltes persones LGTBI+ continuen patint discriminació en àmbits com l'educació, la salut, la feina, l'esport o l'accés als serveis públics. Les agressions i els discursos d'odi continuen presents, especialment contra les persones trans, les lesbianes, les persones no binàries i intersexuals, i s'incrementen en funció de l'origen, l'edat, discapacitat, situació econòmica o classe social.
6: En els darrers anys també hem vist amb preocupació l'augment de discursos reaccionaris i retrocessos en drets arreu del món. Aquest context ens recorda que cap dret és irreversible i que la defensa dels drets humans exigeix compromís institucional, social i comunitari. Al nostre país, l'aprovació de la Llei 13/2025 del 29 de desembre dels drets de les persones LGBTI i l'erradicació de la LGBTI-fòbia representa un pas endavant important. Aquesta llei reforça la protecció davant les

0: atenció respectuosa, lliure d'estigmes i basada en els drets humans, així com fer visible les seves realitats i reivindicacions des de tots els àmbits institucionals i comunitaris. Els municipis de la demarcació tenen un paper essencial en la garantia dels drets de les persones LGBTI+, és des de la proximitat dels ajuntaments, des dels serveis públics locals i del treball comunitari que es construeixen polítiques transformadores arrelades arreu del territori.
1: Primera porta d'accés i esdevenen agents claus en l'acompanyament a la ciutadania, així com a la prevenció i a la resposta, davant les violències LGBTI fòbiques. Per això també és imprescindible continuar treballant conjuntament amb el moviment associatiu LGBTI, més els feminismes i els moviments antiracistes i socials, i teixir aliances que permetin combatre totes les formes de desigualtat i d'exclusió. El 28 de juny del 2026, alcem la veu per defensar una societat en què totes les persones puguin viure amb llibertat, dignitat i orgull, perquè els drets LGBTI+, són drets humans i perquè davant qualsevol retrocés continuarem avançant.
2: Sí. Disculpi, alcalde, bé, aprofito per donar les gràcies per haver-ho fet en un manifest i els aviso que demà tindrem l'actuació d'una drag catalana que ens farà, ara sí, d'aquí 24 hores, ens farà una representació de Dragoll Dragom davant de l'Ajuntament, i també avisar que el dimarts que ve tancarem els actes juntament amb el TOC, que hi hem tingut una gran exposició didàctica dels perills de la sida, i tindrem un taller de xapes que podran ja també participar-hi, perquè no hi ha les escoles, els adolescents i infants que vulguin. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Avui, des de l'Ajuntament de Caldes, evidentment ens adherim a aquest manifest. M'atreveixo a dir que per tres motius molt clars. El primer, d'una forma unitària, per la visibilitat i la memòria històrica de tot el col·lectiu. El segon, pels drets i la igualtat de tothom en contra de la discriminació i a favor de totes aquelles lleis que avui encara s'han de protegir i fins i tot algunes encara s'han de conquerir. I en tercer lloc, per un suport que també és emocional a tot el col·lectiu i evidentment avui queda molt clar que també és institucional del poble de Caldes, perquè en aquesta vila diem amb orgull, estima a qui tu vulguis, a qui estima també a qui et doni la gana, sigues com tu et sentis, a Caldes i arreu. Així que moltes gràcies a tots els grups municipals per una vegada més dur a terme aquesta declaració amb total consens. Senyora secretària, les declaracions s'han de votar, oi? Doncs passem a la votació. Vots a favor. Per tant, queda aprovada per unanimitat. Moltes gràcies a totes i a tots. Passem al punt número 6, que és el d'elevar al ple l'informe de l'auditoria de compliment de legalitat de l'exercici 2024 en relació amb la societat mercantil GEMSA, presentat per l'empresa auditora Auren Auditores. Senyora interventora, i passo a vostè la paraula.
4: Bona tarda. Es proposa al ple elevar l'informe d'auditoria de compliment de la legalitat en relació amb la societat mercantil GEMSA corresponent a l'exercici 2024. En segon lloc, comunicar a GEMSA aquest informe de l'auditoria financera i de compliment de la legalitat de l'exercici 2024. No obstant, el ple aprovarà el que consideri oportú.
3: Moltes gràcies, regidor Través. Com a president de GEMSA, té la paraula.
5: Gràcies de nou, senyor alcalde. Bé, a la informativa, els grups de l'oposició

0: vam fer un comentari que em va agradar molt i era molt encertat. I, ostres, estem llegint aquest punt i sembla que l'hem llegit amb anterioritat. I vaig dir, sí, és cert, és el dia de la marmota. Explico, perquè crec que és important mencionar-ho, que aquest és l'informe de la unitat 2024. Val? Un cop s'acaba el 2024, es formulen tots els comptes, llavors passa l'auditoria. A mitjans de 2025, és a dir, de l'any passat, vam portar exactament aquest mateix punt, aquest mateix informe d'auditoria, i l'anàvem a elevar a ple. Com que va generar alguns dubtes, recordeu, vam fer una trobada específica amb el president de GEMSA perquè traslladés de viva veu tots els dubtes que podia haver-hi. Després de traslladar aquests dubtes, el que va fer el president, el gerent, disculpeu, és fer un escrit específic per comentar tots i cada un dels punts. Per tant, dir-los que sí que tenien raó, perquè realment l'havíem tractat amb anterioritat, i del ple anterior, valgui la redundància, va ser retirat perquè havia entrat per urgència sense que hi hagués cap necessitat, diguem-ho així, de que entrés per urgència. Per tant, el vam decidir retirar i aportar avui aquí i elevar-lo a ple. Bé, fetes aquestes aclaracions per demostrar que l'havíem ja tractat més d'un cop, l'informe fa un resum que al meu entendre és molt interessant, on evidencia algunes recomanacions, les quals, com que jo he anat puguem veure l'evolució de la societat i amb l'informe que té que teniu a mà del gerent, podeu veure que s'han anat subsanant a poc a poc. Dic, encara que treguin amb un informe d'auditoria algunes de les vergonyes, en primer lloc pot semblar una miqueta estrany i potser genera allò d'emprenyar-te, però crec que va molt bé posar-te contra la realitat, perquè el dia a dia fa que la societat vulgui avançar, doncs que s'hagin de fer contractacions ràpides per suplir algun dels treballadors per garantir la continuïtat del servei, i per tant que t'aprenguin també des de fora per aquest compliment ens va prou bé. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Hi ha paraules demanades. Davant el portaveu de l'alcaldessa, Joan Duran.
2: Gràcies, bona tarda a tots i totes. Breument, volíem comentar, no?, l'auditoria del 2024, tot i que s'hagi parlat i tot i que millora respecte a l'anterior, tot sigui dit, indica que GEMSA no va acabar de complir en la seva totalitat la llei de contractació del sector públic, la normativa de personal i la de transparència, accés a la informació pública i bon govern. De totes maneres, també com ara Caldes, agraïm que la gerència de GEMSA hagi realitzat un informe explicatiu on es detallen i justifiquen els punts que l'auditoria indica que cal millorar. GEMSA informa que l'empresa no disposa del personal especialitzat, per exemple, o amb coneixements ni recursos per dur a terme la tramitació dels contractes menors, licitació dels que no ho són, i evitar la contractació recurrent. No seria possible que l'Ajuntament donés suport en aquest àmbit. D'altra banda, s'indica que GEMSA no té l'obligació de sol·licitar 3 ofertes pels procediments de contractació. Pel que tenim entès, a nivell de contractació d'obres, doncs, menys de 40.000 euros implica que es faci així, i de serveis i subministraments de menys de 15.000, doncs, calen aquestes 3 ofertes. A no ser que justifiqui proveïdor únic, emergències o manca d'ofertants. No? Voldríem saber per què no és així. En conclusió, i el regidor Través també ho ha citat, les recomanacions que hi ha, quina és la previsió que té el govern municipal per resoldre-les, per seguir avançant en aquesta millora? Gràcies.
1: Gràcies. Endavant.
0: Gràcies de nou, senyor alcalde. Bé, senyor Duran, a part de l'informe que ha llegit, ja contesta les preguntes que ha formulat. Si em permet, vostè cita el govern, jo entomo la part del govern, però si m'ho permet, li faré la contesta com a president de GEMSA i no com a regidor de serveis municipals, sinó com a president de la societat. La primera d'elles, no considero necessari o, diguem, correcte el fet de que es doni suport des de l'Ajuntament en un tema tan important com el dels plecs, perquè tots els recursos que tenim a l'Ajuntament, i encara podria dir que ens en falten, per posar-nos al dia amb tota la redacció de plecs. Però sí que li puc dir que el que hem fet és una licitació per poder licitar. I ja puc dir que hi ha una empresa guanyadora perquè que ha licitat i ha guanyat aquesta licitació per fer els plecs, per fer les diverses licitacions. Per tant, de fet ja està contractada i ha començat a fer els primers plecs. I en quant a algunes de les compres o de substitucions, no, us hi posaré un exemple molt clar. Si un dels treballadors de recollida o de neteja tenim una baixa o dues baixes, és que el servei l'hem de prestar igual. I aquí doncs, hem de tirar endavant, fer contractacions parcials i tirar el servei endavant. I en referència al tema de dels imports de les factures, ara l'he dit de memòria perquè no el tinc aquí, però crec que hi ha un punt específic del reglament de GEMSA que també així ho indica. El que ens passa també amb la societat GEMSA és prou semblant al que ens pot passar a l'Ajuntament de Caldes, i aquí sí que faig una comparació, que hi ha moltes dels requeriments que per autoexigència són superiors als que ens exigeix la llei. I a molts cops, per un costat, et surts la fotografia i et diu que pots millorar, però no perquè tinguis només una normativa específica, sinó perquè ens hem autoimposat una de més, en aquest cas, de més restrictiva. En qualsevol cas, els punts de millora s'han d'entomar, i el que hem d'admetre és que tota societat i tot procés té un procés de millora contínua, i és el que estem seguint i així seguirem. Gràcies.
1: Gràcies. Entenc que hem fet el debat, els proposo doncs anar a la votació. Vots a favor, abstencions, per tant queda aprovat per 12 vots, com que comentem sobre 16, per això, 12 vots favorables i 4 abstencions, les abstencions del grup d'Ara Caldes. Molt bé, passem al punt número 7, que és l'expedient de modificació de crèdit número 19/2026 del pressupost de l'Ajuntament mitjançant suplement de crèdit. Senyora interventora, endavant.
3: Es proposa al ple aprovar l'expedient de modificació de crèdits, el número 19 del 2026, mitjançant suplements de crèdit. Té un import total de 2.133.676,28 euros, amb el detall que s'indica

0: que es posarà a públic aquesta modificació mitjançant la publicació de dicte al butlletí oficial de la província i el tauler electrònic de l'Ajuntament per 15 dies hàbils, efectes de possibles reclamacions, tal com estableix la llei reguladora de les hisendes locals, i es considerarà definitivament aprovat l'expedient en el cas de no presentar-se reclamacions. No obstant això, el ple aprovarà el que consideri oportú.
1: Moltes gràcies. Passo la paraula de nou al regidor de Través perquè pugui explicar aquests suplements de crèdit. De fet, el punt 7 i el 8 estan directament relacionats. Endavant, regidor d'Hisenda.
2: Gràcies de nou, senyor alcalde. Començaré doncs per aquesta primera modificació, aquest punt 7 de la sessió plenària. Bé, a la sessió anterior vam portar el que seria la liquidació del pressupost i diguem que teníem un número que era el resultat a final de l'exercici. A partir d'aquí doncs, en fèiem unes restes i teníem un número, en aquest cas, a disposar, que és el romanent de tesoreria per a despeses. A partir d'aquí, aquest import d'aquesta modificació número 7 és de 2.133.676,28 i hem seguit allò que ja deia el punt del ple anterior. En primer lloc, agafar regularitzacions de la diferència entre el cost real i l'encomana, en aquest cas de GEMSA, la regularització de recollida de residus, per valor de 627.967,76. També el romanent ens ha pogut servir per adequar una bona part del capítol 1, perquè com sabem, quan vam aprovar el capítol 1, quan vam aprovar el pressupost municipal, no hi havia els pressupostos generals de l'Estat, en aquest cas, realitzats, i per tant vam fer una estimació de quin seria el cost o quin seria l'augment dels costos salarials. Doncs hem hagut de fer una regularització al voltant de 183.000 euros. També hi ha una sentència, no una sentència en aquest cas que afecti directament a l'Ajuntament, però sí una sentència que ha generat jurisprudència amb tema de recursos humans i plusos i disponibilitats de totes les policies. Doncs el que hem de fer és regularitzar-ho. Doncs aquest també té un import de 60.000 euros. També podem veure 240.000 euros destinats a completar, en aquest cas, els asfaltats previstos del pressupost inicial. Conceptes de renovació de parc, renovació de mobiliari, d'escoles bressol i cuines, amb diverses inversions per arranjament de via pública. I permeteu-me, i aquesta que sí que em ve de l'àrea, una de molt important, que és el ferm compromís de seguir reduint el deute municipal. I en aquest cas fem una amortització extraordinària de 656.000 euros. El que fa és que ja estem per sota del 35% d'endeutament i que per tant, doncs, com que és un ferm compromís tant de l'àrea com del govern, em vull fer menció. A partir d'aquí, com que després tenim el punt 8, quedarà fer alguna defensa d'algunes d'elles. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Hi ha paraules demanades al regidor Terrades, d'Ara Caldes. Endavant.
3: Moltes gràcies, bona tarda a tothom. Estem davant d'una modificació de crèdit que inclou molts conceptes i és d'un import molt gran. De fet, modifica la fesomia del pressupost en un 10%. Ens hauria agradat que fos particionada o fragmentada per conceptes, ja que algunes partides podríem estar absolutament d'acord, altres tenir-hi dubtes i altres doncs, o per desconeixement o per falta d'informació doncs, no ens acaba de quedar massa clar què es pretén fer. Entrant en el detall, el regidor de Través ja va comentar, hi ha una amortització de 656.000 euros, a l'informe de tresoreria del tancament del 25 es preveia fer una amortització d'un milió. Tenint en compte l'estat del deute, veiem amb bons ulls que sigui inferior a aquesta amortització, perquè hi ha altres, creiem que hi ha altres mancances que es poden assumir amb aquests diners, però voldríem preguntar com ha sigut possible, en comptes de reduir un milió, reduir 656.000, si hi ha un percentatge del romanent que s'ha de destinar obligatòriament a reduir deute, no? D'altra partida important és la part que va a GEMSA, 627.000 euros. Veiem que és per reduir les encomanes pendents dels exercicis 21, 22, 23, 24, parcialment, no es liquiden tots. Caldran pendents d'uns 250.000 euros. Teníem entès que aquests diners anaven a compensar els dividends de 600.000 euros que es van rebre fa 3 o 4 exercicis. però entenem que no és així. El govern preveu fer aquest retorn d'aquests dividends extraordinaris a GEMSA en algun moment, a curt o mitjà termini. Hi ha la part de personal, que sí que l'entenem, es va preveure un 3%, si no ho recordem malament, i al final va ser un increment del 4%, per tant s'utilitzen aquests 183.000 més la sentència de 60.000. Hi ha una partida de 240.000 euros per asfaltat. Entenem que suma la modificació de crèdit del pla anterior de 120.600 i se suma també els 500.000 euros pressupostats són part d'aquests 500.000 euros dels pressupostats. La pregunta és per si es recorrerà els 500.000 euros de finançament o parcial. Si se suma, estem parlant de 860.000 euros d'asfaltats. Penso que potser és de les campanyes més importants que s'han fet mai a nivell d'asfaltat, a nivell municipal. Ens sembla interessant perquè al final fa molta falta, i tots sabem que fa molta falta en alguns llocs, però ens podríeu dir on es prioritzaran aquestes actuacions? El mateix amb els 80.000 euros que van a parts i que suposo que també se suma al pressupost, a la partida de pressupost, pel que voldríem saber on es volen gastar aquests diners. Tot i que ja és d'un import petit, hi ha una partida de 15.000 euros que és verd urbà. Ens agrada que s'utilitzi aquesta terminologia. En el pressupost no existia, no són gaires diners, però veiem amb bons ulls que ens encaminem cap aquí. En definitiva, aquesta modificació actua sobre, posa recursos sobre diferents actuacions de molt diversos, compartim algunes de les prioritats que s'hi plantegen i veiem positivament determinades inversions, però trobem a faltar informació, concreció en alguns punts, conèixer amb més detalls quines actuacions es faran, en quins terminis, amb quins criteris de priorització. Per tant, des d'ara Caldes ens abstindrem perquè no podem fer una valoració prou fonamentada en algunes de les propostes que es presenten. Gràcies.
4: Moltes gràcies. Ja li avanço jo algunes de les qüestions que ha comentat i després li passaré la paraula al mateix regidor a través, perquè evidentment és una modificació de crèdit, però en tot cas, sobretot el que és una adjudicació de romanents en temes que són importants. Destacar, jo crec, el grau d'endeutament que tenim a dia d'avui i que està projectat en aquest tancament del 2026, que estarem parlant de menys del 35% d'endeutament, tenint en compte que el 2019 vaig començar com a alcalde amb un 72%, vol dir que haurem reduït a més de la meitat l'endeutament municipal. Jo crec que això és una bona notícia, tenint en compte el nivell d'inversió pública que s'està fent i s'està executant a dia d'avui a Caldes de Montbui. Estem executant molta inversió gràcies a grans subvencions que hem aconseguit, i això és molt bo, i més que anem de treballar de cara al futur. Dues qüestions sobre la campanya d'asfaltats i el parc i parcs. Confirmar-li que el parc que està projectat poder renovar és el parc de Romà Martí, sobretot. De fet, estem treballant una campanya de renovació de parcs, de diferents parcs públics del nostre municipi. Això era un dels punts ja establerts en el PAM, en el Pla d'Actuació Municipal, no sé si ho recorda. I era una de les actuacions, o eren unes de les actuacions que estaven previstes per la segona part del mandat, especialment la regidora de barris ho ha estat treballant. Un dels primers que veuran la llum crec que és el de la Font dels Enamorats, oi que sí? Els jocs infantils de la Font dels Enamorats, que eren molt antics. També estem treballant pel de Can Valls, no? I si no, ara li passaré la paraula, però també hi ha el parc del carrer Barcelona i també de la plaça 11 de setembre, que si paren a pensar o els tenen al cap, tot aquest mobiliari és molt antic i cal anar renovant-lo, no? També el de Romà Martí, que és un parc que és bonic, però que les zones infantils jo crec que fins i tot són millorables i ampliables, no? Llavors, jo crec que seran actuacions que seran ben rebudes per la gent, pels veïns i veïnes, i pensin que diran, no, 80.000 euros són molts diners, sí, però el mobiliari és molt car, li asseguro que és caríssim. Que és caríssim, és molt car, són mobiliaris que doncs, valen diners, i més si són amb qualitats com ens agraden, no? Podríem parlar de fusta o qualitats més o menys altes, doncs són mobiliaris molt cars. Si cal més informació, doncs li podem passar la paraula a la regidora. Sobre les campanyes d'asfaltats, efectivament, també li confirmo que són més de 800.000 euros en la campanya d'asfaltats que estem projectant. És una de les més importants que s'hauran fet a Caldes de Montbui. Ja se'n va fer una, crec que va ser el 2021, que també gairebé agrupava 800.000 euros. Aquesta és una miqueta més alta. Una miqueta més alta, va ser l'última vegada que es va fer una campanya important, per tant sí, serà probablement la campanya d'asfaltats més gran, de més volum que s'haurà fet a Caldes. Serà una campanya que farem, que anirem fent per fases, per un tema de disponibilitat pressupostària. Primer hem aprovat els 500.000 euros que ja estaven en pressupost, després haurem de fer doncs, els, diguem-ne, carrers d'aquests més de 300.000 euros que haurem anat agrupant en aquestes diferents partides. Li dic quin és el criteri que hem seguit. No sé si recorda també que fa uns mesos, de fet a la primera part del mandat, una de les coses que va fer el regidor de Via Pública va ser una auditoria de l'estat dels carrers que tenim a Caldes, de tots els carrers, dels més de 80 quilòmetres de carrers del nostre municipi. Vam detectar aquells doncs, que estan en més mal estat. Aquesta és una feina tècnica que jo crec que s'ha fet amb... que era important i que era necessària, amb eficiència, per poder prendre decisions com les que ara executarem, que per tant prioritzarem aquells carrers que estan en més mal estat des d'un punt de vista tècnic. I n'hi dic algun que està inclòs en aquesta campanya d'asfaltats, des del carrer Escoles Pies fins al carrer Raval del Remei, per dir-ne dos d'urbans, el carrer Torrent del Salze, un tram de Balitxa a la Verder, un tram de Balitxa a la Verder, no, del carrer... Sí, a Balitxa a la Verder, perdonin. Torre Sayol no, perquè està inclòs dintre de l'obra que estan fent els mateixos, la mateixa promoció immobiliària, i aquí serà una qüestió que haurem... És veritat, aquest carrer no està en bon estat, però és un carrer que, des del meu punt de vista, hauria d'arreglar la mateixa promotora que l'ha destrossat. No li puc ser més clar, no? I també d'urbanitzacions, el carrer Tilers a la Font dels Enamorats, el carrer Uraneta al Farell, per posar-ne dos, dos urbanitzacions, també el carrer Guatlla, Regassol, el carrer també de l'Aigua, a Can Valls. Li dic que són carrers que estan doncs en mal estat i que per tant s'han de fer, no? El carrer Granollers crec que també estava inclòs, o el carrer Consell de Cent, per parlar de trames urbanes. I després hi ha algunes reparacions que es fan en trams molt petitons, crec que l'Avinguda Montbui, i altres en trama urbana. Això l'he explicat, l'he dit de memòria, evidentment, li podria recitar gairebé tots perquè són diferents actuacions i totes basades sobretot en aquest informe o en aquesta auditoria de l'estat dels carrers que va fer el regidor, i que bé, doncs ens és un bon punt de partida per anar fent aquestes renovacions. Aquesta era una feina que també de la mateixa manera estava prevista per la segona meitat del mandat, fins i tot per un punt de vista, des d'un punt de vista de recursos tècnics, perquè estem executant molta obra pública d'inversions que requerien doncs un treball molt gran, des de Can Rius, Institut Escola, fins a la prefectura o la piscina antiga, que ara començaran les obres d'aquestes dues últimes, però hi ha tota una tasca, evidentment, de també els tècnics municipals, que és molt important, i ara també doncs, posem els esforços en aquesta campanya de renovació de carrers, que crec que doncs, era necessària i que era un dels punts inclosos en el pla d'actuació municipal. Espero haver-li explicat i haver-li il·lustrat més o menys algun dels carrers que estan inclosos. I aquí passo la paraula al regidor d'Hisenda perquè pugui acabar d'explicar les qüestions que facin falta.
2: Gràcies de nou, senyor alcalde. Bé, ha anat bé que pugueu enumerar totes aquelles que són de les àrees. En qualsevol cas, me'n queden poques, però passo a respondre-les. No té relació amb els dividends. Una cosa és la regularització de factures, l'altra els dividends. Els asfaltats, com he dit, se sumen. En quant a terminis, tot allò que són partides d'inversió, ja li puc assegurar que és 2026, de la mateixa manera que també que estem parlant d'aspectes que són de corrent de capítol 2, doncs també seran executades durant l'any, que per això hem habilitat el pressupost. En quant a la suma, ja ho vaig etiquetar en l'últim ple dient que serà al voltant d'un milió d'euros. L'amortització teòrica era d'un milió d'euros, però realment que l'hem fet és d'un 300. Per què? Perquè hem fet 600 del deute, perquè no deixa de ser deute, de la diferència d'encomana, d'aquests 627.000 més els 656. Per tant, han sigut aquest 1.298. I també per ser clar, en referència al retorn, no és que ningú o l'Ajuntament hagi de retornar els dividends de GEMSA. Quan una empresa, ja sigui pública o privada, arriba a final d'any i hi ha un resultat de l'exercici, aquest resultat de l'exercici es pot anar, diguem, o a reserves, en aquest cas, o a destinar a quins són els seus socis. En aquest cas és l'Ajuntament i per això vam fer aquesta regularització. Algun cop pot passar al revés i són aquests 36.000 euros que han quedat, o 39.000 que han quedat aquest any, doncs van quedant en aquest cas en la societat. I per últim, ha comentat el tema d'Albert Urbà, que eren 1.500 i li semblaven justets, multiplicant per 10 perquè són 15.000. Era... Sí, per això dic que són 15.000, sempre... Sí, doncs això, només era aquest detall perquè dic, ostres, jo recordava picar els 15.000 i ho he hagut de comprovar. Gràcies.
4: Molt bé, els sembla que passem a la votació. Per tant, vots a favor, abstencions, 12, per tant queda aprovat per 12 vots favorables i 4 abstencions, les abstencions d'ara Caldes. I el punt número 8 és la modificació de crèdit 20/2026 mitjançant crèdits extraordinaris. Senyora interventora.
0: Es proposa al ple aprovar la modificació de crèdits número 20/2026 del pressupost de l'Ajuntament de Caldes de Montbui mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 46.323,72, d'acord amb les següents aplicacions. S'incrementa l'aplicació d'inversions de la millora d'accessibilitat a l'entorn del centre educatiu del Pic del Vent, una partida nova per fer millores a l'oficina d'atenció al ciutadà, també una partida nova per l'adquisició de material esportiu de la gent gran i dues partides per devolució de subvencions que no s'han pogut executar i ja van ser ingressades en l'exercici anterior, com són la subvenció del programa Puncat i també una devolució d'una subvenció de l'OMIC. Tot això finançat amb el romanent líquid de tresoreria del 2025 per un valor total de 46.323,72. S'exposarà al públic aquesta modificació mitjançant l'edicte al BOP i el tauler també d'edictes de l'Ajuntament per 15 dies hàbils, efectes de possibles reclamacions, segons estableix la normativa reguladora de les hisendes locals, i es considerarà definitivament aprovat l'expedient en cas de no presentar-se reclamacions. Tot i així, el ple aprovarà el que consideri convenient.
4: Moltes gràcies. Cal fer algun aclariment d'aquest punt? Sembla que passem directament a la votació. Vots a favor. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Són 16 vots favorables. Avancem al punt número 9, que és el d'aprovar la proposta de baixes de multes no tributàries que consta en l'expedient i que presenta l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona. Senyora interventora, també li toca a vostè.
0: Sí, es proposa al ple una baixa de multes no tributàries, segons es detalla en els antecedents de la proposta que ens presenta l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, on hi consten tots els deutors i els deutes i els motius especificats de les baixes, per un import total de 37.577,04, sense que aquesta aprovació afecti el dret de l'exercici de possibles accions per part de l'Ajuntament en allò que fa referència a la tramitació dels expedients de responsabilitat per perjudici de valors en els quals s'hagués pogut incórrer. En segon lloc, comunicar a l'organisme de gestió tributària per tal de que procedeixi a les baixes de tots aquests imports i comunicar també l'àrea de serveis econòmics de l'Ajuntament. No obstant això, el ple aprovarà el que consideri oportú.
1: Moltes gràcies. Cal fer algun aclariment? Passem directament a la votació. Vots a favor? Per tant, queda aprovat per unanimitat. Avancem al punt número 10, que també és l'aprovació de les relacions de baixes tributàries a proposta de l'ORGT. Senyora interventora.
0: Sí, en aquest cas es proposa l'aprovació d'una sèrie de baixes tributàries que es detallen a l'expedient per valor de 11.930,39. sense que tampoc aquesta aprovació afecti el dret de l'exercici de possibles accions per part de l'Ajuntament en tot el que fa referència als expedients de responsabilitat per perjudici de valors en la qual s'hagués pogut incórrer. En segon lloc, comunicar a l'organisme de gestió tributària per tal de que procedeixi la baixa d'aquests valors i comunicar a l'àrea de serveis econòmics de l'Ajuntament. No obstant això, el ple aprovarà el que consideri convenient.
1: Moltes gràcies. Passem a la votació. Vots a favor. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Punt número 11. Aprovar l'adhesió genèrica de l'Ajuntament de Caldes de Montbui al sistema per a l'optimització de la compra pública local de la Diputació de Barcelona. Senyor secretari, ara li toca a vostè.
5: Bé, doncs es proposa aprovar aquesta adhesió genèrica de l'Ajuntament de Caldes de Montbui al sistema per a l'optimització de la compra pública local de la Diputació de Barcelona. Facultar l'alcalde per la signatura de tots els acords necessaris per formalitzar aquest acord i comunicar per mitjans telemàtics aquest acord doncs, al servei de contractació de la Diputació de Barcelona i a l'àrea de serveis econòmics d'aquest Ajuntament. El ple de l'Ajuntament però resoldrà el que estimi pertinent.
1: Moltes gràcies. És un recurs que ofereix la Diputació que pot ser útil per la redacció de plecs i que doncs, ens obliga a portar-ho per ple al ser un conveni entre dues administracions públiques. Volen passar directament a la votació. Vots a favor. Per tant, queda aprovat per unanimitat. El punt número 12 és l'aprovació de la certificació d'obra número 16 i la factura corresponent del contracte de l'Institut d'Escola Calderí Pic del Vent. Senyora interventora.
0: Es proposa al ple l'aprovació de la certificació número 16 presentada de l'obra de l'Institut Escola Calderí Pic del Vent presentada per la UT Voltes Calderí Pic del Vent. Es proposa l'aprovació de la... Perdó. Es proposa l'aprovació de la factura corresponent a aquesta certificació 16 i també el reconeixement de l'obligació per l'import total de 183.278,49 €. No obstant, el ple aprovarà el que consideri oportú.
1: Moltes gràcies. Hi ha alguna paraula demanada? Reiterar el que ja vam comentar. Havia de ser finals de juny, però finalment serà a principis de juliol, perquè així ens ho ha comunicat el Departament d'Educació, quan es retirin els barracons antics de l'antiga escola al Calderí. M'atreveixo a dir una imatge que doncs, esperava la comunitat educativa durant molts anys i que posarà fi a 20 anys de barracons. Hi ha alguna paraula demanada? Passem a la votació. Vots a favor, abstencions. Queda aprovat per 14 vots favorables i 2 abstencions, les abstencions del Partit dels Socialistes. El punt número 13 és l'aprovació de la certificació. Número 12, presentada per Natur System, del projecte de rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius. Senyora interventora, fase 1.
0: Sí, es proposa al ple aprovar la certificació d'obra, la número 12, presentada per Natur System SLU del projecte de rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius. de la fase 1. Es proposa també aprovar la factura corresponent a aquesta certificació i el reconeixement de l'obligació per l'import de 342.961,47 euros. No obstant això, el ple aprovarà el que consideri oportú.
1: Moltes gràcies. Hi ha paraules demanades. Passem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Per tant, queda aprovat per 14 vots favorables i dues abstencions del Partit dels Socialistes. El punt número 14 és el de sol·licitar la subvenció de millorament urbà, ambiental i social dels barris i les viles de la segona convocatòria de l'any 2026, segons la resolució que es detalla de 22 de maig, pel projecte de transformació física, la transició energètica i l'acció sociocomunitària als barris del Bogarai, la Bolera i l'Ametller de Caldes de Montbui. Senyora secretària.
5: Es proposa al ple sol·licitar la subvenció de millorament urbà, ambiental i social dels barris i les viles, segona convocatòria de l'any 2026, segons la resolució per què s'aprova el projecte per la transformació física, la transició energètica i l'acció sociocomunitària als barris del Bogarai, la Bolera i l'Ametller de Caldes de Montbui, amb un pressupost total de 12.470.837,25 euros i un cofinançament sol·licitat de 8.735.886,07. Segon és el compromís de participar i executar el programa per al qual es demana la subvenció en cas d'obtenir-la. També acordar el compromís que en cas d'obtenir aquesta subvenció hi haurà crèdit suficient en el pressupost de l'ens local per cofinançar la part del programa no coberta per la subvenció, que són 3.743.951,18 euros, que equival al 30% del pressupost total, i sol·licitar el pagament anticipat del 7,5% de l'import de la subvenció d'acord amb l'apartat 15.3 de la convocatòria. No obstant això, el ple de l'Ajuntament resoldrà el que estimi pertinent.
1: Moltes gràcies. El Pla de Barris és una oportunitat molt interessant per Caldes de Montbui i de la mateixa manera que ens van presentar la primera convocatòria, que era complicat poder aconseguir-la, doncs ens presentarem en aquesta segona i si fos necessari doncs una tercera, una quarta o fins i tot una cinquena. Passo la paraula al regidor Jordi Martín, que és qui ha coordinat els diferents projectes i aquesta subvenció. Endavant.
6: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, bon vespre a tothom. El Pla de Barris, com ho ha explicat l'alcalde, és un projecte hi haurà 5 convocatòries, la primera va ser l'any passat, aquest any n'hi ha una altra, evidentment ens presentem, tenim un projecte molt sòlid, un projecte que pràcticament no ha canviat respecte al que vàrem presentar l'any passat, això és important, crec que algú de vostès li ha comentat, és per això que us demanaré que el recolzeu. Suposarà una transformació molt important en el nostre poble, en unes zones que els hi convé, la veritat, i que és, sense una oportunitat com el Pla de Barris és difícil, estem parlant de 12 milions d'euros, vol dir que són molts diners i que realment suposarà una transformació, reitero, en moltes zones i en profunditat que quedaran, igual com a l'anterior Pla de Barris doncs va transformar el centre històric de Caldes. Pràcticament són les mateixes accions, només hem afegit a recomanació de l'empresa que ens està ajudant també a fer aquesta convocatòria una tercera subvenció a donar des de l'Ajuntament. Hi havia la subvenció a accessibilitat, la subvenció per millores també a nivell energètic, aïllaments, etc. I llavors afegirem una tercera, subvencions que donarem directament des de l'Ajuntament, per tant d'alguna manera que seran més àgils i més fàcils de tramitar per la ciutadania, relacionada amb l'habitabilitat, perquè sabem que hi ha doncs, principalment és el col·lectiu de gent gran que tenen a vegades habitatges que se'ls han envellit, que requereixen no ja només de l'ajuda que donem per a la renovació del bany, sinó també per la cuina a vegades i tota una sèrie d'espais que conformen el tema de l'habitabilitat. Per tant, creiem que és oportú fer-ho d'aquesta manera i la resta d'accions, les grosses, diguéssim, les que porten un pressupost important, no varien respecte a l'anterior presentació. Vam obtenir de les accions 45 dels 47 punts disponibles, vol dir que vam fer una bona presentació ja en l'anterior mandat, i el que no vam aconseguir va ser el tema dels indicadors. Malauradament per nosaltres, per dir-ho d'alguna manera, hi ha municipis de Catalunya que estan en situacions doncs, més desfavorables, i és que el que mesuren aquests indicadors. Per tant, d'alguna manera, el que hem de fer és creiem que és un projecte sòlid, creiem que serà molt bo per Caldes i per tant seguim apostant per aquestes accions. I sí que és veritat que enguany també arrel de la reunió o de la jornada que va promoure el comissionat pel Pla de Barris ara ja fa 15 dies al World Trade Center, una jornada que va ser llarga, vam poder-hi assistir, o vaig anar jo i també hi va anar l'empresa que ens ajuda a fer el tema de la subvenció, i per poder copsar algun petit detall que troben important des del propi comissionat del Pla de Barris, per tant incloure-ho en aquesta petició. Són qüestions molt de detall en relació doncs, a la memòria. Res a dir, reitero l'importància d'aquest Pla de Barris si l'aconseguim aquest any o l'any que ve i us demano que ho recolzeu. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Hi ha paraules demanades? No? Doncs avancem per la seva aprovació. Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. El punt número 15 és l'aprovació provisional de la modificació puntual de la normativa urbanística del POUM de Caldes en relació a la modificació del POUM sobre les tanques i condicions d'estil en edificacions en sòl no urbanitzable. Senyora secretària.
5: Es proposa aprovar provisionalment aquesta modificació puntual que ha detallat l'alcalde. És una modificació que afecta a les tanques i condicions d'estil en edificacions en sòl no urbanitzable i que l'ha redactat l'enginyer agrònom Marc Pujol Clopés. I en segon lloc, doncs, com que és un acte de tràmit, s'eleva diligenciat a la Comissió d'Urbanisme per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva si correspon. No obstant això, el ple de l'Ajuntament resoldrà el que estimi pertinent.
1: Moltes gràcies. Passo la paraula a la regidora Xela Verde.
7: Bé, això ve a resultes d'una moció precisament que vam fer de la defensa de la pagesia de Caldes. La nostra pagesia s'ha de recolzar perquè si volem un poble més agrícola i més verd, ells són els nostres jardiners, i es va demanar a través del grup de la pagesia un parell d'intervencions que han donat fruit a aquesta modificació puntual que vam contractar amb una persona externa a l'Ajuntament i que ha ajudat els nostres tècnics d'urbanisme i de territori. I després de molt de temps i algun entrebanc, doncs, ja han passat els tràmits d'exposició pública i presentarem a Urbanisme, després espero de l'aprovació en el ple, doncs presentarem al Departament d'Urbanisme, Territori i Transició Energètica perquè ens acabi de donar el punt final i finalment es puguin desenvolupar projectes que ara aquest any s'han quedat aturats, com és la reforma d'algunes naus agrícoles, algunes inclús vivendes i dels tancats per protegir-nos de plagues que tenim, doncs del cabirol i de senglars, de manera adequada perquè les produccions agrícoles i d'horticultura també es puguin efectuar sense problema. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Hi ha paraules demanades. Passem a la votació. Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. Avancem en els donar comptes. De fet, el punt 16, 17, 18 i 19 són aixecaments de factures. Si em sembla, li passaré la paraula al mateix regidor perquè pugui fer l'explicació. Menciono els donar comptes, així quedaran mencionats i després, si volen, fem el debat que pertoqui o les intervencions que pertoquin. No? El punt 16 és donar compte del decret d'alcaldia número 748/2026 de 13 d'abril de 2026, pel qual es resol aprovar l'aixecament de la suspensió de l'expedient 2096/2026 de l'aprovació de factures corresponents que es detallen. El punt 17 és donar compte del decret d'alcaldia 878/2026 de 25 d'abril, en aquest cas, del present any, que resol l'aprovació de l'aixecament de la suspensió de l'expedient que es detalla relatiu a l'aprovació de factures que també doncs veureu detallades. El punt 18 és el de donar compte del decret d'alcaldia 879/2026 de 25 d'abril pel qual es resol aprovar l'aixecament de la suspensió de l'expedient 3.217/2026 de l'aprovació de les factures que es detallen, i el punt 19, i ara passaré la paraula al regidor i farem el debat que pertoqui, és el del decret d'alcaldia, donar compte del decret d'alcaldia 880 de 25 d'abril també, pel qual es resol l'aprovació de l'aixecament de la suspensió de l'expedient 2867/2026 de l'aprovació de factures corresponents que es detallen. Aquests són els quatre donar comptes, i aquí és on passo la paraula al regidor d'Hisenda, David Través.
2: Gràcies de nou, senyor alcalde. Bé, com sabeu, hi ha dos períodes l'any on passem aquest tipus de factures. Acostuma a ser juliol i desembre. Miro la interventora, crec que més o menys anem fent-ho en aquest juny, juliol i desembre. Per deixar-ne constància, quan parlem d'aquests reparaments no estem parlant en cap cas de factures que s'hagi més una factura i que no hi hagi feta la tasca o l'encomana. Totes aquestes factures que van contra l'Ajuntament han estat aprovades per un tècnic, i aquest tècnic ha corroborat que la feina està feta i entregada. El que succeeix en algunes d'elles és que o no s'ha seguit ben bé el procediment o el procés establert, i d'altres doncs, que han pogut quedar entre factures, entre licitacions. Teniu el detall en el punt, si hi hagués algun dubte doncs, a disposar de comentar-lo. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Hi ha paraules demanades. Veient que no, doncs, queden fets els donar comptes. Faltaria el número 20, que és el donar compte del decret d'alcaldia 1207/2026, dictat el 5 de juny del 2026, pel qual es resol aprovar la revisió del padró municipal de Caldes de Montbui amb el resultat de la xifra final que ens proporciona la Diputació de Barcelona de l'1 de gener d'enguany. I li passaré la paraula a la regidora d'Atenció Ciutadana, que és la responsable del padró, perquè pugui dir quants habitants som en data 1 de gener del present any.
8: Moltes gràcies, senyor alcalde. Doncs portem avui a donar compte de la revisió anual del padró municipal d'habitants amb la xifra oficial validada per l'Institut Nacional d'Estadística i referida a l'1 de gener de 2026. La xifra oficial de població de Caldes de Montbui és de 18.952 habitants, quasi 19.000, fet que representa un increment de 385 persones respecte a la xifra oficial de l'any anterior, que era de 18.567. És important recordar que aquesta no és una estimació municipal, sinó una dada oficial validada per l'INE després de revisar totes les altes, baixes i regularitzacions produïdes durant l'any 2025. També és rellevant destacar que el creixement de Caldes s'està accelerant. Si entre el 2021 i el 2025 els increments anuals oscil·laven entre els 135 i els 230 habitants cada any, l'augment d'enguany és de 385 persones. És el més elevat dels darrers anys. La població ha passat de 17.797 habitants l'any 2021 a 18.952 actuals, és a dir, un creixement de 1.155 persones. 1.155 persones només en 5 anys. Aquestes dades confirmen una realitat que ja percebem des de, en el dia a dia. Caldes és un municipi atractiu per viure-hi, amb una bona qualitat de vida, serveis, activitat econòmica i una oferta cultural i associativa molt viva. Per tant, avui simplement donem compte d'una dada administrativa, però també d'una dada que ens ajuda a entendre millor l'evolució del nostre municipi i preparar-nos per als reptes que comporta continuar creixent.
1: Moltes gràcies. Algú vol agafar la paraula? Doncs queden fets els donar comptes i passem a la moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana a motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Senyora secretària, si pot llegir els acords, sisplau.
9: Es proposa reafirmar el compromís de l'Ajuntament de Caldes de Montbui amb la defensa dels drets humans, el dret internacional humanitari i el dret d'asil, així com amb la protecció de les persones refugiades i desplaçades forçosament arreu del món. En segon lloc, donar suport a les campanyes impulsades pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, especialment a la campanya Món Local Refugi. Actua contra les fronteres hostils i a la campanya d'emergència per la crisi humanitària a Palestina i al Líban. En tercer lloc, és instar les institucions catalanes, estatals i europees a garantir vies legals i segures per a les persones en moviment, així com polítiques d'acollida digna i de respecte als drets humans. En quart lloc, és denunciar les polítiques de fronteres hostils, les devolucions en calent i qualsevol pràctica que vulneri els drets fonamentals de les persones refugiades i migrants. I finalment, en cinquè lloc, fer arribar aquests acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat espanyol i a les entitats municipalistes catalanes. Com sempre, el ple de l'Ajuntament resoldrà el que estimi pertinent.
1: Moltes gràcies. Suposo que tots els grups volen agafar la paraula. Començarem de major a menor. Per tant, té la paraula la regidora Núria Carné.
10: Gràcies, senyor alcalde, bona tarda de nou. Bé, doncs aquesta moció sorgeix del manifest que el Fons Català de Cooperació va fer pel dia 20J, que és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Actualment ja és palpable que els mecanismes de protecció global s'estan malmetent i que a més hi ha impunitat en tota aquesta gent que s'atreveix cada vegada més a vulnerar els drets humans i les resolucions també de les Nacions Unides. La deriva autoritària i la radicalització de les mesures antimigratòries estan blindant i estan fent cada vegada més hostils aquestes fronteres. On ho veiem? Doncs a Gaza, on el genocidi ha provocat l'assassinat de més de 75.000 persones i el

0: regidora de cooperació fa dos anys, l'any 2024, vaig formar part d'una missió del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a l'illa grega de Lesbos i també a Sèrbia. Allà vam viure i veure moltes coses que no es veien a les notícies. De fet, vam veure com la política migratòria d'Europa començava a fer-se evident que ja era nefasta. No? De fet, vam gravar un vaixell de Frontex que anava a fer guàrdia aquella mateixa nit i ens van intimidar perquè el periodista que viatjava amb nosaltres borrés aquelles imatges. Dies posteriors vam entendre ben bé per què, perquè vam poder escoltar els relats macabres de com actuaven aquests vaixells de Frontex quan veien petites barques al mar amb refugiats i, segons ens explicaven, no feien precisament tasques ni d'ajuda ni de salvament marítim. Doncs bé, avui sabem com se les gasta aquella Europa, i és que el dia 17 de juny es va aprovar al Parlament Europeu l'enduriment de la política migratòria, ja sense vergonyes, que inclou centres de deportació a països tercers. Els puc assegurar que terreny, no des d'un despatx, sinó parlant amb els refugiats i les entitats locals petites que donen suport a aquestes persones en moviment, posem molt en valor la seva tasca, perquè donen resposta exacta a l'ajuda in situ que es necessita en aquell moment present, tot i la repressió que, a més, pateixen aquestes persones que els estan ajudant, tal com ens van explicar els professionals de Click Active, del Legal Center Lesbos i No Name Kitchen, per exemple. Per això reafirmem el nostre compromís amb la campanya Un Món Local Refugi Actua Contra les Fronteres Hostils, que ja fa 11 anys de resistència i de solidaritat activa. Des de l'Ajuntament de Caldes hi fem una aportació de 7.000 euros. També mantenim el suport a la campanya d'emergència per la crisi humanitària de Palestina, Gaza, Cisjordània i també Líban amb 2.500 euros. I no podem oblidar també que hi ha un poble que fa 51 anys ja que viuen en camps de refugiats, i és el poble sahrauí, on fem una aportació de 5.000 euros en dos projectes a Tinduf. El nostre compromís, però, també és a nivell operatiu, perquè formem part de la Comissió del Món Local Refugi i a la Comissió de Drets Humans i sent membres de l'executiva de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, coneguda com la CECAS. Finalment, m'agradaria remarcar, com diu la moció, que el refugi és un dret i l'acollida digna una obligació per part de totes i tots. Qui fuig de casa seva ho fa no perquè vol, sinó per necessitat, per malalties, per guerres, per clima, per falta de futur, i tots tenim l'obligació moral d'atendre'ls. I si tot i així alguns no se senten interpel·lats, pensem que un dia podem ser nosaltres o tornar a ser nosaltres els que siguem refugiats. Així doncs, la nostra voluntat és mantenir el compromís amb la política de cooperació i el desenvolupament del nostre municipi des de fa 30 anys, perquè és l'eina per la transformació global, i anunciar-los també que de cara al juliol farem un acte que parlarem sobre el tema de les persones en moviment. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Seguidament, Ara Caldes, Joan Duran.
2: Gràcies. Des del nostre grup donarem suport a aquesta declaració perquè entenem que la defensa dels drets humans, del dret internacional i del dret d'asil han de guiar qualsevol societat democràtica. Vivim un context internacional complex, segur que ningú pot posar-ho en dubte, marcat per conflictes armats, crisis humanitàries i desplaçaments més que forçats que afecten milions de persones. Darrere de les xifres hi ha vides trencades, milers i milers de persones que han hagut d'abandonar casa seva per fugir de la guerra, la persecució o la violència, i aquesta realitat ens interpel·la directament com a societat, ens ha d'interpel·lar. En aquest context ens preocupa i molt l'aprovació del Pacte Europeu de Migració i Asil, que tot i presentar-se com una eina de coordinació implica un gir cap a polítiques més restrictives i que se centren en el control i la rapidesa dels procediments per sobre de les garanties individuals, dels drets que tenim nosaltres com a persones. Mecanismes com els processos accelerats a la frontera o la priorització de la seguretat poden limitar el dret a una protecció efectiva, mentre que el sistema de solidaritat permet que alguns estats fins i tot puguin evitar acollir persones convertint la responsabilitat compartida en una qüestió negociable, i això és molt, molt trist. És importantíssim que la societat conegui aquesta realitat i el que continua patint el poble palestí entre molts d'altres pobles. Davant d'això és imprescindible reivindicar una vegada més, malauradament, el paper de les institucions públiques, de les entitats socials i de la cooperació internacional. Els ajuntaments no podem resoldre els grans conflictes globals, és una evidència, però sí que podem construir comunitats més cohesionades, fomentar la convivència i defensar la dignitat humana. Per això és important que avui l'Ajuntament de Caldes de Montbui continuï apostant per la solidaritat, per una acollida digna i per la defensa activa dels drets fonamentals, especialment en un moment en què correm el risc de normalitzar una Europa també més tancada i menys compromesa amb les persones vulnerables. Gràcies.
1: Gràcies. pel grup socialista. Endavant.
3: Sí, tal com comentava, crec que s'han donat moltes dades avui, no? Hi ha més de 117 milions de persones que han estat desplaçades forçadament. De fet, es considera una de les dades de la història propera més elevades que hem viscut, per desgràcia. Aquest 2025 passat, més de 144.000 persones van demanar refugi al nostre país i més de 17.000 van demanar-la a Catalunya. Són dades que sonen com molt ràpides, però que realment és una quantitat de persones havent de sentir-se forçadament desplaçades de les seves cases que és colpidora i dramàtica. No? Més del 46% ja es van resoldre, però moltes d'elles encara estan esperant i tenen la incertesa sobre què serà la seva vida demà o com podran viure o si podran mantenir-se en els nostres barris i en els nostres municipis. Per desgràcia, és algú tan evident com escoltar sessions plenàries al Parlament Europeu aquestes darrers dies on podíem trobar eurodiputats. Ho són, encara que no sé si totes les reconeixem com a tal, cridant que hem de fer fora la gent que demana refugi. No? Per tant, la crispació, l'odi i els missatges

0: municipi, dedicar part del nostre pressupost a la cooperació i a la solidaritat, però també a les entitats que acullen, a les entitats del tercer sector, a les entitats socials, a totes les persones voluntàries i professionals, que crec que també és important donar-li el reconeixement, perquè moltes vegades acaben sent, per desgràcia, treballadores moltes vegades precaritzades, moltes vegades amb moltes hores de voluntariat, i moltes vegades, algunes d'elles simplement que ho fan des de l'activisme, i creiem que és molt important també aprofitar per reconèixer aquestes realitats. I també creiem que és important recordar que més de 3.000 persones van perdre la seva vida intentant arribar a les nostres fronteres buscant un món millor o almenys un habitatge millor. Per tant, no és només un dia de record i de defensa dels drets humans, també jo crec que de record de totes aquelles persones que s'han sentit desplaçades, perquè com comentaven les meves companyes que m'han precedit, cap de nosaltres estem lliures de poder dir que algun dia ens pugui passar, perquè al final ser refugiada és una condició que sempre acostuma a ser momentània i que no hauria de ser mai per sempre, no? Però per desgràcia crec que tots els països del món han tingut persones refugiades en algun moment, i per tant mai hem de considerar-nos des d'un punt de superioritat o de despreci contra ninguna persona, i molt menys contra una persona que està fugint de l'odi, de la guerra, de la pobresa o de qualsevol tipus de persecució.
1: Moltes gràcies. Per Junts per Caldes.
2: Hola, moltes gràcies. Bé, des de Junts per Caldes donarem suport a aquesta moció perquè parla d'una qüestió elemental, els drets humans. No podem dependre del lloc on has nascut. O sigui, els drets humans no poden dependre del lloc on has nascut ni de la frontera que intentes travessar. El refugi és un dret, com s'ha dit, i l'acollida digna és una obligació. I tot el que s'ha dit, només hi afegim una mirada feminista. Com recorda el Fòrum Hipàtia, cada any, quan les dones no som als llocs on es prenen les grans decisions, s'obvia la visió de la meitat de la població. I estem convençudes que si hi hagués més dones decidint sobre pau, seguretat i política internacional, hi hauria menys guerres i més solucions humanes i sostenibles. I per això votarem a favor. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Doncs tanquem aquí la ronda d'intervencions, passant a la votació. Vots a favor? Abstencions? Per tant, queda aprovat per 15 vots favorables i una abstenció, l'abstenció del regidor del Partit Popular. Avancem al punt 22, que és el de coneixement de comunicacions oficials, de decrets d'alcaldia i actes de Junta de Govern local. Aquí m'agradaria aturar-me un moment perquè, com tots saben, de ben segur, aquesta matinada hi ha hagut un doble terratrèmol a Veneçuela que és molt greu des del punt de vista humanitari, i com a Ajuntament de Caldes de Montbui, també en consens amb tots els diferents portaveus i grups municipals, volem enviar un condol sentit als calderins i calderines d'origen veneçolà pel moment que estan passant i estan patint, sobretot des de la distància, així com també proposem fer-nos nostra la declaració del mateix Fons Català de Cooperació davant del terratrèmol de Veneçuela que ha publicat aquesta mateixa tarda, i que en especial el que explica és que el conjunt del municipalisme, llegeixo literalment, el conjunt de municipalisme solidari de Catalunya trasllada el condol a les famílies de les víctimes, com també tota la nostra solidaritat amb les persones afectades per aquesta tragèdia, i que els governs locals de Catalunya, com és el cas de Caldes de Montbui, volem fer arribar també el nostre escalf a totes les persones de Veneçuela, com també a la comunitat veneçolana resident al nostre país en aquests moments especialment difícils. Des d'aquí, des del consistori, una forta abraçada a tots els calderins i calderines que estan patint, segur, veient des de la distància el que ha estat una tragèdia terrible. Avancem al punt número 23, que és el de precs, preguntes i interpel·lacions. No sé si hi ha preguntes per part dels diferents grups. Doncs començarem de

0: Major Manó? Fèiem? Sí, doncs endavant, regidor Duran.
1: Gràcies de nou. Avui volíem fer un prec al govern. Aquests darrers dies hem viscut el primer episodi d'onada de calor intensa. Hem vist una notícia recent d'avui mateix. 43 persones han mort, es considera, per l'onada de calor al nostre país. I ho diu el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Estat. I volíem fer el prec al govern de que es faci una difusió, penso que anem tard, dels refugis climàtics, la xarxa de refugis climàtics que tenim a Caldes, preguntar també quina és la previsió per solucionar el problema de l'aire condicionat a la biblioteca, crec que és a la primera planta, i després hem detectat, si no és així ja ens ho comentareu, que hi ha una franja a l'horari més complex, perquè és quan tenim la temperatura més alta, al migdia, de 2 més o menys a 4 de la tarda, que no hi ha cobertura d'un espai obert per pensant, per exemple, en la gent gran, gent vulnerable, gent que està patint una malaltia, o la infància, que puguin tenir un espai on refugiar-se. Gràcies.
0: Gràcies. Regidora Millán, té la paraula.
2: Agafo el guant perquè crec que la intervenció no va molt a la línia. Una d'elles era vinculada també amb la qüestió dels refugis climàtics. Normalment trobem cases dels mestres, Ajuntament, Termàlia i la biblioteca com espais que normalment s'anunciaven com a espais de refugis climàtics. Volíem fer la proposta o el prec a tots aquests intentar sumar-ne nous espais per intentar ampliar. Fèiem propostes com que entenien que, per exemple, podríem intentar tindre el toc obert en més horaris, especialment entès com que és un espai que al jovent li és molt familiar i que segurament serà més fàcil que el jovent estigui al toc que potser a les cases dels mestres, passant l'estona o passant la tarda, com un espai protegit, tancat, amb ombra i amb un espai prou àgil i adaptat a les seves necessitats. I per un altre cantó, el facilitar espais on es pugui socialitzar i tindrà, doncs, el millor espais potser més facilitats, no? Aquí pensàvem que, per exemple, el Carme té nous espais que potser podrien ser com l'espai que hi ha com d'usos múltiples o espais d'aquesta mena que es podrien facilitar fàcilment potser amb taules, amb cadires que poden ser de la pròpia brigada o coses d'aquesta mena que puguis estar a l'estona, no? Simplement potser jugant amb la canalla o amb els amics, simplement per gent que la seva realitat és que no tenen espais climatitzats en els seus habitatges, que és una de les realitats, ja que entenem que després també alguns dels espais que habilitem, no? Com l'Ajuntament, doncs és un espai que sovint és força estrany vindre a l'Ajuntament potser a passar-te un parell d'hores si ets una persona que realment tens una necessitat d'estar en un espai climatitzat, no? Potser el Termal ja sé que t'hi pots estar més estona, però entenem que l'Ajuntament és un espai una mica estrany. I per l'altra era una queixa sobre l'estat del ferm, sobretot el cementiri, que hem rebut algunes queixes sobre arrels i problemes amb el ferm i bueno, doncs simplement saber quin és, si hi ha previsió també d'aprofitar i posar una mica al dia, ja que sobretot som conscients que hi ha molta gent gran que precisament és qui moltes vegades visita més el nostre cementiri i que qui, sovint és qui també té més dificultats de mobilitat i de potser d'esquivar els espais del ferm una mica en mal estat.
0: Molt bé, gràcies. Li passaré la paraula a la regidora de Cultura perquè ens expliqui com està la qüestió de la biblioteca i també de potser Casa dels Mestres. Endavant.
3: Moltes gràcies. Comencem per l'aire condicionat de la planta infantil de la biblioteca. Fa dies que no funciona gens bé. L'any passat vam canviar l'esplit anterior, enguany ha patat el que seria la màquina principal. La peça que ha patat ens donaven un plaç d'entrega al novembre i hem fet mans i mànigues perquè això no sigui així, perquè hauríem de tancar aquesta sala. Aleshores s'ha decidit, fent un esforç molt gran a nivell de pressupost municipal, de que canviarem aquesta màquina. El canvi d'aquest aparell comporta un pressupost i un temps, però ara ja el tenim a l'estocatge i aquest matí justament em confirmaven que en principi, perquè s'ha d'instal·lar amb una grua, tenim les obres a l'estació, per tant no és fàcil, però que en principi la setmana vinent, com a molt 10 dies, podríem tirar endavant aquest canvi de l'espai infantil de la biblioteca, espai que ens preocupa moltíssim, però ara mateix s'està solucionant en què es demana als usuaris que agafin el llibre però que vagin a fer la lectura o les activitats en altres espais, perquè la resta de la biblioteca sí que està ben climatitzada. I respecte a les cases dels mestres, hem fet una inversió de reforç en l'aire condicionat de la sala Pilaznar. Ja funcionava bé, l'any passat vam tenir algun contratemps, però funcionava bé, però com que allà hi fan molta activitat física i amb aquestes altes temperatures, ha calgut posar un reforç. Per tant, ja s'està fent la instal·lació, a dia d'avui ja s'està fent aquesta instal·lació. Seran 4 splits més a Pilaznar, 2 màquines de 2x1, i el casalet, la sala del bingo, mentre no es pugui reparar la zona baixa, que és tota la zona que també s'ha fet malbé la bomba, i haurem de canviar tota la instal·lació sencera. Aquesta instal·lació sí que va canviar des de la màquina general fins a tota la maquinària interior. Aquí hi haurà una inversió molt gran, que això es faria cara al mes d'octubre, perquè aquí sí que ha d'arribar tota l'estocatge. Doncs ara farem una mesura provisional de posar un split d'alta potència en aquesta zona del casalet on es fa el bingo aliment, i els avis i àvies, doncs, cada dimarts i dijous aquests aliments s'acaben coent una miqueta. Per tant, amb molt bona voluntat ho estan acceptant. Avui s'ha anul·lat l'activitat, perquè sí que avui les temperatures estaven molt altes. Segurament la setmana que ve s'haurà d'anul·lar per l'instal·lació d'aquesta maquinària, però després podrem entomar aquesta activitat. I respecte a la informació, doncs potser sí que l'hauríem de reforçar, i les idees que han donat d'altres equipaments, doncs els podríem posar sobre la taula i ho podem valorar. L'Escola del Carme encara és complicada perquè no tenim una persona que faci de videll, aleshores anar obrint i tancant costa una miqueta, però podem valorar-ho. Moltíssimes gràcies per totes les aportacions.
0: Moltes gràcies. Si potser la que veig més viable és poder obrir l'Escola del Carme també com a refugi climàtic, però pot entendre que sí que podríem habilitar la piqueta com a refugi climàtic, però crec que no seria l'espai que estaríem pensant tots, no? O les oficines de GEMSA, no seria allò, o la ràdio, no seria evidentment els espais que estaríem pensant. Per tant, bé, em sembla una bona proposta per ampliar els refugis climàtics. Evidentment, doncs, ha d'anar acompanyat del reforç de personal, que també seria una cosa similar amb el TOC, perquè la dinamitzadora no es pot multiplicar o partir. Llavors això hauríem de veure, però em sembla sobretot aquest seria el camí per ampliar els refugis climàtics, i està bé que puguem fer el màxim de difusió possible. Espero que les explicacions hagin quedat fetes. I faltava una pregunta? Ah, sí, i el cementiri. Passo la paraula a distret. El regidor a través.
4: Ha contestat el mòbil per mi. Bé, ja has fet una primera actuació a la part superior a dreta, i n'hi ha una prevista de, ara crec que no l'enganyaré, crec que de 8.500 euros, li sé dir l'import, però no sé dir-li exactament l'abast. El que succeeix és que hi ha zones on es va tirar aquell, tècnicament no li sé dir, que és un monocapa, miro el company Jordi Martín, doncs que sí que, segur que m'he guat a la paraula tècnica, però se m'ha entès. Doncs que sí que s'està aixecant, això és una actuació que s'hauria de fer des de zero, val? Per tenir aixecada del tot i tornar a instal·lar, tallar i demés. El que estem fent és aquelles zones on hi ha petites diferències que quan les veus realment són de 3 mil·límetres o 5 mil·límetres, però que sí que a certa gent gran, doncs, es poden entrebancar, i farem tres coses. Algunes les hem millorat, ficant una miqueta de ciment, de capa entre una i l'altra, i permeteu una que potser ve per deformació professional, però també indicar allà on hi ha el desnivell, que crec que ajudarà. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Queden fetes les preguntes. Per tant, tanquem aquí el ple de juny. No hi ha preguntes per part de la ciutadania. No sé si des del públic n'hi ha. Doncs fins aquí el ple del mes de juny. Aprofito, ja que l'hem presentat avui, també per desitjar un molt bon escaldàrium a totes i a tots. I ens retrobem al ple ordinari del mes de juliol. Moltes gràcies.

Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 180 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui, la guitarra serà la protagonista. Ens hi posem? Som-hi!

0: Avui dia ens podem trobar a les xarxes llistes de cançons de tot tipus en funció de l'instrument, l'estil, el ritme. Les llistes cada vegada són més nombroses i destaquen per damunt de tot els gustos de la persona que l'ha confeccionat. Quan no existien les xarxes, les llistes se les feia cadascú a casa amb una cinta de gravar. Demanava als amics els discos que li interessaven, més el que un tenia, i confeccionava una cinta de casset de 60 minuts amb tot el millor que li semblava. A vegades, fins i tot, es pintava a mà una caràtula amb un dibuix i els crèdits i la regalaven a algun amic o a aquella amiga amb qui havies encetat un diàleg críptic. Per la seva banda, els segells discogràfics també intentaven marcar tendència amb aquells vinils i cintes que recollien Lo Mejor de l'Año 77, per posar un exemple. També es trobaven treballs més elaborats que pretenien donar sentit a un estil, instrument o estètica. En aquest aspecte, avui recollim un treball que es va fer en la darrera etapa d'aquest món que ja no existeix.
1: Sí, en aquest context, l'any 1995 va aparèixer un CD, Palabra de guitarra, 15 guitarristas españoles interpretan canciones inolvidables. És un CD amb un títol tremendo que va editar el segell BMG i que va ser una iniciativa del guitarrista mallorquí Joan Bibiloni. Bibiloni va fer una selecció que per ell eren, diguem, del que eren els millors guitarristes que aleshores hi havia al que anomenen Espanya. I hi havia guitarristes com Raimundo Amador, Javier Vargas o Osby Greco. No obstant, això, la presència més destacada de guitarristes la portaven als països catalans, procedents a Catalunya, País Valencià i les Illes Balears.
0: En aquest sentit, no ens hi caben tots, però hem escollit els que millor representen la riquesa guitarrística dels països catalans d'aquest CD, que es va editar. Començarem amb el Degà, un dels guitarristes elèctrics de jazz més gran que ha sortit de la nostra terra. Un home que malauradament no hi és i que trobem molt a faltar, en Jordi Bonell. Bonell va començar la seva carrera a mitjans dels anys 70 a grups com Secta Sònica i Música Urbana. Ha col·laborat amb gegants com Chet Baker o Michel Legrand i girat i gravat per multituds d'artistes com Gato Pérez o Joan Manuel Serrat. En el disc que avui recuperem, Palabra de guitarra, ell va ser l'encarregat d'enregistrar el primer tema. Va escollir Moon River i en va fer una versió molt dolça i especial que d'alguna manera el va identificar tant que el públic li demanava en els seus concerts. Que soni Moon River per la guitarra de Jordi Bonell.

0: Continuarem amb Toni Carmona, que és un guitarrista de Barcelona, fonamental en la història de la música espanyola, malgrat ser un desconegut pel gran públic. Carmona va començar la seva carrera molt jove, amb 14 anys. De fet,
1: en aquesta edat ja era tot un professional amb els Amaya. Ha treballat amb Luz Casal, Paloma San Basilio, Joan Manuel Serrat, Nacho Cano, Manolo Tena i un llarg, etc. En aquest disc, Carmona s'atreveix amb tot un clàssic de la història de la música pop, la mítica Bridge Over Troubled Waters de Simon & Garfunkel. Que soni Bridge Over Troubled Waters amb la guitarra de Toni Carmona.

0: I ara li toca el torn a Damià Timoner, un guitarrista clàssic de Manacor, les Illes Balears. En el seu cas, Damià Timoner es va decantar per un clàssic d'Eric Clapton. Una de les poques cançons de Clapton de la seva discografia en solitari que aguanta, perquè recordem que Clapton sobretot s'ha basat per, la gent ho coneix per les grans versions de, com per exemple Cocaine, Bob Marley, Robert Johnson, etc, etc, i sí que té una, discografia en solitari més fluixa, així com en grup, com en grup sí que és molt interessant, amb els Cream,
1: Derek and the Dominos,
0: etc, etc, la seva discografia sempre fluixeja molt, no, en aquest sentit.
1: Molt irregular, per dir-ho d'alguna manera, sí.
0: Malgrat tot, aquesta peça és un tema preciós, que Damià Timoner va impregnar d'una cavidesa mediterrània fabulosa. Li va donar el caliu que li faltava, no? Perquè si alguna cosa té Clapton és aquella fredor i aquella cosa que... la slow hand, no? Mítica. Que soni Wonderful Tonight amb la guitarra de Damià Timoner.

0: I ara li toca un guitarrista i productor que ha estat capdalt en el desenvolupament del rock cantat en català. Estem parlant de Marc Grau. Vull fer un matís, i és que sempre que es parla dels inicis de Marc Grau, la gent el situa com l'artífex dels primers èxits de l'último de la fila, que és veritat. I Marc Grau va començar la seva carrera molt abans, al costat de Rocky Muntanyola, que era l'alter ego de Jordi Batista. A finals dels anys 70, amb la pujada de les orquestres de ball, en Jordi Batista va decidir repescar el seu alter ego de l'orquestra bateria, perquè en Jordi Batista era un dels fundadors de la primera orquestra bateria, que recordem que es va fer en el mític cap d'any de l'any 74, a Celeste, i on s'intentava recuperar la música de ball, i els cantants eren en Jaume Sisa, que era Ricardo Solfa, que feia les cançons així més surrealistes. Llavors hi havia la voz del Trópico, que feia els boleros, en Jordi Batista, que feia les cançons més rock, no? I llavors això es va quedar, i a finals dels 70 ell va recuperar aquest alter ego per formar un grup, i fins i tot va fer un disc editat per Edixa. En aquell disc i en aquelles gires de Rocky Muntanyola, el guitarrista ja era Marc Grau.
1: Però sobretot Marc Grau és conegut per principis dels anys 90 per ser l'artífex i el productor de grups com Sopa de Cabra o Els Pets, els que va ajudar a professionalitzar-se, polir el so i millorar-ne les produccions. De fet, jo recordo quan en aquella època, precisament que em vaig comprar un casset del disc Ben Endins de Sopa de Cabra, i llegint els crèdits hi posava que a la cançó Podré tornar enrere, el solo de guitarra era de Marc Grau, que era el productor. És a dir, d'alguna manera són coses que passen en grups que estan començant i que potser no tenen la tècnica que haurien de tenir.
0: Home, en Joan Reig sempre explica aquella anècdota, en Joan Reig, el bateria dels Pets, sempre explica aquella anècdota que el primer que va fer Marc Grau quan el va conèixer és posar-lo amb una claqueta a tocar la bateria hores i hores i hores i hores per educar-li el ritme.
1: Doncs no? amb la guitarra passava igual. I és conegut el cas també dels Pets i Sopa de Cabra, però també va ser important el seu treball amb un Papa, que segurament, segons la meva opinió, és un dels millors grups que hi ha hagut mai en aquest país, i del qual la seva producció li va valdre un premi Ondas al grup Revelació.
0: Marc Grau, per aquest disc que avui estem repassant, va portar el tema Lady Jane, un clàssic melòdic dels Rolling Stones. Que soni Lady Jane amb la guitarra de Marc Grau.

I acabarem aquest repàs al disc Palabra de Guitarra, editat l'any 1995, impulsat pel mallorquí Joan Bibiloni, amb el tema que tanca el CD, que és obra del mateix Joan Bibiloni. Porta per títol Palabra de Guitarra i és l'única peça d'autoria pròpia. Que soni Palabra de Guitarra, de Joan Bibiloni.

0: I acabem el programa amb el poema Una casa amb vistes, d'Eduard Escofet.
1: Una casa amb vistes. Ara que recordo que les presons són plenes, m'adono que les illes vessen construccions inimaginables, que els meus minuts tenen el preu fixat per gram i que el sexe es paga i hi ha cua. Però les presons són plenes. Un banc, un llapis, un plat petit d'arròs, un colom que vagareja a prop, converses, jo. L'aire és curull d'avions i tot són garlandes, l'església i les oracions, els somnis de l'home i les ales, les estretors i les misèries en DVDs i la ignorància i els tedis més profuns. I una música de martell que no hi ha qui dormi, i una música de martell que no hi ha qui dormi, i una música de martell que no hi ha qui dormi. No hi ha cap illa sola i els pares són màquines de matar fills. És un tot de nius i construccions que s'alcen i nius de formigó i cels embotonats i nínxols de baix preu. A la presó només deixen portar-t'hi quatre objectes i tu mateix. Mentrestant, el món es pot anar congelant.
0: El Gat Blanc, un programa de Joan Josep Vallvé i Àlex Gómez Font. El control tècnic, Alexis.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: When I met you in the summer. Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono,
3: ni una cosa,
2: no
3: dono ni temps.
2: O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
4: Clar, jo vés al bar.
2: No, vés a la demanar que et fatin fora i a la ràdio.
5: Clar, què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A Plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom. Conxita Granger Veleta.
9: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
9: Matrícula.

0: 2480.
1: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició de l'InfoCaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
0: InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dijous 25 de juny i després de la ressaca de Sant Joan obrirem l'informatiu amb la crònica de la Revetlla, una festa que, segons el consistori i els calderins i calderines que van acudir, va agradar molt. El retrobament de 180 persones al voltant d'una foguera, música i teca va deixar un bon gust de boca que pensa tornar l'any vinent. I continuarem amb una altra notícia que torna cada mes, perquè avui té lloc a la Casa Consistorial el ple ordinari del mes de juny. Un ple que té una vintena de punts a l'ordre del dia, entre els que destaquen la sol·licitud de la subvenció de la Llei de Barris, la creació del taller municipal Manolo Huguer i la creació del Servei Municipal d'Educació de Carrer, entre d'altres. Finalment, enllestirem l'informatiu amb les novetats del municipi i la comarca, com la creació del nou servei de robòtica per als joves de Caldes, un consell del col·lectiu LGTB a la comarca i un pas més per la nova variant de Sant Manat i Caldes de Montbui. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Caldes ha celebrat una revetlla de Sant Joan sense incidents destacats. Tan sols s'han registrat un parell de contenidors cremats i alguns desperfectes menors en parcs i espais públics. Però, més enllà d'això, el gran èxit d'aquest any ha estat la revetlla popular que ha vingut per quedar-se, amb prop de 200 assistents al sopar popular i mantenint una riquesa cultural i tradicional que han destacat molts dels participants. Avui, últim dijous de mes, té lloc el ple ordinari. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts, entre els quals destaquen la proposta per crear el Servei Municipal d'Educació de Carrer, la creació del Servei Municipal del Taller d'Art Manolo Huguer, la presentació de la nova sol·licitud per la subvenció de Llei de Barris i l'aprovació de l'adhesió a la Declaració Institucional del 28 de juny, és a dir, el Dia Internacional del Col·lectiu, un ple que finalitzarà amb la votació de la moció impulsada per Esquerra amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Les escoles del municipi ja poden gaudir del servei de robòtica i pensament computacional. Un cop resolta la licitació, l'Ajuntament posa en marxa el servei de robòtica per a les escoles del municipi. Aquest nou servei s'ha adjudicat a Robotics Hands-on Learning i compta amb un pressupost de gairebé 70.000 euros. Un nou servei que ha d'estar ja plenament operatiu pel proper curs escolar amb l'objectiu d'apostar per la digitalització i el pensament computacional del jovent del municipi. Aquest mes de juny és el mes de l'orgull. Per això, el PSC del Vallès Oriental i del Moianès ha creat el Consell LGTBI, el primer d'aquestes característiques que es crea en la història del Partit Socialista de Catalunya, una iniciativa que té l'objectiu d'impulsar polítiques en aquest àmbit als municipis de la comarca. El govern de la Generalitat ha donat llum verda a l'actuació, a l'actualització i l'ampliació del programa Encàrrecs d'Actuació. El document preveu les inversions estratègiques en infraestructures per a la propera dècada i, entre les noves incorporacions, hi ha la construcció d'aquesta nova carretera que ha d'unir Caldes i Sant Manat, un projecte al qual el govern hi destina 45 milions d'euros. L'últim titular és pel temps. Avui els termòmetres han arribat als 34 graus de màxima i demà divendres continuarem amb calor de ple estiu. Es mantindrà l'ambient plenament estiuenc amb una matinada suau i una temperatura mínima d'uns 20 graus. El cel estarà majoritàriament serè durant tota la jornada i les temperatures pujaran ràpidament al llarg del matí fins a assolir els 34 graus de màximes durant les primeres hores de la tarda. Per tant, tindrem un dia assolellat, sec i calorós, amb un lleuger vent que bufarà amb més intensitat a partir del migdia.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Caldes ha celebrat una revetlla de Sant Joan sense incidents destacats. Tan sols s'han registrat un parell de contenidors cremats i alguns desperfectes menors en parcs i espai públics. Però, més enllà d'això, el gran èxit d'aquest any ha estat la revetlla popular que ha vingut per quedar-se. Dimarts es va viure un ambient de celebració popular que els calderins i calderines enyoraven des de l'aplec de Sant Sebastià. Una comunió de veïns, música, tradició, cultura, festa i teca que va fer-se evident amb una assistència massiva a la plaça de l'11 de setembre, fins al punt que es van vendre més tiquets pel sopar popular dels que estaven previstos inicialment. Una jornada que va començar amb la tradicional rebuda de la flama del Canigó, un foc que va servir aquest any per encendre la foguera popular que l'Ajuntament va instal·lar darrere la casa consistorial. Una revetlla que va comptar amb una ballada de sardanes al voltant de la foguera, una conta-conta sobre aquesta tradició i un concert de cançons populars de la mà del duet gironí Duo Ponsà, una formació musical que explicava als micròfons de Ràdio Caldes com els va arribar la proposta d'actuar per la revetlla.
3: No ens ho esperàvem perquè bàsicament fèiem vídeos penjant cançons que ens agradaven i de cop ens va contactar la Laia per fer aquest concert. Ens va fer molta il·lusió, el tracte està molt bé i aquí estem, esperant per pujar.
4: No vam dubtar
3: en cap moment, no.
2: Una festa que va tenir també com a protagonista el sopar popular a càrrec de Xevi Xefles, una sessió de karaoke i un final de festa amb ball a càrrec d'un DJ, fins passades la 1 de la matinada. Recuperar la foguera de Sant Joan va ser una novetat i els ciutadans del municipi van respondre omplint la plaça de l'11 de setembre. Es van vendre un total de 175 tiquets per al sopar popular de botifarra amb seques, una xifra que demostra les ganes que tenien els calderins i calderines de retrobar la revetlla de Sant Joan. La regidora de Cultura, Laia Cuscó, destaca l'ambient que es va viure durant tota la nit i l'encesa de la flama amb els representants de 12 barris, amb famílies i veïns reunits, infants jugant amb els petards, gent gran emocionada i el simbolisme d'unió que transmet l'encesa de la foguera per a Caldes. Així ho explica la regidora de Cultura als micròfons de Ràdio Caldes.
5: Es van vendre 175 tiquets per al sopar popular. Més enllà dels números, si hagués de destacar alguna cosa, seria l'ambient que es va viure durant tota la tarda-nit. Es va generar un ambient molt familiar, molt de poble, d'aquelles revetlles que molta gent recordava d'anys enrere. Hi havia famílies, infants jugant amb els petards, gent gran emocionadíssima, veïns compartint taula. També va ser especialment emocionant veure com representants de 12 barris diferents van recollir la flama del Canigó i van encendre plegats la foguera. Recuperar una tradició i fer-ho des de la unió, la convivència i el sentiment de pertinença al poble. Molta gent ens va expressar la seva satisfacció i això ens confirma que recuperar-la tenia sentit i que forma part de la memòria col·lectiva del municipi. Crec que hem tornat a encendre una tradició que mereix tornar a formar part de la vida festiva i cultural de Caldes de Montbui.
2: Des del consistori creuen que ha estat un encert tornar a organitzar la revetlla de Sant Joan, una festa popular que, després de molts anys, comença i acaba amb una foguera que ja sembla preparar-se per l'any vinent.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Avui, últim dijous de mes, té lloc el ple ordinari. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts entre els que destaca la proposta per crear el Servei Municipal d'Educació de Carrer, una iniciativa en què educadors de carrer treballaran amb joves d'entre 12 i 25 anys en els espais públics. Una sessió plenària que també ha de servir per donar el vistiplau a la creació del Servei Municipal del taller d'art Manolo Huguer. A banda d'això, també s'ha de votar la proposta per presentar una nova sol·licitud per a la subvenció de la Llei de Barris, una segona convocatòria que consisteix en la reparació dels barris amb component de millora energètica i transformació física. En el cas de Caldes, s'aposta per repetir el projecte que ja es va presentar a la primera convocatòria i que preveu la millora i transformació del barri del Bugarai i del Parc de l'Estació i de l'Ametller. Entre els punts importants de la sessió d'avui, també n'hi ha un important pel col·lectiu LGTBIQ+. El ple ha d'aprovar l'adhesió a la declaració institucional del 28 de juny, el Dia Internacional del Col·lectiu. De fet, durant la sessió plenària es farà la lectura del manifest del 28J. Abans d'acabar, el ple haurà de votar una moció impulsada per Esquerra amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Tot plegat a partir de les 7 de la tarda en un ple que podreu seguir en directe a través de Ràdio Caldes i radiocaldes.cat.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Les escoles del municipi ja poden gaudir del servei de robòtica i pensament computacional. Un cop resolta la licitació, l'Ajuntament posa en marxa el servei de robòtica per a les escoles del municipi. Aquest nou servei s'ha adjudicat a Robotics Hands-on Learning, una empresa especialitzada en robòtica i formació educativa, que a més és distribuïdora oficial de Lego Education and Makerbulk Education, un projecte que compta amb un pressupost de 67.500 euros i una durada de 2 anys. El contracte s'articula en 3 línies de treball: la dotació de material de l'aula de robòtica, l'accés a llicències i recursos digitals per a les escoles i la dinamització i l'organització d'esdeveniments relacionats amb la robòtica i el pensament computacional. Una iniciativa formativa que culmina en altres iniciatives que en els darrers anys s'han dut a terme en aquesta línia. Per exemple, la visita de robot beta a les escoles, el taller que comença avui sobre la introducció a la tecnologia o les activitats de la Setmana de la Ciència del 2025, un nou servei que ha d'estar ja plenament operatiu pel proper curs escolar amb l'objectiu d'apostar per la digitalització i el pensament computacional del jovent del municipi.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
2: Aquest mes de juny és el mes de l'orgull. Per això, el PSC del Vallès Oriental i del Moianès ha creat el Consell LGTBI, el primer d'aquestes característiques que es crea en la història del Partit Socialista de Catalunya, una iniciativa que té l'objectiu d'impulsar polítiques en aquest àmbit als municipis de la comarca. Segons defensen, des del PSC, s'ha concebut com un espai on es vol treballar per la igualtat efectiva i la lluita contra qualsevol forma de discriminació, a més de generar espais de participació i debat dins el partit del Vallès Oriental i el Moianès. La presidenta d'aquest Consell és Noa Monràs, que serà l'encarregada d'impulsar formacions, campanyes i treballar més enllà de les dates assenyalades, fomentant les polítiques des d'àmbits com l'educació, l'esport i el feminisme.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Nou pas endavant i significatiu de la futura variant de Sentmenat, la que ha d'alliberar de trànsit i camions del carrer d'Oms. El govern de la Generalitat ha donat llum verda a l'actualització i ampliació del programa d'encàrrec d'actuacions, el PEA. El document preveu les inversions estratègiques en infraestructures per a la propera dècada i, entre les noves incorporacions, hi ha la construcció d'aquesta nova carretera que ha d'unir Caldes i Sentmenat, un projecte al qual el govern hi destina 45 milions d'euros. Aquest acord permet encomanar al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica la gestió del procés de licitació i adjudicació dels contractes de les obres necessàries. Per tant, és un dels primers passos necessaris per a la realització final del projecte. En total, el govern destina 4.300 milions d'euros a aquest programa d'infraestructures bàsiques.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Continuem ara amb la informació en format més breu. L'ADENC presentarà un contenciós administratiu contra la variant de Sant Feliu de Codines. L'entitat ecologista ha emprès accions legals per aturar la nova variant de Sant Feliu que està previst que comenci a construir-se ben aviat. Segons l'ADENC, el motiu són els danys que causa a la natura, les irregularitats del procés des de l'administració i la manca de visió global per no pensar en el transport públic. El sistema d'emergències mèdiques desplega a partir d'avui 278 ambulàncies a tota la regió metropolitana nord, el que suposa un salt qualitatiu a tot el territori orientat a millorar l'atenció sanitària i adaptar-la a les necessitats ciutadanes. Un desplegament que té un impacte directe a Caldes, tot i que encara no està clar on s'ubicarà l'ambulància destinada al municipi, perquè el CAP no està obert les 24 hores del dia. La inversió del nou sistema d'emergències mèdiques que avui comença a ser una realitat és d'uns 400 milions d'euros en els pròxims 5 anys i incrementa gairebé un 9% del nombre de total d'ambulàncies al territori. El Centre Excursionista de Caldes torna a organitzar les tradicionals projeccions de cinema a la fresca. Demà a les 10 de la nit, al Jardí del Toc, es projectarà la pel·lícula de Jordi Camins, Gel o ni fins quan. Aquesta serà la primera edició del cicle triple, que també ha programat projeccions pels propers divendres 3 i 17 de juliol. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. El Departament de Cultura de la Generalitat ha posat en marxa avui una nova edició de Llegir té un premi, una iniciativa per fomentar la lectura entre infants i joves que s'allargarà fins al 31 d'agost. Aquesta edició acull fins a 2.500 infants de 8 a 16 anys que tinguin carnet de qualsevol biblioteca pública del país. Els participants podran llegir els títols que recull la proposta i respondre preguntes sobre el que han llegit, optant a premis a través d'una app digital. I acabem amb el temps. Avui els termòmetres han arribat als 34 graus de màximes i demà divendres continuarem amb calor de ple estiu. Es mantindrà l'ambient plenament estiuenc amb una matinada suau i una temperatura mínima d'uns 20 graus. El cel estarà majoritàriament serè durant tota la jornada i les temperatures pujaran ràpidament al llarg del matí fins a assolir els 34 graus de màximes durant les primeres hores de la tarda. Per tant, tindrem un dia assolellat, sec i calorós, amb un lleuger vent que bufarà amb més intensitat a partir del migdia.

0: I fins aquí l'InfoCat d'avui dijous 25 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: InfoCaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

Yeah.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: El progrés de la humanitat es mesura per la seguretat dels més febles, no per la velocitat dels mercats. Una frase d'Eduardo Galeano. Avui és 25 de juny, una data que ens obliga a mirar allò que la societat sovint, o podríem dir que a vegades prefereix ignorar. Conviuen el Dia de la Gent del Mar i el Dia Mundial Antitaurí, dues realitats que, malgrat semblar llunyanes, comparteixen un mateix fil, la vulnerabilitat. Perquè, com recorda Galeano, el progrés no es mesura en gràfiques que pugen, que no es mesura en gràfiques que pugen ni en mercats que corren, sinó en la capacitat d'un país de protegir els que no tenen veu. I qui hi ha més feble que un animal lligat a un destí de tortura a la plaça per al gaudi d'uns quants? Que hi ha més vulnerable que un mariner abandonat a alta mar per la cobdícia d'una navillera? Defensar la vida significa defensar-la en totes les seves formes, sense excepcions. I avui, des de la ràdio, trenquem el silenci per demanar empatia pels que hi treballen a l'oceà i pels que hi pateixen a la sorra. Perquè una societat que gira la cara davant del patiment és una societat que es perd a si mateixa. I és curiós com fins i tot en dies com avui la realitat ens recorda que la fragilitat no és patrimoni de ningú, que tots en algun moment som aquell mariner que espera ajuda o aquell animal que no pot fugir, que tots necessitem alguna vegada que algú ens miri i ens digui «et veig, t'importes». Potser per això ens commouen tant les històries que parlen de cuidar, d'acompanyar, de fer comunitat. Potser per això ens aferrem a les paraules que expliquen el món amb tendresa o a les que ens recorden d'on venim i qui som. Potser per això, fins i tot enmig del soroll, busquem espais on la vida es pugui mirar amb calma i amb respecte. Avui parlarem de vulnerabilitat i de fortaleses, de tot allò que cal protegir i de tot allò que cal construir plegats, de la necessitat sempre urgent de posar la vida al centre. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. Amb aquesta mirada ampla obrim el fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí durant dues hores, gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posats en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquest recorregut radiofònic d'avui. A la primera hora, tot just després del sumari, ens visitarà Laia Martínez Fugardo, autora del conte Quants petons et faig avui, publicat per l'Excellence Editorial. Una història que neix d'un treball de fi de grau i d'un repte preciós, acostar el món de les matemàtiques als més petits des de la emoció, la quotidianitat i l'efecte. Així, doncs, durant uns 45 minuts dialogarem amb ella sobre la Bet, la protagonista del conte, sobre com va desaparèixer els números i sobre com entén ella el futur de l'educació a les nostres aules. Una conversa que promet tendresa, pedagogia i mirada crítica. La segona hora d'avui estarà dedicada a Endavant les Atxes, el que vol dir que a partir de les 10 hores tindrem les atxes ben enceses amb Susana Corxo, de l'Oficina de Català de Caldes, un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, la docència, l'ús quotidià, les polítiques públiques, les curiositats i les expressions que ens identifiquen com a comunitat. Avui la Susana es posarà al dia de les inscripcions i d'altres temes d'aquí a Caldes o de més enllà de Caldes. Després, Podríem dir que de seguida entrarem en una conversa on la llengua, comunitat, integració cultural van agafades de la mà. La Susana vindrà acompanyada per un grup del seu alumnat o persones que l'acompanyen durant aquest curs i en tots plegats intercanviarem paraules, vivències, reflexions. I per acabar també, dins d'endavant les atxes, hi haurà temps per a la música. Així doncs, iniciem aquest recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. I de fet ja passa gairebé uns 25 minuts, prop de mitja hora de les 9 del matí. Jo havia dit uns 45 minuts que dedicarem a la Laia, serà una mica menys. Però primer de tot, Laia, benvinguda aquí al Fòrum i a Ràdio Caldes. Jo t'he dit 45 minuts per parlar, però vull dir, el temps passa tan ràpid que entre començament i després que jo m'enrotllo molt, doncs així estem. Benvinguda, Laia.
3: Hola, benvinguda.
2: Ben trobada. Doncs tenim el plaer d'iniciar aquesta primera hora amb tu, Laia, que ets una persona molt jove, nascuda el 2004, és a dir, que només tens 22 anys i no sé si els has fet encara.
3: Encara no.
2: Imagina't, imagina't si és tan jove, o sigui que d'aquí res a poc tindràs 22, però de moment són 21. Doncs tu combines la passió dels llibres amb la teva formació en el grau d'educació primària, crec que és així, eh?
3: Sí.
2: O sigui, que ho estàs, que podríem dir que ja ho acabes ja.
3: Sí, vaig acabar, de fet, ja farà 3 setmanes.
2: 3 setmanes? I amb molt bones notes, segur.
3: Sí.
2: I ara, a més, doncs podríem dir que recentment t'has estrenat també en el món de la literatura infantil amb el teu conte Quants petons et faig avui. Una obra dolça que neix de la teva vocació pedagògica per connectar amb els més petits a través de les emocions, però també en aquest cas va una manera de fer entendre els números, d'entrar als nens, als més petits, en les matemàtiques. Bé, crec que és així. Doncs, mira, ja passem directament al que toca, no? Doncs, i començo fet de preguntetes. Més que preguntes, seran conversa. Primer de tot, el llibre neix del teu treball de fi de grau, no? Com es transforma un treball acadèmic i teòric en un conte infantil il·lustrat tan dolç?
3: Doncs bé, jo vaig veure que fent les pràctiques i sobretot doncs, quan jo també estava estudiant la secundària, que vaig veure que les matemàtiques sempre costaven molt tant per als profes com pels nens. Als nens no els agradava sempre les mates i tots posaven cara de terror. I quan jo les estudiava també hi havia mestres que a vegades doncs, no sabien com explicar-les i vaig veure que un treball de fi de grau d'educació primària, que és on es treballa la base de les matemàtiques, creia que era el millor doncs, fer algo pràctic que tinguessin els mestres per donar-los als nens i fer veure que les matemàtiques doncs, estan a tot arreu i són significatives i no tenen per què ser avorrides o com tots veuen que molesten. I doncs bé, doncs vaig pensar que era una bona idea fer alguna cosa més aviat pràctic, que sempre es queda tot amb la teoria en un treball de fi de grau i doncs vaig dir, doncs mira, per què no fer un recurs que no vaig trobar enlloc.
2: Molt bé, vull dir que la veritat és una idea fabulosa i a més la manera també de fer-la, d'entrar-la als més petits, perquè com tu ben dius, no sovint les matemàtiques entren bé, però per què no entren bé? A vegades és per la persona que intenta ensenyar aquestes matemàtiques, que no ho sap bé, no? I el fet de que hi hagi una història així, de veritat, que val moltíssim. Podríem parlar una mica de la teva infantesa. A la teva biografia dius que de petita buscaves ossos de dinosaures o de dinosaures fent forats a la terra, sempre has tingut aquesta imaginació desbordada? Parla'm això dels dinosaures, aquesta idea que tu tenies d'aquestes històries que t'agradaven tant.
3: Doncs bueno, jo a primària sobretot vaig tenir una mestra que em va ensenyar les matemàtiques d'una manera molt diferent. Sempre s'ensenyen de manera teòrica o feixuga, repetició d'exercicis, i jo vaig tenir una mestra que de fet va canviar tot això i era tot de manera molt manipulativa, experiencial, doncs bé, doncs amb els ous de dinosaure o amb qualsevol altra cosa, sempre amb algú doncs, que ho poguéssim veure per veure aquella operació que feies o per veure doncs, què és realment el procés que seguies, perquè a vegades les matemàtiques solen ser abstractes i no les entenem, però si les veus és quan comences a entendre-ho i ho fas com de manera jugant. I és això, que ens ho feia jugant i amb la imaginació davant i al final t'obria un altre món que molts nens doncs, encara no han vist.
4: I és així, com tu també, a través d'aquestes històries dels dinosaures, no? Doncs, però sempre has tingut aquesta imaginació, podríem dir, també desbordant per part teva, sense que la mestra te digués, perquè això ajudava, no?
3: Sí.
4: Ajudava el fet de que ella et parlés de la manera d'entendre les matemàtiques a través de dinosaures o històries, etc. Però jo crec que també tu, ja, per si, ja la tenies, no?
3: Sí, des de molt petita ja... doncs m'agradaven molt els números i tot el que era, doncs la imaginació sempre era barrejar la imaginació que tenia amb números o comptar o agafar i fer sumes però sense saber jo que estava fent sumes i al final sí, sempre he tingut com aquest punt d'imaginació.
4: Parlem ara del llibre. Presenta't tu aquesta la història de l'Avet, no? Què li passa un matí quan es desperta? Sí, sense fer molt spoiler, perquè intentarem no fer-lo, però vull dir, què és el que li passa, així de manera molt resumida, que és la sinopsi del que trobem en el llibre?
3: Sí. Doncs la Beth és una nena de 8 anys i a aquesta nena li agraden moltíssim les matemàtiques i sempre que va a escola doncs ella vol ser una gran matemàtica. Ella nota que al final les mates són per ella. I hi ha un dia que es desperta...
4: Sí, molta gràcia, perquè tu estem parlant de la Bet, però aquí molt a prop tenim una altra Bet. I clar, i potser ella està tota encuriosida per saber què li passa a aquesta altra Bet. Jo fins i tot avui la faria entrar aquí a la Bet i li preguntaria, Bet, què per són per tu els números? Però bé, millor no sé si ara precisament està fent números. Això potser el seu pare es ho pugui dir. No, precisament no està fent número. Però bé, però ella està incuriosida, per saber què li passa a aquesta altra Bet.
3: Doncs bé, i aquesta Bet, que li agraden tant les matemàtiques, sempre ho compta tot, va a l'escola i compta els passos que fa fins a arribar a l'escola. I fins i tot doncs, els petons que li fa la mare. Doncs això ve al títol. I un dia es desperta i aquests números han desaparegut. Veu que no pot comptar els petons que fa la mare, veu que no pot comptar res perquè els números no existeixen. Total, que va a l'escola i tots els nens estan fent una festa perquè no hi ha matemàtiques. Bé, si molts nens anessin a escola i no hi haguessin matemàtiques, també farien la festa. I llavors veu la Bet que sense números no estarà tot tan divertit com pensen. I mentre va passant la història, veuen això, els altres infants veuen que tenia raó la Bet i en aquell moment es posen a buscar els números perquè els hi fan falta, perquè per la vida, el dia a dia, calen els números. Llavors aquí hi ha tot aquest recorregut de la història on busquen aquests números i ara no us diré si els troben o no, on estaven.
4: No, això de fet tu ja ho vas fer justament quan has fet la presentació d'aquest conte, no? Que el vas fer a la biblioteca farà unes... tres setmanes o així, que per cert va anar força bé, no?
3: Sí, molt bé, molt bé. Van venir bastants nens a la biblioteca, que em va sorprendre, perquè últimament els nens i la biblioteca a vegades no són gaire amics.
4: Oh, sí que són bastant, sobretot els petits, no saps tu els amics que són, eh?
3: Quan són més petits, però ara ja que comencen a créixer, ja se'n volen anar. És com... a veure si els pots atrapar, i vam fer un taller de números on veies això, jugar amb els números i jugar amb les matemàtiques.
4: Sí, perquè aquest conte està, podríem dir, que està adreçat a nens i nenes a partir de 5 anys, no?
3: Sí.
4: Sobretot quan ja comencen a saber llegir. Perquè influeix... O sigui, les lletres, aquí a més en el conte, són lletres grosses, no? Però que també és cert que comencen a saber llegir, però encara els números no estan tan clars, no? I tu, a més, has tingut aquesta idea de fer aquest conte molt ben... A més, també està molt ben il·lustrat. La persona que ha fet les il·lustracions és...
3: L'Alícia.
4: Us coneixeu vosaltres endavant o és a través de l'editorial?
3: L'editorial em va passar diverses il·lustradores i vaig poder tenir la sort de poder escollir la que volgués i vaig estar mirant les seves il·lustracions i, de fet, l'Alícia tenia moltes bones il·lustracions i em van enganxar molt. Vaig dir, ostres, crec que em podria doncs, expressar molt bé la, el missatge que volia transmetre i vaig veure que em podia fer molt bé els dibuixos i doncs, ha quedat molt maco, la veritat. No, tot no. El missatge que volia expressar l'ha ajustat molt bé.
4: Queda totalment, vull dir, enganxat tant la, o sigui, amb el teu text com precisament tenint en compte les il·lustracions. El monstre de les mates... Molts infants i adults tenen certa por o rebuig, a, com hem dit, a les matemàtiques. Eh? Però ja t'he dit també que això va molt lligat amb la persona que te les ensenya. No? Per què vas decidir que fossin el motor de la història, les mates? Els números, en aquest cas.
3: Doncs, com he dit, amb el TFG vaig veure, i tota la, amb tota la uni i tota l'experiència que he tingut, que les matemàtiques no agraden a molt poca gent, hi ha poques persones, i com que a mi a primària me les van fer agradar, vaig pensar que una història on el motor fos les matemàtiques era molt bona idea perquè els infants també vegin que els números no són dolents i que poden ser un protagonisme també d'una història. I a vegades la lectura i una història pot enganxar molt els infants i si hi ha números potser també això els enganxa i veuen que també tenen molta importància a la seva vida.
4: Perquè fa a l'aprenentatge vivencial, al conte es veu que els números serveixen per a coses reals de la vida, com saber quants petons fem, no? Que millor que fer saber això, no? Tenint en compte els petons. Com es pot ensenyar a estimar els números des de la emoció? Perquè aquí està molt clar que és a través de l'estima. Petons vol dir estimar, no?
3: Sí, sí, sí. Al final, quan donem petons és un moment molt bonic i vaig pensar que si ho feia des de l'emoció, des de l'estima, potser també es veuria més clar que calen aquests números i vaig pensar, és que els petons estan a tot arreu i els nens al final, molts nens en fan molts de petons i llavors compta els petons que li fas a la mare o qualsevol altra historieta que surt aquí, doncs creia que era molt maco si ho relacionava doncs, diguem, amb l'emoció, perquè els nens tenen les emocions a flor de pell sempre, llavors vaig dir, ostres, és com la millor forma.
4: No, no pensis que també hi ha molts infants que el tema dels petons no li va. Bé, que és sí, sí. Algo que no es pot evitar. Pot ser que a lo millor amb els pares, a les persones més properes, sí, però no sé si amb això tu t'has adonat o t'ha arribat, no?, que hi ha infants que pel mos que tu vulguis apropar-te, sí que pots apropar-te, no?, però no amb un petó.
3: No, no, sí, vaig veure-ho, de fet, a la biblioteca vaig preguntar quants petons feu als vostres pares? Ah, per exemple, heu fet avui perquè es va fer a la tarda i quasi tots em van dir molts, però de fet hi havia dos que em van dir, és que jo cap, jo els petons res, jo no els hi vull donar ni una abraçada. Jo, bueno, però, per exemple, quants passos has fet fins a anar a l'escola? Llavors, com que hi ha altres maneres d'apropar-se, vaig pensar, sort que he fet també les altres formes, perquè doncs, si un no l'apropes amb el petó, potser amb els globs de llet que fa el matí, sí, o amb els passos que va a l'escola. Llavors... Sí.
4: Sí, sí. El treball artístic, com tu bé m'has dit, les il·lustracions són de l'Alícia, com vau treballar conjuntes? O... Perquè a vegades passa això, que podeu treballar però igual no us veieu. No sé si ha passat, si ha estat aquí el cas. Tu les us heu conegut conegudes de manera presencial?
3: No, no.
4: Veure, no. És que això molt sovint quan parlo de contes amb altres sí. Persones que han fet contes, etc, i m'expliques això, diu, "No, no, ens vam posar d'acord, jo li vaig enviar el test, ella de seguida va posar o la persona va fer les vaig tenir, me va passar uns exemples i, ostres, totalment d'acord." No sé si aquí ha estat també a la manera, no, de que vosaltres heu connectat, però no sé si per telèfon, per internet, per jo que sé, per la xarxa.
3: Sí, sí, tot va ser per internet, de fet, però va ser molt fàcil perquè ella va posar també molt fàcil. Cada dia doncs, ens anàvem doncs, escrivint, jo li vaig passar tot el text i un cop passat tot el text ella em va preguntar si ja m'havia pensat o imaginat el personatge, llavors jo també li vaig donar algunes idees de com m'havia imaginat alguna pàgina o algun tros de text i llavors ella va dir, mira, jo et faig uns esbossos i llavors doncs anem retocant. I de fet és que els esbossos ja demostraven tot el que volia dir. Llavors sí que vam fer alguns retocs, però la conversa i tot el que seria doncs, connectar amb ella va ser molt fàcil i molt bé, però tot per internet, sí.
4: Parlem dels personatges. El personatge principal és la Bet, no? Doncs... Com, com vas decidir fer aquest personatge, aquesta vet, i a partir d'aquí tot el que li passa, perquè li passen coses, tot i que no podem esbrinar ben bé tot el contingut, perquè la gràcia està, sabem que per un motiu determinat ella, que està tan acostumada amb els números marxen. Però bé, com vas crear aquest personatge?
3: Jo aquest personatge el vaig tenir molt... O sigui, al primer moment ja em va sortir aquest personatge, el nom no, però sí que el personatge...
4: Ella, la nena, no?
3: La nena,
4: en aquest cas,
3: sí.
4: Ho tenies molt clar que era una nena.
3: Sí, perquè volia que fos com jo era de petita.
4: està molt clar, està sí, molt clar.
3: Per això volia ser una nena. I a més, moltes vegades associem matemàtiques amb nois o grans matemàtics, i llavors també volia doncs, trencar aquesta perspectiva de dir, ostres, també les noies poden ser grans matemàtiques i que ho vegin des de petits, que una nena de 8 anys pot agradar-li molt les matemàtiques, i sobre una nena, doncs, em vaig pensar, dic, ostres, és que això no s'ha vist tant, doncs vaig a fer-ho també com una nena, com em sentia jo, i que així també hi hagi més infants que puguin veure aquesta perspectiva també d'ells. I a partir d'allà vaig dir, doncs, com em sentia jo de petita, i per això vaig dir també aquesta roba que porta la Bet, i tot una mica, com als 8 anys és quan jo vaig... entendre que m'agradaven les matemàtiques i també doncs, per això 8 anys i el personatge és això, o sigui, el que sentia jo una mica i ho he expressat directament en el conte.
4: Després, clar, no deixa de ser un conte i tot i que apareixen altres personatges, etc, la mare, evidentment, però aquí està molt clar que tots queden com els seus amics, els seus companys de l'escola, la mestra, vull dir, i la mare, vull dir, bueno, en aquest cas és la mare, no?, que hi ha aquesta connexió, no?, però que hi ha... També es veu clarament que d'alguna manera va per tu. Vull dir, clar, la protagonista era la petita Laia.
3: Sí,
4: bueno,
3: sí, sí.
4: Has canviat el nom, però era la Laia...
3: Sí, he posat el nom de la meva mare.
4: Sí. Imagina't, sí, sí. Però el nom de la teva mare, Bet...
3: Es diu Elisabet i vaig posar Bet.
4: Clar, Bet.
3: Sí, sí.
4: Doncs està molt clar, però que te quedes així, però tenint en compte a la Laia. Parlem d'aquesta professió que serà la teva, penso que també estarà lligada a la literària, però bé, parlem de l'educació. Educar és acompanyar. Estàs a punt d'acabar, de fet ja ho has acabat,
3: sí.
4: Has acabat el grau d'educació primària, perquè ho tens molt clar, que tu el que te va és la educació primària, infantil i primària, més que la secundària.
3: Sí. Això, o sigui, he fet educació primària, encara no infantil, podria fer ara un any més i treure'm infantil.
4: O sigui, com una especialització
3: sí.
4: Més.
3: Sí, sí, però de fet, de moment he fet primària perquè em vaig decantar més per primària perquè m'agrada més aquesta part d'ensenyar. Cert que infantil ensenya moltes coses i és la base de tot, però volia ensenyar més la part aquesta d'assignatures i sobretot les mates. A mi és que les matemàtiques, al final, tinc una connexió diferent, poder. I sí, sí, sempre he vist molt clar que volia ser mestra i volia ensenyar als nens, però sobretot des d'aquesta part, doncs, una mica més diferent i posant-hi la meva petjada perquè, no sé, un robot de s'ha d'ensenyar això, ho dic tot i ho faig, sinó una mica més doncs, portant la meva essència a cada classe que pogués fer. I per això vaig decidir també ser mestra. De fet, també m'agraden molt les matemàtiques i vaig tenir aquí una mica de... I si estudio més de la part de ciències o de matemàtiques, però vaig veure que jo el que volia amb les matemàtiques era ensenyar-les. I secundària, a vegades, els nens són un repte molt gros. I vaig pensar que primària també és un repte, però... m'avinc més amb els petits que amb els grans.
4: Pensa que eres molt jove, 21 anys, vull dir que tot i que facis 22 és igual. A partir d'aquí, tu pots continuar els teus estudis, vull dir,
3: sí.
4: Pots, diguem, abans especialitzar-te en algun altre tema, fer màster, fer tot
3: sí,
4: el
3: sí.
4: Que sigui, i de moment, però el que sí que ho tens molt clar és començar a treballar amb els petits, bé, és a dir, fins a, crec que és a partir de 3, o sigui, aquí sí que necessitaries una especialització,
3: sí,
4: no?
3: És de 6
4: de 3 a
3: 12.
4: A 5, de 6 a 12,
3: sí.
4: Vull dir que seria un repte que està molt bé. A partir d'ahir pots canviar i després, conforme tu vagis veient, dius, pues mira, ara aniré un pas més, més endavant si el que et va és l'ensenyament, perquè clar, que ho tens molt clar.
3: Ho tinc bastant clar perquè també he fet extraescolars, que no és el mateix de portar una tutoria, però he fet extraescolars i m'he mogut també bastant amb els nens i veig que al final sí que és una cosa que m'agrada i treballar d'una cosa que t'agrada és que és un regal.

0: Ja dic, tu de moment, no sé si tens previst també presentar-te a oposicions de cara a tenir ja doncs, el que serà la feina ben fixa, vull dir, el que seria l'ensenyament públic o entrar directament en una escola privada, no sé com ho, això com ho tens.
1: M'he mirat les oposicions que de fet creuen i preveuen que hi haurà unes l'any que ve, el 2027, però encara no, no hi ha la convocatòria, per tant no hi ha res segur. Llavors sí que me les estic mirant una mica perquè a mi, no per treballar en una escola pública o privada o concertada, sinó per obrir-me a totes les escoles i doncs, no tenir un límit. Llavors hi ha escoles, per exemple, he pogut fer pràctiques a una escola hospital, de l'hospital i són escoles públiques. Llavors aquesta part també em va agradar molt i no vull tancar no poder anar a aquestes escoles o una escola rural, que són
0: quan
1: molt diferents.
0: Quan dius escola d'hospital, són el, diguem, a través dels infants que hi ha per malaltia, pel que sigui, estan a l'hospital, però que reben també les seves classes, l'educació, és a dir, l'ensenyament.
1: Són aules hospitalàries que són els infants que estan doncs, a una llarga estada o que per mala sort han d'estar bastant temps a l'hospital i hi ha mestres...
0: Però poden seguir, tot i que estiguin a l'hospital, poden seguir precisament les classes. És una manera també de que portin una vida normal.
1: Sí, tot. I allà l'emoció està, bueno, molt...
0: I tant.
1: I l'escola es veu allà com un moment de normalitat per aquests infants i ells són, allà no són pacients sinó són alumnes i es veu molt aquest canvi de que els nens, tot i que estiguin molt malament i que es trobin molt malament, volen venir a l'escola i allà veus realment que l'escola té un poder i una forma de canviar els nens molt gran. Llavors em va agradar molt aquesta, també aquesta emoció que tots sentien.
0: L'has viscut?
1: Sí. Sí, sí, vaig
0: poder,
1: vaig anar a fer pràctiques, va ser un mes, que és molt curt, però en un mes...
0: Ui, però ja
1: veus moltes, veus moltes coses i vaig poder... Bueno, vaig estar a Sant Joan de Déu i vaig poder veure moltes unitats, vaig estar a moltes unitats de psiquiatria, a la unitat d'oncologia, o sigui, vaig estar a moltes i vaig poder veure la realitat de molts nens i bueno, era una realitat molt diferent.
0: Ui, sí, tant, sí. Pensa que l'Hospital de Sant Joan de Déu és el que més això podria... íntegrament dedicat als infants, no?
1: Sí.
0: I aleshores allà és on tu pots donar un coneixement. Home, doncs si tu te decantes per aquesta part, de veritat que a més, amb tot el... Sí. A la teva banda de fer comptes, etcètera, serà magnífic, o sigui, serà genial justament per tu i per ells, sobretot per ells,
1: de
0: perquè
1: fet,
0: tenir una professora així
1: de
0: val
1: fet
0: la
1: vaig
0: pena.
1: Entendre molt allà que per connectar amb un nen a ser a partir de la lectura, la literatura és una cosa que els apropa molt. Allà sobretot no feien tant fitxes o una classe teòrica, sinó que a partir sobretot de les lectures és on connectaven més amb el nen. I llavors allà és on vaig dir, ostres, potser també connectar les mates amb un nen costa menys. Llavors vaig, per això vaig decantar-me també a la lectura, va ser un punt que em va...
0: I hi ha la possibilitat de, no sé si hi ha unes oposicions o a través de tu comences a ficar-te, no?, de poder entrar allà?
1: T'has de fer les oposicions perquè és escola pública. Llavors vaig dir, mira, puc mirar-me les oposicions i així no em tanco res perquè poder llavors vaig a una altra escola, un altre tipus i també m'agrada molt, però mira, faig les oposicions i puc també passar allà si volgués.
0: Home, sí, i tant, sí. La idea és molt bona. El poder de les històries. Creu que els contes haurien de fer-se servir més a les escoles per ensenyar justament assignatures podríem dir que considerades com a dures, no? Com és en el cas de les matemàtiques o de la ciència en si.
1: Sí, jo crec que al final un conte apropa a tothom, fins i tot als grans. O sigui, a mi em llegeixen un conte i dic, uau, i et quedes allà que vols saber més del conte, i a més si és una història que enganxa, i això els nens igual. I a vegades presentem les assignatures més feixugues, com les ciències, les matemàtiques, com, vinga,
0: la física,
1: ara ve...
0: La química, sí, ara... clar, que pels petits potser no entren tant. La física sí que la pots fer entrar d'alguna manera, però no tant com en aquest cas que les matemàtiques.
1: Ja les presenten de, vinga, el tostón, ja ve. Com no ho presenten de, vinga, anem a jugar. No, el tostón ja ve. I jo crec que a partir de sempre començar una classe, a partir d'una lectura que apropi als infants, els fa estar ells més tranquils i que volen saber, a veure què ens explica avui. I al final obre la mirada dels nens, jo crec, molt.
0: Aquest és el teu primer conte. No sé si tu ja tens altres... ja dic que les històries formen molt, molt, o sigui, molta part de tu, va a través de las historias de la

0: De aquesta manera que has creat aquesta història, ja tens alguna altra en ment?
1: No, de moment no, perquè estava molt centrada en acabar la carrera i el TFG i ara tenia aquest compte i feu de la biblioteca, bueno, moltes coses, i volia acabar i ara arriba l'estiu i dir, vinga, ara ja em centro i a veure què vull fer més endavant. I de moment ha sigut aquest primer compte, perquè de veritat que no m'imaginava escrivint un compte, o sigui, mai m'he imaginat escrivint un compte, sempre doncs he sigut més de números que de lletres i d'escriure, però no descarto fer una altra o fer alguna altra història, però de moment sí que és veritat que només tinc pensat aquest.
0: Com hem dit abans, la presentació ja la vas fer a la Biblioteca de Caldes. Tens previstes altres presentacions? Perquè, clar, el llibre és un conte, però val la pena que vagi corrent, no? Vull dir, tot el conte, llibres, etc., han de tenir un... han de seguir, diguem, durant un temps, no? I portar-los de la mateixa manera que has estat aquí a Caldes, no sé, a la Biblioteca de Caldes. Clar, el lloc més ideal sempre és biblioteca, sobretot tenint en compte que hi ha l'apartat infantil, sí. Però de la mateixa manera que hi ha la Biblioteca de Caldes, hi ha moltes biblioteques, i tu ja coneixes segur que moltes d'aquí al Bundà. Ja estàs fent aquest recorregut també de fer les presentacions a altres pobles que no siguin Caldes, perquè no l'he dit, però és que també tu ets calderina de tota la vida.
1: Sí. Jo soc d'aquí Caldes, i llavors volia fer primer aquí Caldes de, doncs, veure... és el meu poble, i llavors era on sentia que estava més segura. Llavors, de moment no tinc cap altra presentació, però perquè han acabat les escoles i vull esperar el setembre quan comencin les escoles, també començar doncs a fer altres presentacions a la biblioteca, perquè ara molts infants marxen de vacances o no estan tant per les biblioteques, sinó que estan més per anar a la piscina.
0: Sí, bueno,
1: o casals, o...
0: No pensis, perquè és que la biblioteca és un espai, sí. El que passa que a l'estiu també hi ha marxen. Un horari, però entre que marxa, però també pensa que amb la calor
1: s'està bé.
0: S'està molt bé. I tot i així, molts pares ho tenen molt, i molts infants també, nens i nenes, el fet de tenir el compte és superimportant.
1: Sí.
0: Si a més hi ha una persona ja que li pugui explicar,
1: millor.
0: Jo t'he dit que aquí tenim la Biblioteca de Caldes i té l'apartat infantil, però si tu te'n vas a la de Palau, a l'Alzina, 3 quilòmetres i tens una altra biblioteca en el que també té tota la banda d'infantil, vull dir que, i si te'n vas a la de Sant Feliu de Codines, vull dir que també, vull dir que totes aquestes biblioteques, i que estan molt a prop,
1: sí.
0: No sé si tu això ja ho tens en compte, potser no ara, perquè com ben dius, ara a l'estiu doncs canvia tota una mica la programació en general, però de cara al setembre, i sobretot que estàs com una mica alliberada del que seria d'anar cada dia. Potser que potser diguis tu, bueno, a partir del setembre igualment plantejo fer continuar els estudis d'una altra manera. No sé com ho tens això previst.
1: Sí, jo tinc previst fer altres presentacions, sobretot a la Biblioteca de Palau, la de Sant Feliu, la de Sant Manat, també he parlat amb ells. Llavors, algunes altres biblioteques per aquí al voltant sí que ho tenia bastant previst, i també m'han dit algunes escoles que vagi a fer alguns tallers.
0: És que és molt important tant això de les escoles, perquè és això que t'explicava, això de que els contes han d'estar a les escoles,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: O que tu comentaves abans.
1: I em van dir dues escoles d'anar a les tardes a fer tallers, llavors també tinc previst això a partir del setembre, i també alhora vull fer un màster de psicopedagogia.
0: Home, ajuda moltíssim també.
1: Sí, i per entendre més els infants, al final... Si vols treballar de mestre, per entendre un infant, calen moltes coses. Llavors, potser aquest màster m'ajuda també a entendre i poder doncs, fer millor la meva professió. Llavors, però aquest màster t'ajuda a combinar tot, perquè només són 2 dies, llavors puc combinar molt bé...
0: En quina universitat?
1: Al Blanquerna, on he fet també la carrera.
0: La carrera. Sí. Clar, doncs, i a més, és una universitat que quan tu surts ja d'allà pràcticament, surts amb feina, no?
1: Sí.
0: T'ajuda bastant al respecte.
1: Sí, i tenen també... Bueno, les pràctiques normalment busquen a llocs on puguis també quedar-te, i també alhora tenen una borsa molt gran ells que... ja doncs et diuen, vinga, hi ha aquest lloc, hi ha aquest lloc, i t'ajuda molt a trobar directament quan surts la feina, si vols. Clar.
0: Home, ho tens, jo penso que ho tindràs bé i trobaràs feina de seguida, i sobretot en aquesta que és la que, si t'he de dir alguna cosa o dir, que vagis cap allí, cap a Sant Joan de Déu, sí. No? Per el que seria professora en hospital. Vull dir que això, super, i els nanos guanyarien molt en tu, i tu també, perquè aquesta és un feedback total, no?
1: Sí.
0: D'aprenentatge.
1: Sí, sí,
0: tant,
1: molt.
0: El que tu expliques i els que et donen també. I justament aquests nens donen moltíssim.
1: Sí, i són molt agraïts.
0: Sí.
1: O sigui, tots els nens són molt agraïts, però aquests els hi veus molt directament l'agraïment cap a tu.
0: El llibre, perquè ja estem a prop de les 10, el podem trobar aquí, a banda de que estigui a la biblioteca, sí que és veritat que a les llibreries de Caldes hi és.
1: Sí, a les llibreries de Caldes, a l'Abacus també hi és, a l'Amazon.
0: O sigui... Sí, si vols en alguna plataforma també.
1: També.
0: Tot i que des d'aquí, millor, si podeu, sabem sí. Que estan a les llibreries, si pla...
1: I,
0: bé,
1: i la biblioteca.
0: A Caldes, i a la biblioteca, però sobretot sabem que estan a les llibreries, i més en alguna llibreria, totes les dues llibreries
1: millor
0: estan
1: local.
0: Especialitzades en infantil,
1: sí.
0: Vull dir, tant Joc de Paraules com Calvo Boluda, vull dir, estan... ho trobaran segur.
1: Sí,
0: doncs,
1: sí.
0: Laia, arribem al final, no sé, mira, jo m'he preparat una cançó, quasi per acabar, no?, amb aquesta part, que Guerra de Petons, vull dir, una Guerra de Petons interpretada per en Bauca, perquè penso que millor, no?, que les guerres fossin així, de
1: sí.
0: Petons o d'abraçades, però no d'un altre tipus de
1: totalment.
0: Violències, no?,
1: sí,
0: que fossin
1: sí.
0: D'aquesta manera. Doncs ha estat un autèntic plaer, no?, tenir-te avui aquí als estudis, al fòrum. Jo et convido que a partir del setembre, perquè vull dir, demà, divendres tanquem la temporada però a partir del setembre el fòrum estarà aquí de nou i et convido a tornar de nou i parlar de contes, vull dir que anirem parlant, ¿vale?
1: Val, moltíssimes gràcies
0: per estar aquí, doncs és això, el fet d'haver-nos acompanyat aquesta estona al fòrum i també estem molt agraïts, no? I molta sort, no? perquè el llibre vagi caminant i tu també.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: I ara no marxeu tampoc perquè arriba a les 10 i hi ha les notícies de la ràdio, el butlletí informatiu, però de seguida tornem a partir de les 10.

0: Passen un minut de les 10 i encetem la segona de l'hora del fòrum amb el nostre espai de dijous, perquè avui canviem una mica els horaris. Hem començat primer amb el que normalment tindria la segona hora, però en aquest cas ha anat molt bé parlar amb la Laia Martínez Fugardo. I ara, doncs, avui la segona hora està dedicada íntegrament a Endavant les Atxes, amb Susana Corcho i a tota la companyia que ve aquí.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia, bon dia.
1: Endavant les atxes.
0: Doncs avui és... tanquem justament aquesta temporada.
1: Aquesta temporada.
0: Perquè al setembre les atxes vindran molt més enceses. Vull dir, i ben preparades. Sí. Però avui és que, a més, a banda de tocar els temes que acostumem a tocar, no? Però... a mi em fa molta il·lusió a tota la companyia que t'acompanya. Ja he repetit la paraula. A totes les persones que t'acompanya. Comença, mira, a la Eva que la tenia aquí al costat, que justament havies estat aquí, Eva, per parlar. A la primera hora ha estat la Laia i ha presentat el seu conte, no? Quants petons te puc fer avui? Una cosa així, no? Era una manera d'ensenyar les matemàtiques, i tu no fa gaire vas presentar el teu conte, no? Que era el drat que no va...
2: Sant Jordi no va trobar.
0: Sant Jordi no va trobar, no? I el fet de... Tu, de fet, formes part també del grup de conversa, no? Portes el grup de conversa aquí en l'oficina del català.
2: Sí. Avui venim amb la Susana, ens ha convidat al seu espai Endavant les Atxes, molt generosament, això per parlar una mica del grup de conversa en català, en diem la tertúlia en català a la biblioteca.
0: Exacte, sí. I t'acompanyen persones, doncs, que estan amb tu, tres dones, que us presenteu, no tenia jo el nom aquí, mira...
2: Tres tertulianes.
0: Del total de quant?
2: De 9 persones que venen de manera més o menys regular. A vegades no hi som tots, però sí, hi ha 9 persones ara mateix apuntades, diguem, al grup.
0: Vale, pues comencem. Per presentar-vos a la meva esquerra, jo tindria les tres dones a la meva esquerra. La
3: primera, jo em dic Neus.
0: Neus, què més?
3: De Vera Serrano.
0: Neus de Vera.
4: Maria Corbacho Rico.
0: Maria Corbacho. I?
5: Ana Maria Mesa Gómez.
0: Vos molt bé, molt benvingudes. De gràcies. Veritat, que un plaer. Gràcies. que estigueu totes aquí. Vull dir que la Susana avui ha tingut aquesta idea. Què podem fer per tancar aquesta primera part, no?, d'Endavant dels Atxes, d'aquest... que diríem des del mes de febrer que hem pogut fer totes aquestes setmanes i que ha anat superbé, per un aprenentatge total,
1: I tant,
0: per part meva, sí. També que és el fet d'estar aquí. No sé per on comencem primer, però comencem una mica fent allò que fem sempre, de, tot i que sigui més amb menys temps, de les paraules nostrades i les frases fetes.
1: Exacte.
0: Perquè la música acabarem cap al final. Marxarem amb la música.
1: Amb la música que ens acompanya, sí. Sempre. Bé, només des de l'oficina de català el que volem és explicar-vos que ara arriba ja l'estiu, fa calor, fa mandra, però tot i així hi ha qui encara té ganes d'aprendre català. És per això, doncs, que es faran uns cursos de català, però només els nivells bàsics, el que és el bàsic 1, bàsic 2, per aconseguir el nivell A1 o A2 de català. Aleshores, les inscripcions són tot just la setmana que ve. Informo, doncs, que del 30 de juny a l'1 de juliol seran les inscripcions, perquè tot seguit, és a dir, a partir del 2 de juliol es faran els cursos. Són cursos intensius que es faran durant el mes de juliol, però aquí a Caldes, doncs, no, ens aturem i no farem cursos, perquè en aquest cas, doncs, se'ns han assignat altres tasques, però sí que hi haurà cursos de nivell bàsic a Granollers i a Mollet. Per tant, només cal entrar a la plataforma dels cursos de català per adults i a partir d'aquí d'informar-vos. Això vol dir que ara podem cadascú anar practicant la llengua com vulguem, i de cara al setembre, doncs, en tornem-hi a fer cursos, a parlar, a practicar, a estimar la llengua com ho estem fent.
0: És a dir, aquests cursos seran via internet. No seran...
1: Els de juliol n'hi haurà de presencial.
0: Sí, aquí a Caldes també?
1: No, a Caldes no.
0: A Granollers i Mollet. I aquí te pots apuntar una mica, sobretot, de perfeccionar persones que normalment ja ho parles, el català... podríem dir amb fluïdesa, etc, però encara falten alguna perfecció, no? Perfeccionar-la.
1: És això, que ara, per tant, es faran bàsics i de cara al setembre doncs farem ja els cursos de sempre, de tots els nivells, des del que és un A1 fins al que és un C2 de català.
0: Home, aquest curs intensiu que es pugui fer a l'estiu ajudarà molt precisament per anar més endavant o per fer un pas més endavant a l'hora d'inscriure's als de partir de setembre, no?
1: Sí, la idea és aquesta, que hi ha gent que acaba d'arribar, hi ha gent que està motivada per aprendre la llengua, doncs és per donar una empenta, per animar a aquest perfil de gent doncs, que de cara al setembre puguin tenir un nivell, uns mínims de català per poder fer cursos doncs, molt més alts i anar avançant.
0: Uh-huh. Vale. I això seria
1: l'única que volia parlar des de Caldes, i ja després sí que fem referència al tema de la llengua, perquè així ara ja m'agradaria comentar la llengua, però que així ja m'acompanyen elles, ja podem parlar una mica més de llengua, doncs ja que hi som totes, que avui és totes les dones som aquí al davant. Va, com sempre, tenim paraules nostrades, és a dir, aquestes paraules que de vegades les anem arraconant, que no hi pensem, però que són catalanes i que cal doncs, fer-les servir. Com és la paraula, que a mi m'agrada molt, és estar assedegat o assedegada. Sabem què vol dir estar assedegat o assedegada?
0: Quan... A mi me deixes avui una mica aturada, sí. Jo aquesta assedegada, jo no aquesta no per mi l'està en desús. Tota, és per veure.
1: Sí. Quan tenim aquesta necessitat, allò que tens molta set, ara aquests dies de calor...
0: Aquests dies de calor, molt adequada aquests dies, la paraula.
1: Exacte, és allò que dius, ai...
0: Estic assedegada,
1: ai, sí,
0: necessito veure.
1: Exacte, aquesta sensació de tenir ganes de beure aigua, perquè bàsicament és aigua, quan estàs assedegat el que vols és aigua. Per tant, aquesta paraula que m'agrada molt, assedegat, assedegada.
4: Uh-huh. És la primera vegada que l'escolto.
5: Sí, jo també.
0: Queda, aquí l'apuntem.
1: Va, doncs apuntem-la i fem-la servir perquè és molt maca.
2: Tindrem ocasió de fer-la servir.
0: A partir d'ara, amb aquestes temperatures, no sé si puja... És que pot ser que pugin bastant més, no ho sabem, però el de... Portem dos dies, sobretot aquests, el de la prèvia, el 23 i el 24 de Sant Joan, que són dos dies forts de calor.
1: I tant, i tant.
0: Amb un incendi que s'ha produït a prop i que s'ha d'anar molt, amb molta cura amb aquest tema.
1: Va, alguna altra més. Tenim la paraula polseguera. Sí, sí. Polseguera. Aquesta l'hem sentida.
0: Sí.
4: Polseguera.
0: Sí, bueno, jo crec que és... Sí.
1: Quan hi ha allò de vegades...
0: No fent tanta polseguera.
1: Sí, de vegades allò quan escombrem i està tot tan sec, s'aixeca... Quina polseguera,
0: Però això també, amb les metafòricament parlant, també
2: exacte.
0: És una paraula que es fa servir molt.
2: Hi ha temes, no? Hi ha situacions que aixequen molta polseguera, vol dir que tothom l'està parlant...
0: Els polítics, no?
1: Exacte, doncs diem ui, quina polseguera, és a dir, que estan parlant de temes que s'estan escampant i que tothom en parla. Més, tenim la paraula andròmina. Andròmina?
0: Sí, una cosa antiga, unes andròmines, algo que ja tenim per allà per casa, una andròmina.
1: Qui de vosaltres?
0: Hi ha una altra paraula que la substituiria, no? L'andròmina.
1: No té un moble vell d'aquests que està allà, allò... que el tenim de...
0: Però saps a vegades que tu vols fer l'amic invisible i tal, i en lloc de l'amic poses un pongo, es diu?
2: Mira...
0: l'andròmina, a vegades dient andròmines per no dir-te el pòmul.
2: Sí, l'andròmina també té un cert volum, no? Normalment sí, les també. Andròmines no són petites, fan nosa.
0: I te fan nosa per això les regales. Te les treus de sobre.
1: Sí.
0: És molt maca aquesta paraula.
1: Comentem alguna paraula més i després ja passem a frases fetes i les compartim. Tenim la paraula embranzida, agafar embranzida. Bé, a aquestes noies que tenim avui aquí han agafat embranzides, han agafat força, empenta.
0: Molt bé.
1: Han agafat embranzida, doncs en aquest cas per practicar la llengua, però agafar embranzides, això és agafar, no?, velocitat, agafar ganes per tirar endavant.
0: Molt bé.
1: Ja sigui un projecte.
5: Això, Susana, és un examen,
0: és un aprenentatge. És aprenentatge, tu, Llisca, així de clar.
1: No.
5: És una broma, però tinc les tres aquí mirant, dic que los ulls...
2: Cada
0: vegada més gran.
2: Les paraules que comenta la Susana és com per, com per compartir, com per tornar-les a posar a la memòria de tothom, no? Clar, no porta paraules fàcils, no?
0: No, perquè som nens de sus, Eva, vull dir, són paraules que normalment estan en... i val la pena, per això dir, nostrades, no? Rescatar-les, fer-les servir. I més, tu coneixes molt bé la llengua, precisament, per tu no és cap problema cap significat d'aquestes paraules.
1: Va. Anem a parlar, anem a mirar alguna frase feta, anem a comentar-la. La frase, per exemple, explicar sopars de duros.
2: Nosaltres hem comentat durant el curs moltes frases fetes, no? Després en podem recuperar alguna, però aquesta precisament no ens ha sortit i hauria estat una de les últimes que hem posat en joc. Totes tenien relació amb la cuina, perquè és l'últim tema de què hem parlat, no? Durant la tertúlia d'aquest curs les hem dedicat les tres últimes sessions, si no recordo malament, o quatre, a l'alimentació i la cuina, i sempre acabàvem amb una frase feta que tenia a veure, no?, d'alguna manera amb... I aquesta no l'hem feta, però hauria pogut ser d'aquest bloc, explicar sopars de duro. Algú té... se li ocorre alguna cosa de què pot voler dir? No és tan fàcil, no és tan evident el significat, potser, no?
4: Tenim una que és: el més calent és a l'aigüera.
2: Mira, aquesta era d'aquest bloc de les...
1: Exacte, aquesta és maca.
2: Les frases que tenen algun element que té a veure amb la cuina, no? O amb cuinar. El més calent és a l'aigüera. Us ha passat mai això?
1: Sí. Bé, explicar sopars de duros és allò... més, per exemple, ara que hem passat la revetlla, que ens hem ajuntat amb gent, explicar sopar de duros és fer fantasmades, és allò, dir quatre mentides, presumir d'allò que no tens,
2: Sí, per exemple, ara explica un sopar de duro. Ah, aquesta revetlla ha estat fantàstica, primera línia de mar, vinga, petards, cava, caríssim, caviar, i la Susana em diu: no m'expliquis sopars de duro.
5: No, fantasmada.
0: Sí, no, anem a per una cosa més normaleta, no?
2: Sí. Aquesta és una de les que hauríem pogut tenir en aquest bloc de frases fetes relacionades a la cuina, com la que deia la Maria fa un moment. No?
1: Maria, aquesta, va. Què significa, va, aquesta és...
4: que el més carenya no hi és a la nevera.
2: Exacte.
4: És a la nevera.
1: Clar.
2: Sí. El dinar no està fet.
1: Exacte. A mi m'ha passat a vegades, que arribo a casa al migdia i dic: oh, el més calent és a l'aigüera, perquè no tinc res preparat per dinar. Vull dir que està molt bé aquesta.
2: Sí. Alguna més que recordeu del curs?
4: I referent al... N'hi ha una altra que es diu fer volar colons.
0: Ah, i aquesta sí que és més coneguda.
2: Sí?
4: Fer volar colons. Jo m'agrada aquesta molt.
2: Perquè també és maco fer volar coloms.
4: Sí, no? Però hi ha gent que vola de massa.
2: També. també.
5: Que no és una fantasmada, no? Però és...
4: Sí, quasi que sí.
2: Pot ser-ho, no? Segons com. Sí. O sigui, a vegades... No? Està bé, la imaginació, valorar-ho també, però si hi ha un excés d'això...
1: Exacte.
0: Aquesta no té que veure amb la cuina, però eres un buscarraons, això?
2: Això és un altre... O sigui, és un altre aspecte que hem treballat durant el curs, durant les sessions, no? Que són les paraules compostes, perquè en català n'hi ha de molt típiques, i és un recurs de la llengua que és molt productiu en català, no? I n'hi ha unes quantes, no?, que hem comentat.
1: Què sé en busca raons? Va, expliquem-ho per qui no ho sàpiga.
0: Que sempre estàs buscant, un tiquismiquis, un poc...
5: Un pet i una pregunta, no?
1: És aquesta gent de...
2: Que busca baralla, no?
1: És aquesta gent del esca, que diem a vegades. Sempre tens un esca.
2: No és positiu, se'n busca
1: raons. No. Va, alguna més, va, parlem-ne.
3: I la caga dubtes?
1: Ai, caga dubtes.
5: És que els buscarraons són uns cagadubtes, perquè s'han preguntat a tot arreu.
1: Exacte.
5: No?
3: Sí, sí. Es
5: pot mirar així, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, i tant.
4: I hi ha una altra que es diu embolicar la troca.
3: També és per sempre.
5: Això és el que el buscarraons.
2: El buscarraons embolica la troca, normalment. Exacte. Sí, sí. Un buscarraons embolica la troca. Sí, quan vam comentar la frase feta embolicar la troca, també vam comentar que, clar, aquest embolicar per una persona que aprèn el català és molt... aprofites molt l'estona fent aquesta frase, perquè embolicar és un verb, doncs, que fa, és una acció molt concreta, no? D'embolicar un regal o embolicar un objecte, no? Però a més, un embolic, no? També és una situació confusa, no? Per això embolicar la troca es presta, no? O sigui, és aquest significat, no? D'embolicar una situació. Però a més, quan algú té un afer amb un altre, s'hi embolica. D'acord? Vull dir que a partir només d'una paraula dona molt de sí, no? I després vam comentar, me'n recordo, el significat de la paraula troca, perquè dius l'embolicar la troca, que si la troca és com aquella madeixa de llana, no? Que si s'embolica estem perduts, no? Recordo que hi havia moltes coses per comentar a partir de...
5: Dona molt de sí,
2: la paraula.
1: Exacte.
2: Hi ha alguna altra frase feta que vulgueu compartir?
3: Aquí n'hi ha una que diu ploramiques. Eres un ploramiques.
2: Clar, seria una altra paraula composta.
5: Sí.
1: Què entenem, doncs, per ploramiques?
3: Que és molt quejo, es queja molt.
2: Es queja molt de tot. Exacte, sí.
0: I és una paraula que es fa servir bastant, i sobretot als nens a les escoles. És un ploramica, que l'escoltem bastant.
1: Sí, exacte, sent ploramiques.
0: Però sobretot pels nens. Bueno, els nens, podríem dir de primària, més que les persones ja adultes potser que ja no la fem servir tant, no sé, em fa l'efecte.
3: I també n'hi ha,
0: No, i segur que hi ha que es queixa.
3: De tot, sempre.
0: Mare meva. Però potser que ja no sé si hi ha un altre significat, o podria haver una altra frase feta que tingui el mateix significat, però ja de cara més per l'adult. Tenint en compte d'això de la que contínuament aquesta persona s'està queixant, no?
4: Sí, però és
0: que, però clar, no acostumen ja de ploramica, no? Jo per mi aquesta ploramica em sona més, i sobretot haver-la dit de petita.
4: Petita.
0: Però que segur que hi ha alguna frase que també la direm, perquè és que persones que contínuament diuen, ostres, és que aquest no para, no? No para de queixar-se.
4: Això en toca punyetes.
0: No sé si hi ha... mira!
1: Un perapunyetes.
0: Sí, senyora. Sí, senyora. Podria ser aquesta, no? Aquesta traducció també de... o bueno, aquest apartat.
2: Aquest tipus de paraules compostes en diem perquè tenen la paraula en té dues a dins. Quan em van parlar en una sessió, ho vam fer com a partir d'un joc, no sé si recordeu que teníem paraules per una banda com dues columnes, i sabien com de relacionar, que clar, si no coneixes la paraula composta, és a dir, ho pots relacionar d'una altra manera i potser també té un sentit, no? Perquè realment és una manera com de produir paraules noves, no? I ara aquest toca punyetes m'ha agradat molt, perquè no és el Pere Punyetes, però entenem perfectament què vol dir un toca punyetes,
0: un toca punyetes,
2: no?
0: És
2: molt, molt rendit.
0: Sí, perquè si li posem Pere, l'estem donant un nom, no? És millor toca punyetes.
2: Normalment a les sessions mirem de prioritzar molt la conversa, no? Vull dir, si voleu explicar-ho una mica a vosaltres com és una sessió, perquè ara sembla que només fem frases fetes i paraules compostes, però en realitat diem tertúlia perquè parlem, no?
0: Bueno, jo quan parleu d'aquesta conversa, a vegades, com es fa també allà a la biblioteca, digo, mira, és com si fos també un club de lectura, perquè no sé si també toqueu llibres, etcètera, però com voleu dius, que ho expliquin.
5: Bueno, es parla de llibres també, però també es parla de com ha anat el cap de setmana, perquè la gent vaya, pues, fluir fluint i vaig parlant tranquil·lament, no? I com se...
3: Trencar el gel. Que
5: sí, sí, sí. Vale. La veritat és que és una manera, parlant en català, de socialitzar a la gent d'aquí, no? Que també, que això ha de dir, no? Perquè sí, ha de dir lo que costa molt socialitzar-se, no?
1: Sí.
5: I bueno, és molt fluid, la Eva és molt dolça, molt dolça, ajuda.
0: Es convida a esmorzar després? Se'm diuen aquestes coses.
5: No, ella ajuda, és relajada, relaxada.
4: Nosaltres no va bé.
5: I nos va molt bé, molt, molt, molt bé. I la veritat que és, jo estic molt contenta, perquè soc nova aquí al poble, fa un any, ara fa un any que estic aquí. La veritat que no conegu a ningú, no coneixia a ningú. I sort alguna paraula en castellà, eh?
0: No passa res.
5: No passa res. Si no, n'aniria a la tertúlia.
3: La rectifiques immediatament.
5: No passa res. I la veritat que jo estic molt, molt, molt contenta. Molt contenta.
0: Que bé, gràcies.
5: Sí, i a part... treure la por que tens de parlar.
1: Sí, exacte, això és molt important.
5: Que és molt important.
1: I així entre vosaltres agafeu, no?, aquesta confiança i aquesta...
5: Sí.
1: Que m'equivoco, és el que has dit tu, és que per això hi som.
5: Clar,
1: si no...
5: clar, clar. Sí, sí, sí, sí, sí. Perquè a vegades sí que... saps el que diu la paraula, saps parlar en català, el que passa que la por... és molt dolenta i frena.
2: Sí.
5: I aquí no.
2: La idea és fer un espai de confiança per aprendre, però podent compartir i podent-nos equivocar, evidentment. I jo la primera, perquè hi ha moltes coses que no les sé i que les aprenc preparant un tema o perquè em fan una pregunta i dic, ostres, doncs això no ho sabia. Per tant, aprenem tots i equivocar-nos és la manera d'aprendre i no passa res.
5: No passa res.
3: Sí. Es rectifica.
2: Es rectifica i ja està.
3: Imagina't aquí. Quan començo a parlar, moltes vegades... se me traba la llengua, torno a marxar enrere, tornar a començar, és igual.
1: Maria, com ho veus tu?
4: A mi el problema és que jo, que tinc 81 anys...
1: 81? Doncs molt ben portats, Maria, per favor.
4: I tinc encara una meta, que em costa molt parlar català, i m'agrada molt, perquè jo sempre dic que la paraula més bonica que he escoltat mai és... t'estimo, iaia.
1: Oh, sí. Que maco!
4: I per exemple, jo em costa molt d'arrencar, perquè tinc por de fer-ho mal.
3: Sí.
4: I no m'agrada fer-ho mal, que sempre dic que quan vam dir, per què no parles català? Dic, ai, perquè és que jo l'assassino. A vegades, sí, però no, crec que no l'assassino.
1: No.
4: El que tinc és que perdre la por.
1: Clar.
4: Perquè m'agrada tant que no volia morir-me sense parlar-lo bé.
1: Ai, molt
4: i a mi no em queda molt de temps per aprendre.
0: Ui, tant.
4: Però cada vegada em sembla que haig que bé.
1: Clar,
4: que
1: sí.
4: Me queden moltes coses per fer.
1: No, però és que a més, en la pronúncia i en tot, suposo que és, a mesura que vas parlant ja et vas acostumant, i jo crec que el primer pas és nosaltres sentir-nos parlar, en aquest cas doncs, el català, que no és la nostra llengua materna, potser, però un cop ja ens hem escoltat, no us passa que dieu, que bé que ho faig? Sí. Doncs, ja pronuncio. Sí, ai, és una mica, jo trobo que sí.
3: Sí, quan t'agrada tant una llengua, t'agrada aprendre-la. I com la Eva és molt fàcil, perquè ens dona molta confiança, ens sentim molt a gust.
4: I nos sentim molt a gust tots els que estem.
3: Tots, companys.
5: Entre nosaltres, sí.
1: Feu molt bon equip, eh? Jo pel que a vegades aneu explicant en el grup, feu molt bona, no? Una bona pinya.
2: Ah, perquè això és molt bonic també, trobo, no? Que hi ha un grup de WhatsApp de la gent de la tertúlia on hi ha gent fins i tot d'edicions anteriors i que permet continuar parlant, no? I compartir coses. Sí. Aquesta setmana, per exemple, hi va haver gent que va ser a la Flama del Canigó, a l'arribada de la Flama, i ens va passar fotos als que no van poder hi anar.
3: Sí.
2: La Maria va estar... Nieves, per exemple, va passar fotos.
3: I en veia també.
2: I la Maria va estar també les catifes, ens
4: sí,
2: passar un reportatge.
4: Jo el que tinc de fer ho al matí.
6: perquè tinc mitja jornada. Quan arribo al migdia,
3: jo... Les tires baixen.
6: Sí. Tinc de carregar i després és un altre rater de fer coses, perquè sempre fent coses, sempre fer coses. No m'agrada mai estar sentada així mirant la tele. Clar. Oh, clar. Quin avorriment.
3: I quan te fas gran,
6: però el meu cos no, el meu cor no me dona.
1: Clar.
6: Faig una mitja diada i després a la tarda pues coso o
3: cuines,
6: cuino. Sí, més el meu marit que jo cuina el més ara, però m'agrada fer coses. Estic parlant alemany, que tinc una neta alemana, no parlant, no estudiant,
1: estudiant alemany.
0: Quin reptes, de veritat, de quina enveja.
6: Sí. No, no ho parlaré mai. El català sí que no parlaré,
1: clar,
6: però l'alemany és molt simple, però em sonen moltes paraules, i quan vaig per a les meves famílies d'Alemanya, pues vas llegint i li dic a la meva jove, això vol dir això? Dice, sí, Maria, això està dient això, sí.
1: Ho entens? Sí. Ai, bé.
6: I això m'agrada molt.
2: Això és
6: perquè
2: molt bonic.
6: Soc molt curiosa,
2: sí.
6: No xafradera.
2: És que
6: molt curiosa.
2: No és el mateix. La Maria és un exemple per nosaltres, perquè és una persona que no perd l'humor i no perd la curiositat.
6: No. I... És que el diga que es perdi la curiositat i habré mort.
2: Però és una actitud que trobo que és envejable i que és un bon referent. I a més, és, cal donar valor a l'aprenentatge. És a dir, no tots podem saber molt bé totes les coses. No. Llavors, també té un valor voler-ho aprendre, equivocar-se però no desanimar-se, continuar aprenent. I això també és una mica la idea de la tertúlia, és a dir, no és imprescindible parlar bé per parlar. El que sí que és imprescindible o és molt bo és tenir ganes de compartir el que saps o què ets. Una mica és l'actitud, no? La Nieves, per exemple, és una persona molt curiosa també, que li agrada moltíssim aprendre.
3: Sí, perquè jo he treballat fins fa un any i mai podia fer res de preocupar-me per mi, de fer coses. I ara, l'any passat, en març, ja vas jubilar-me, tinc 71 anys, i ara m'agrada aprendre coses.
6: Que gano en 10.
3: Sí. Però he estat molt atrapada amb el treball.
1: Clar, és això.
3: I ara estic una mica més suelta i puc fer coses.
2: A més, té molta curiositat també, la Nieves, per aspectes de gramàtica, no? Preguntaves també per l'accentuació, vull dir que nosaltres quedem per parlar, però també a vegades es dona l'ocasió de fer pinzellades, doncs, de gramàtica, d'accentuació,
3: de català, que em costa molt.
2: I la Nieves té molta curiositat en aquest sentit, vull dir que cadascú aporta, no, un aspecte o un altre.
1: Sí.
3: Ens ajudem en totes.
1: Sí.
2: També hem fet algunes activitats fora de la biblioteca.
1: Ai, sí.
2: Si vol. Voleu explicar-ne alguna?
5: Sí, bueno, sobretot la recomanació de lectura està molt bé, perquè Eva nos recomana llibres.
2: I vosaltres també en proposeu.
5: I nosaltres també, és veritat. Sí. Nosaltres també.
2: I se'ls deixen a vegades.
5: Sí. Luego, bueno, l'exposició del termalisme en Caldes està molt bé.
0: Aquesta última que és
6: no va poder anar.
3: Ha sigut molt maca.
0: No, però pots anar encara, sí, vull dir, fins al setembre està aquesta exposició i val la pena anar, i sobretot passar per tota i llegir-la i escoltar, perquè també està tota
3: la... Ho va fer, ho feia molt bé, ho explicava molt bé.
2: Sí, la Conxi parla de Càlida, crec.
3: Sí. Jo pensava que era de Termàlia.
2: Sí, nosaltres vam fer la visita comentada amb l'Oriol de Termàlia, al termalisme romà, que mostrava...
0: No, és que la Càlida és la que hi ha ara, que estarà fins al setembre, i aquí, a més, les protagonistes són totes dones.
3: Ah, sí?
0: Sí, dones que han patit el càncer. Han patit el càncer i bé, a través de l'aigua termal, doncs han millorat moltíssim, no? És el poder que pot tenir l'aigua termal, doncs, per ajudar. Però jo en aquest cas prefereixo que a través de la Eva, si us pot, encara no sé si heu acabat el curs.
2: Ens queda una sessió, però podem, podem quedar per anar a l'exposició càlida, també.
0: Sí, perquè, no sé, val la pena i escoltar, perquè hi ha, sempre hi ha vídeos i tal, i les dones parlen. És, el millor seria que fos guiada, però això és difícil. Sempre hi ha una persona ja que treballa, que sempre es pot fer una mica de guia, no? Però que val la pena estar allà i escoltar les diverses... el que explica cadascuna de
5: les vivències, no? De cadascun.
0: Exacte.
2: Ja, doncs ens l'apuntem com a suggeriment.
5: Sí,
2: no?
5: Sí.
3: Estaria bé, sí.
5: Estaria molt bé. No, i, bueno, i no sé, xerrades, a passejar al voltant de l'aigua termal, bueno, tot és una mica... ja que estem a Caldes, en aquest poble tan maco, amb tanta història, pues, coneixer una mica la història d'aquí, no?
0: I tant,
3: sí.
5: El perquè de les coses, no? També, que això és molt maco.
2: De fet, aquest curs hem tingut una xerrada d'història de Caldes. Va venir la Lupe Prades, que havia estat professora d'història en un institut de Caldes.
0: I té algun llibre juntament amb una altra dona, Marta Barceló, vull dir que...
2: Sí.
5: Es va fer curt aquest dia,
2: Sí. Perquè, sí, ens hauríem quedat una hora més escoltant la Lupe.
5: Sí.
1: És que jo penso que per una hora, és una, les tertúlies que feu és una hora a la setmana, els dimecres de quarts de set a quarts de vuit.
2: Sí.
1: I és que feu moltíssimes coses.
3: Se fa curt.
5: Sí, molt curt. I a vegades, Eva... lo llarga una miqueta.
2: Sí, però sí. Jo, si ella, no es creixen, vaig fent.
5: Sí, ella no mira el rellotge,
6: no,
5: eh?
6: No. Jo sí que lo miro. Sí, perquè és el un dia que venen els meus
1: nets
6: a sopar.
2: No pot passar que el més calent sigui l'aigüera.
6: Entonces tinc de dir... s'ha acabat el bròquil.
0: Molt bé. S'ha acabat el bròquil.
6: És que a mi m'agrada molt. M'agrada molt anar-hi. Molt. Té una mica de paregut al meu poble, que també té aigua.
0: Termal. En quin poble és?
6: És per al sistema nerviós.
0: No, però el teu poble?
6: A l'Ange. De Badajoz.
0: De l'Extremadura.
6: Sí. A 20 quilòmetres de Mèrida, que és una ciutat maquíssima.
0: Sí, i té molta història.
6: Jo sempre que anava, el meu pare ens portava i m'encentava allà al Teatre Romà i vaig dir, m'agradaria anar a Roma, perquè Roma té de ser Mèrida a lo bèstia.
0: Roma i
6: així va ser, eh?
0: Hi ha algun país de... o a Grècia mateix, vull dir, Atenes i tal, vull dir, perquè jo diria que Mèrida està més connectada amb Roma, als romans, sí.
6: Va haver un senyor d'aquest que no sé com es diu, que ha nascut allà, a Mèrida, que ara no me'n recordo qui era, perquè la meva memòria està
0: jo ara, per molt que faci una mica, intento passar la història, ara no s'hauria dit.
6: Sí.
2: La qüestió és que la Maria ha anat com el joc de l'oca, de la font d'aigua termal a una altra font d'aigua termal, ha fet el salt.
0: Sí. Bueno, és que val la pena, és aquests gigants que n'hi ha, no? I a través de l'aigua termal també.
6: I té aquest poble, és que com diu ella, és maquíssim. I jo el sento meu.
1: Home, esclar, a veure...
6: I estic vivint aquí des de l'any 90... Estic vivint des del 97.
0: Però sí, gairebé 30 anys.
6: Des del 77 que vaig venir els fins de setmana. Els meus fills vivien en Sabadell i els amics els tenien aquí. I entonces estamos muy...
1: Clar, esteu molt lligats, és que és bo.
6: I m'agrada molt tot el que es fa aquí.
1: Clar. No.
6: I a mi m'agrada fer coses aquí també. M'agrada molt, perquè quan era de la junta del Cercle dels Amics de Townstein vam fer coses fins arribar a fer un cocido de la Maria per a 100 persones.
0: Imagina't.
6: Sí, m'agrada molt sempre col·laborar.
0: Home, i pots, hi ha entitats encara també molt relacionades com és l'Associació Cultural de la Dona, vull dir que també allà pots anar i
6: pues mira,
0: i t'ho passaràs bé,
6: això,
0: eh?
6: Això em queda, t'hem d'anar.
0: Bé, doncs ja t'explicaré.
1: La Conxi...
0: Ja t'explicaré després, quan acabem. Però sí, hi ha aquesta entitat que es reuneix els dimecres, però dona temps per anar perfectament al grup de conversa, perquè el dimecres és de 4 a 6 de la tarda. Després allà doncs pot anar amb tranquil·litat al grup de conversa. Oi, sí? Que és el dimecres?
2: És el dimecres a 6:45, sí.
0: No. I què és? I pots anar allà, conversar amb elles, explicar coses que val la pena i que les dones doncs, també ho agraeixen. Entre...
6: Jo que tinc 81 anys, té moltes coses a explicar. Clar.
0: Imagina't, clar. Però hi ha dones que...
1: Dirigiràs tu el cotarro allà.
0: Mira, hi ha dones que ja estan passen dels 90, per això, wow. Que és molt jove tu encara, eh?
6: Sí, ui.
0: Sí, sí, sí, sí. A partir d'aquestes, moltes estarien, sí, a partir d'aquesta edat o alguna no arriba, però sí que la gran majoria passa dels 80, però està molt bé i faràs allà un paper molt xulo.
2: M'agrada. Pues anar algun dia en aquesta associació per parlar... Debe ser una font d'experiència.
0: Mira, hi ha un apartat que ara no recordo com es diu, però és justament per parlar, no? Sí. De cadascú, fent com una mica de històries viscudes. Yeah. Històries viscudes. Aleshores, imagina si hi ha
6: històries.
0: Totes les històries que totes podeu explicar. Apuntar, és molt maca. Mira, dona també idees de cara al proper, a la propera temporada. Històries, parlar d'històries viscudes.
6: El dia que van inaugurar aquesta plaça, que vaig vindre, i amb l'alcalde tenien relació des de quan jo era de la Junta d'Amics de Tamstein, i li vaig dir: fas molta cosa per tota la gent. Digo, però per la gent de la meva edat no fas res. I com diu, sí, que sí. Digo, mira, tenies de fer el dia de la festa una carrera de tot.
0: Que bueno!
2: Perquè això és ràdio, aclarirem que la Maria està assenyalant el seu caminador.
0: Sí, el caminador. Ostres, està... Sí, sí. Ai, que bo. Sí. I Maria, que bona que ets, eh?
6: Mira, dice, vols dir... Dic, sí, és que tu vendries, dic, esclar, si no, tu no diries.
1: I per guanyar, si m'hi poso, ja...
0: I ser la primera.
6: No. Bueno, ja ve que no puc. Però voluntat, molta.
0: I tant. No, però és que sap greu haver de posar un... Perquè potser algunes persones ho poden agafar d'una altra... Es poden ofendre. Perquè no és aquesta la idea de fer un concurs de caminador.
6: Nena, pues, també...
0: Però algunes persones se lo podrien agafar igual malament, eh?
6: Sí.
0: És que ja de tot. No
6: pues ellas se lo pierden.
0: Sí, esa era la...
2: L'actitud de la Maria és sempre constructiva
0: és positiva,
2: i en positiu.
0: És positiva. Tant de bo, i Maria, tothom fos igual.
6: I pensa,
0: eh?
6: Que estic molt malament. Estic amb un...
5: Això no es diu, Maria, no, que no,
6: sí,
5: no,
6: sí,
5: no
6: sí,
5: podem
6: sí.
5: vendre. Calla, no. Calla, no diguis.
6: Però sí que vaig un parxa, del dolor.
0: Però el que importa és l'actitud. I l'actitud és aquesta teva,
2: sí,
0: que vamos, a mi que... això de fer aquest concurs...
6: És que disfruto molt amb tot. En tot el que puc fer, disfruto molt.
2: Clar. Aquesta és també l'actitud que porta cada dimecres
0: a la tertúlia.
2: No només la Maria, l'Anna, la Nieves i tots, una mica si un dia ve amb l'ànim més baix, jo crec que també
0: ajudes a través
2: de l'aprenentatge,
0: no?
2: Es fa com un transvasament, no? Qui té menys ànims n'agafa dels altres. I no voldria que ens passés l'estona sense poder saludar els companys de la tertúlia.
0: Podeu fer-lo, encara, tot i que el temps passa ràpid, però encara ens queden.
2: Doncs abans que ens acabi el temps, saludem
5: Gladys, Antonio, Juan,
3: Joan,
5: Pilar.
0: No són tot dones, hi ha també.
2: Hi ha nois i tant.
0: Molt bé.
2: Hem dit l'Antonio, hem dit el Juan, ens falta el Joan.
3: El John, la Pilar, l'Anna Maria, també una altra noia.
2: Exacte. No ens deixem.
6: Jo, per recordar, això vas una miqueta raderida.
2: Bé, però jo crec que els hem dit tots. Una salutació a tots.
0: Si escolteu la ràdio, a tots. Antonio, anem a repetir-los. Antonio, John, Pilar,
5: Gladys,
3: Anna Maria, Juan.
2: Sí.
3: Una altra noia que venia, que està a Salamanca.
2: Ah, la Maribel va venir fins fa uns mesos, però ha tornat a viure a Salamanca. També una salutació des d'aquí.
3: Però encara ens manda WhatsApp.
2: Sí.
0: No, això dona peu a dir, mira, fer una visita a Salamanca.
2: Clar.
6: I fem cultura. Buscaré la rana.
5: La rana.
2: Hi ha una gran rana.
6: La façana de la universitat, hi ha una rana.
0: De Salamanca.
6: Allà amb les conxes i tens tot ho ara.
5: Sí. Hi ha una rana
6: de
5: buscar, i has de trobar.
6: Sí, la
2: granota de la universitat.
6: L'anirem
2: a buscar i anirem a veure la Maribel.
0: Sembla mentida, però a vegades hi ha molts jocs que no estan tan junts i molt sovint es marxem molt, passem o anem a avió i el que sigui, passem en l'Atlàntic, el que sigui, i hi ha tantes ciutats que no coneixem, fins i tot pobles que no coneixem i que els tenim molt a prop.
1: Jo veig que aquí el grup de conversa us aporta aquests coneixements de llengua i alhora posar-la en pràctica, coneixements, vull dir, a nivell cultural també, que esteu. També aquesta part emocional que trobo que és molt maca, que jo li dono molt de pes, perquè el fet d'anar en grup, que és el que deies tu, fa un any que he arribat i ara hi sóc aquí, no? Sóc al grup, doncs penso que aquesta acollida és molt maca. Per tant, dic, vaig comptant, dic, és que ho teniu tot, no? Vull dir, és una hora a la setmana, però està molt ben aprofitada i jo penso que des d'aquí està bé encoratjar la gent perquè de cara al setembre, vull dir, ara perquè fareu un descans, però de cara al setembre...
3: Que s'animi la gent a vindre.
6: Jo quan has dit el dimecres, pensava, no, el dimecres no. El dimecres jo lo tinc sagrat.
3: Sí, el dimecres.
6: El dimecres lo tinc ocupat.
0: Sí. Clar, la conversa, la tertúlia.
6: Sí.
3: Si no pots venir per alguna raó...
0: Però a l'Associació Cultural de la Dona, que dona temps anar un lloc i l'altre.
6: No, em dona temps. Estic amb cables, jo. Amb magnetoteràpia, un aquí, otra allà. No sé si em donarà temps.
0: Bueno, el temps es treu, i més a una persona com tu, tan vital... Segur que el treus perfectament. Vull dir que val la pena. Aquesta vitalitat m'encanta.
5: I a part, la tertúlia es ve en ànims. Saps? No
3: vens amb peresa.
5: No vens amb peresa, no. Clar, tothom ve amb una sonrisa. Sí. Bueno, mira, Neus, sempre està parlant una nena. Parece una nena petita, bebé.
6: Estamos esperándolo, sí, cada semana.
2: Perquè la prioritat és trobar-nos per compartir en català. Sí,
5: però per compartir.
2: Per compartir. És a dir, no és cap examen.
0: Compartir la vida, compartir la comunitat, compartir tot, però tu com ben dius en català,
6: compartir l'idioma, no?
2: I després potser hi ha un dia que comencem explicant una anècdota del cap de setmana divertida o una preocupació i al cap d'una estona estem explicant alguna cosa dels verbs incoatius.
5: Sí.
2: És a dir... És que la vida és tot barrejat, no? Sí. Aquells que es porten l'increment eix, o estem parlant del pronom i, o estem fent una mica de manera lúdica com alguna activitat i enmig d'això tornem a l'anècdota. És a dir, és com la vida mateixa, tot barrejat.
0: Sí, exacte. Està molt bé.
5: I estic recordant un dia que el dia de Sant Jordi va ser, no, o abans... Sí. Que tu, Eva, vas llegir... Bueno, no, vas llegir, no. Nos vas donar a cadascú per llegir un poema de la Mercè Rodoreda. Val? Sí. Lo que va donar de sí.
2: Oh, que bo.
5: I lo que te va fer pensar una paraula que era la felicitat. Què és la felicitat? I cadascú va dir una cosa...
6: Aquell dia no vaig anar-hi jo. No!
2: És que va ser per Sant Jordi, el dia abans.
1: Ho tens molt clar, Maria, ja ho tens molt clar, això.
2: El dia abans de Sant Jordi vam llegir De viatges i flors de la Mercè Rodoreda, vam llegir La flor felicitat. Vam llegir Rodoreda perquè, aprofitant també que al CCCB a Barcelona hi havia una exposició
0: sí,
2: sobre
0: Rodoreda. Sí, que va acabar el 25 de maig.
2: Sí, era també per si algú tenia ganes de saber més de l'autora, no? Doncs, i si heu llegit Viatges i flors, els textos són molt breus, són una pàgina, no? I el text no era gens fàcil, recordeu, eh?
0: No.
2: Perquè vam haver d'aclarir moltes coses de vocabulari, sí. No, és que no era fàcil.
0: No, ella no és fàcil.
2: No és fàcil llegir Rodoreda, però no. Ens vam quedar una mica amb el missatge i a partir d'aquí, que és que va...
5: Sí.
2: Explica-ho, Anna, explica.
5: Sí, bueno, perquè va... Qui és la felicitat? I cadascú va dir per ell, per ella, que era la felicitat, però saps què passa a casa i està al cap?
2: Sí.
5: Que, saps? Donant...
3: Voltes, sí.
5: Va donar a mi, bueno, me va omplir molt, bueno, me va omplir molt, però bueno, jo tinc la meva pensament del que és la felicitat, però vas conèixer a la gent quan deia el que era per ell o per ella la felicitat. I és com una manera de dialogar, de no debatir, no. Bueno, sí, debatir sí, no rebatir, debatir, no? No sé, a mi me va omplir molt.
2: Va continuar el WhatsApp, la conversa, sí, i el dimecres següent, de fet, també.
0: Sí. Sí. Ostres, imagineu si dona per molt la paraula sí. Felicitat, eh?
5: Exactament.
0: Sembla tan fàcil,
5: sí.
0: Però no,
5: no
0: ho és.
5: No és fàcil.
3: No és fàcil.
0: Perquè realment, dius tu, sóc feliç. Vull dir, aquesta paraula, el que comporta, la part, sobretot, perquè és molt ampla, social,
5: ja.
0: Estima... bé, és molta cosa. Moments, no?
3: Moments.
5: Sí, és veritat. Moments.
3: Són moments.
5: Sí. Sí, sí.
0: Perquè dius tu, feliç...
6: A ratos.
0: És difícil.
3: Totes les hores és difícil.
5: Sí, però clar, depèn de cadascú.
0: També, de l'actitud. Mira, l'actitud de la Maria fa que ella... Oi que sí, Maria? Que trobis que la felicitat... Mira, ella aquell dia no va estar.
5: No,
0: imagineu
5: no.
0: El significat que podria haver donat-te la paraula.
6: No, i haver
2: après
6: de los demás. Que cada un té la seva sí. forma de sentir.
5: Sí.

0: ingredients.
1: Encara no, no s'ha acabat, eh?
2: Neus, explica alguna recepta, perquè estic segura que si has tret aquesta...
0: Ara em mates. Bueno, jo vaig dir una curteta, que era la de... amb les empanadilles, amb sí, les oblees, a posar-les al forn amb sucre, i una mica d'oli sobre, i quedava com unes, com si fossin
3: oblees.
0: Sí. I ja està, que ja no era molt difícil.
1: Dolça.
0: Sí.
3: I llavors va sortir un verb molt, molt bonic, perquè quan les treus i estan calentes s'han de ruixar amb anís. I va sortir aquest verb ruixar,
0: sí,
3: no?
0: Amb anís, sí. I bueno, i totes van fer, ella va fer una recepta maquíssima.
2: Sí, meva, i no puc dir-la a la ràdio, no, que però tot ho farà, però només que diguis el títol, el nom d'aquesta receta. No, no diràs la receta, només el...
4: Que ja és una broma, però jo ho dic.
2: No, però tu digues el que és. Si és, no sé si és de car o
4: no,
2: si és
4: no,
2: de
4: peix. No, sopa de peix de l'Anna.
2: Ja està.
1: Però això ho hem dit tot.
3: Ja està, no es pot dir res més, eh?
4: Que sí, està molt, molt, molt, molt bona.
3: I és un regal de l'Anna als companys de tertúlia. No pot sortir de la tertúlia.
2: No, no. Però el van tastar? Els
0: companys? No.
2: Tu vas dir, explicar... La vaig explicar, sí, només allà.
0: Si no sabia, allà.
4: He sigut bona i la vaig explicar, i té la recepta la Eva, que ja portarà...
3: És que això de les receptes té, encara no s'ha acabat. Eh?
0: No, està fent com un llibre.
4: No? Ah, molt bé.
0: En full, totes, cadascú.
2: La recepta de cadascuna.
0: Sí,
2: de
0: cadascú. Sí.
2: Molt bé, sí, molt bé, sí, molt bé, molt bé. Vull dir que...
4: I una altra cosa que vull dir, que a vegades Eva ve per dirigir... La tertúlia, però com
3: amb una proposta,
4: però la pobra se va a la proposta a casa, perquè que si una cosa que una altra sí, cosa, al final, bueno, jo he vingut a parlar del meu llibre, però no parla del seu llibre, perquè
3: no passa res, no passa res. Quan portes un grup, tu ho saps, clar, Conxi, has d'anar-hi amb una proposta, no?
2: Sí, tu te fas, qualsevol cosa faig un... Mira, jo avui no m'he fet cap guió de res, només tenia en compte una mica lo de les paraules nostrades i tal, però no m'he fet cap guió, primer, perquè no estava segura de qui és de les persones que venien, no? I segon, perquè, a veure, quan ve un grup, quan hi ha colla, aquí es tracta de que cadascú vagi explicant, vagin sortint paraules, vagin sortint temes, i ja està, no cal més.
0: Es fa sol.
2: I va molt bé, va molt bé aquest tema, eh? Va molt bé aquest tema, és com qualsevol tertúlia.
3: Sí, però això, que hi ha una proposta base, perquè, evidentment...
2: Perquè tu te l'has de preparar.
3: Sí, i has de tenir un mínim de coses per aportar, no? De dir, mira, avui acabarem, que cadascú s'endurà algun aprenentatge, no? Però si hi ha un... És a dir, si la conversa va cap a una altra banda, no hi ha cap problema. Sí. Vull dir, hi som per compartir, no? I per practicar parlar en català.
0: Clar.
3: És igual si un dia toquem un vocabulari o un altre. O... És igual, absolutament.
4: Sí. Mm-hmm. L'altre dia, l'últim dia, crec, és una paraula... No és que sigui lletja, però és una paraula que fa dolor, no? Que és la paraula l'amor, no?
3: Sí,
4: l'amor.
3: Dia, sí.
4: Jo volia preguntar, clar, que en castellano es diu fallecido.
2: Sí, quan una persona amor.
4: I amor, no? I pues aquesta paraula pues
3: va donar de sí. Bé, és que va donar de sí, perquè vam acabar parlant, i això no, o sigui, si m'haguessis dit parlareu d'això mai a la tertúlia,
2: no.
3: Va sortir la consulta i vam acabar parlant dels registres lingüístics, perquè és clar, és a dir, quan en castellà diuen ha fallecido, en català diem ha mort, i si tu dius en castellà ha muerto, és com més comú, i no t'imagines en una situació formal dient ha muerto, perquè ho canviaries per ha fallecido, però això en català no passa. De manera que vam acabar parlant dels registres de formalitat, no? Des de els més col·loquials, i alguns fins i tot vulgars, van sortir, com no? Que van dir estirar la foto.
2: No parlaré.
3: Fins als més...
2: però és que és
3: formals, sí, que seria doncs traspassar, per exemple, que només ho diem amb i llavors si vaig tornar a casa pensant, hem estat parlant de registres lingüístics, que és un contingut que potser es toca el batxillerat, però és que no es fa gaire ni ja. No? Però va ser, no sé, va sortir
4: sí.
3: així.
4: Sí. No, però sí. molt bé. Sí. Molt bé.

0: S2 també.
1: Molt.
2: És que la llengua, és a dir, hem de poder parlar de tot.
0: Sí,
2: no?
0: Clar.
2: Hem de poder parlar de tot i amb tots els registres.
1: No, no, i les tertúlies van molt bé. Jo ara em doneu peu a que de tant en tant la idea d'aquí del fòrum és fer com a mínim una tertúlia a la setmana, i si poden ser dues, i he fet poques, però queda oberta aquesta tertúlia que vosaltres feu a la setmana es pugui fer aquí també, que seria, podem començar per qualsevol tema, es pot posar sobre la taula, mira, comencem d'això i a partir d'ahir vete a saber el que pot
3: parlar del terrorisme, com a introducció, i després es canvia i anem a parlar
1: de
3: patar la mort, ja
2: saber.
1: Doncs mira, ja estem a pocs minuts del final del programa. No sé si Susana no sé si vosaltres voleu dir alguna cosa més,
3: no.
1: Però jo aquí ja me quedo amb la part final, que és la música, no? I en aquest cas una música que està molt connectada, molt lligada al dia de Sant Joan, al dia d'ahir, als solsticis d'estiu, no? En aquest cas és la foguera. Exacte. I a més un grup tan conegut i que tant ens agrada com el xarango.
3: Això. A veure, abans de plegar, doncs donar les gràcies en aquest cas a Ràdio Caldes per tot el temps que porto per aquí amb Endavant les Atxes.
1: No, gràcies a tu, perquè l'Endavant les Atxes continuarà.
3: Aquí,
1: és un aprenentatge total, ja ho dic.
3: Bé, és una manera doncs, de tenir la llengua sempre visible de cara al poble, que el poble sàpiga que és la nostra llengua i que l'hem de parlar i utilitzar.
1: I fer-la, diguem, que arribi a tothom.
3: Exacte.
1: No?
3: I que sigui propera, i que si ens equivoquem és el que interessa, equivocar-nos per poder aprendre i poder practicar, i d'això es tracta. Sí que ara farem doncs, una aturada aquest juny per després ja de cara al setembre tornar-hi, i per tant doncs, he triat xarango perquè ja ho sé que és un grup que ara ja ho ha deixat, ha plegat, però tot i així és que bé, és un grup per mi que és un referent molt important. En aquest cas, Xarango, que va començar el 2006 i després doncs ara fa ben poc ha plegat, però he volgut posar la cançó de la foguera. Per què? Bé, evidentment perquè tots hem viscut ara la revetlla de Sant Joan i perquè la lletra és molt maca. Diu que vam encendre una foguera on cremar tota la pena per deixar enrere el temps per renéixer de la cendra. Bé, l'he trobat molt positiva, perquè és això, vull dir, confio que aquesta revetlla, si no l'heu cremat aquestes penes, doncs que comenceu mentalment a cremar-les per agafar força i embranzida, com hem dit abans, embranzida, per tirar endavant doncs la nostra llengua.
1: Susana, queda molt poc temps i jo vull donar-te les gràcies també per la teva constància i per la passió amb què has portat aquest espai cada dijous. Gràcies també a totes vosaltres que heu estat aquí, que ens heu passat una molt bona estona avui.
2: I
1: esteu convidades a venir sempre que vulgueu.
2: Molt agraïdes.
1: Doncs amb aquesta foguera que ens acompanya tanquem el fòrum d'avui. Gràcies per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que cada matí construïm plegats. Tornem demà a partir de les 9 del matí aquí al 107.8 FM i, en fi, a estar sempre amb vosaltres. Que tingueu molt bon dijous.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Bona tarda, benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat per un servidor, Josep Gallart, i en Lluís Brugalla, que avui no hi ha pogut ser, en el qual la música és el més important. Però avui tenim un convidat de luxe, un saxofonista, l'Albert Ocell Calderí, que al llarg del programa d'avui anirem parlant de la seva trajectòria, les seves preferències i escoltarem tota una selecció de música que té una certa vinculació amb ell. Què tal, Albert?
2: Hola, moltes gràcies, Josep, per convidar-me. És un plaer poder estar aquí amb vosaltres a Ràdio Caldes compartint aquesta experiència musical i a veure que si us puc fer 4 o 5 cèntims.
1: Parlem una mica per situar la gent que ens escolta. Vas ser un dels membres fundadors de la banda Skitch.
2: Sí, això fa molts anys, quan érem jovenets.
1: Bé, però d'això es tracta, la trajectòria comença...
2: Sí, amb 15 anys.
1: Amb 15 anys, amb una formació calderina.
2: A fer escenaris i tocar festes majors i tot això. Sí,
1: bueno,
2: sí.
1: Això és començar a picar pedra, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: És així. I ara actualment segueixes amb el saxo amb un enfoc diferent.
2: Sí.
1: Explica'ns una mica...
2: Continuo tocant a big bands de jazz, diferents del taller de música, hem tocat alguna i vam crear una banda de jazz a Mollet farà 2 anys, una big band. I també participo en projectes amb orquestra de salsa, en el qual toco principalment el saxo baríton.
1: Molt bé, molt interessant. Sí. I amb les formacions de jazz també el saxo baríton?
2: No, toco normalment toco el tenor. El tenor,
1: vale.
2: I l'alt és com vaig començar tocant l'alt, però ara tinc el tenor.
1: Bueno. Doncs nosaltres, per començar amb la música, tenim una peça que jo crec que t'agradarà, d'una formació molt interessant. Tad Jones, amb Mel Avis Jazz.
2: Genial.
1: I la peça es diu Grove Merchant.

0: Magnífic. Hem obert aquest programa amb Grove Merchant de Tad Jones. Tenim que ressaltar la secció de saxos. Què et t'ha semblat, Albert? Una passada.
1: És com si sentissis només un sol saxo. Amb tota la corda sencera, amb els seus volums,
0: amb uns acords a més a més treballadíssims,
1: una dicció genial, una embocadura, inclús la secció rítmica és genial, és el primer, el que més m'ha agradat,
0: està potser molt bé,
1: molt compacte.
0: Escolta'm una pregunta, aviam, com a saxofonista, com canvies el teu xip mental de que passes a tocar un swing, per exemple, de Convegi, a una salsa de Fania, el so que busques a la boca, a la canya, és diferent o no? O el so és el so i...
1: No, el so té que canviar. Té que canviar, per exemple, amb el saxo baríton que jo toco, amb salsa,
0: sí,
1: és una mica més agressiu, una mica més que ronca més. Uh-huh. En canvi, amb el swing és una mica més suau, el qual no vol dir que alguna vegada no ronqui, per exemple, no? I és l'estil és diferent. Cada estil li has de buscar la canya, inclús la boquilla adequada. No és el mateix tocar un clàssic que tocar una salsa amb boquilla metàl·lica, per exemple.
0: Doncs mira, ara, si et sembla, escoltarem una peça de salsa d'un gran mestre amb una gran orquestra, Tito Puente i la seva orquestra. Ran, can, can.

0: Avui ens anem movent entre dos mons amb punts propers i molts altres de molt allunyats. Amb una big band el motor és la bateria, el contrabaix. Però què ens has de dir, Albert, d'una formació com la que estàs tocant de salsa?
1: Bueno, aquí és, hi ha tres o quatre instruments rítmics. Hi ha les tombadores, el bongó, el raca-raca, que es diu, que és aquests instruments que són típics doncs de Sud-amèrica, de Cuba, principalment van néixer a Cuba, i també puja la percussió. Llavors, aquest conjunt de tres o quatre instruments rítmics, juntament amb el baix, tenen que fer una cohesió molt important. Quan falla un d'aquests instruments, el ritme se'n va al carajo, com diuen, eh? D'acord? És un desastre. Llavors, trobar una formació que conflueixin tots aquests ritmes i tot això és difícil.
0: Clar, és difícil. És un repte, eh?
1: És un repte.
0: Un repte també d'organització, de conjunt.
1: Si no funciona rítmicament això, és impossible que llavors puguis ficar metalls i que puguis ficar el baix, perquè el baix ha d'anar quadrat. Tots són síncopes, tots són... Amb la Big Band doncs, no hi ha aquest llenguatge síncopat, perquè aquí, si t'has fixat aquesta gravació, hi havia molts ritmes d'aquests que si no ho portes dintre de la sang és molt difícil.
0: És complicat. Eh? És complicat. I de fet, penso que per un saxo la respiració, el tempo també ben marcat amb tot això, eh?
1: Jo com a anècdota t'explicaré que la primera peça difícil que vaig fer vaig estar 3 mesos per tocar-la.
0: Caram. I com vas començar a ficar-te al món de la salsa?
1: Bueno, per internet hi havia buscaven un grup que començava i vaig anar a fer una entrevista, em van donar una partitura i bueno, pues la vaig tocar i dic, pues et quedes i ja està. I llavors a partir d'aquí pues, la formació ha anat canviant, etc, i vaig començar a caminar amb aquest estil diferent i que m'agrada molt també, són estils totalment diferents.
0: Com es diu la formació?
1: Arafura.
0: Arafura.
1: Arafura. Molt aquesta bé, que estem tocant ara a nivell ja doncs, en diferents llocs i a poc a poc.
0: Molt bé. Doncs mira, ara anem fent salts i ens en tornem a una gran orquestra de jazz mítica, Count Basie Orquestra, amb Sidney Stocking.

0: magnífic. Hem escoltat una altra peça d'una gran orquestra on hem de destacar la formació de saxos per la seva precisió milimètrica, diria.
1: Bueno, és l'exemple ideal, la formació de Can Beusí amb els saxos, perquè realment, si us heu fixat, hi ha els saxos en cada moment saben a quin esgraó de volum estan i quan li toca pujar, quan li toca baixar, si són segones veus, terceres veus, i en cada passatge també, si us heu escoltat, hi ha una part de barítono, doncs el barítono irrompeix i pràcticament és com solista, juntament amb els altres. I això és el secret que tenen el Can Beusí, que és genial, és el referent.
0: Sí. Tu et trobes més còmode amb el rigor de la partitura del jazz o amb l'escalfor del directe de la salsa?
1: Per mi el jazz, la big band de jazz, és més exigent d'estudi, de treball, tot això. I l'altre és un exercici, la salsa és un exercici més tècnic en quant a ritme, sobretot molt ritme, molta riquesa, i llavors és diferent. Jo no els puc comparar els dos estils, però la big band de jazz és, si ho vols fer bé, és molt exigent, molt exigent.
0: Doncs mira, ara, si et sembla, escoltarem una peça d'una gran formació, un estil que en diuen Salsa Brava, de Nova York. Ells són Billy Colon i Héctor Lavoe i ens toquen Aguanile.